0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. 4 anys després de la mort de Brian Rios als calabossos dels Mossos d'Esquadra de Rubí, Juliana Tapiero, la seva vídua, assegura que s'ha avançat molt en l'intent d'esclarir el cas. Tot apunta que el judici serà a principis de 2027. Brian Rios, recordem, era un jove rubinenc d'origen colombià que va ser detingut la nit del 20 d'agost de 2022, al voltant de l'edifici Rubiforma. Estava de celebració i estava ebri. Durant la detenció, els agents de la policia local van traslladar el Brian al CAP Mútua, on li van administrar 2 sedants. Finalment, Rios va morir als calabossos dels Mossos d'Esquadra durant la matinada del 21 d'agost. En la mateixa setmana que es compleixen 4 anys de la mort del jove, la seva vídua es mostra satisfeta de com ha avançat el cas. A principis de 2027 es podria produir el judici en què el metge que va subministrar els sedants a Brian Rios estaria acusat d'homicidi imprudent. Amb tot, Juliana Tapiero troba a faltar la declaració dels agents de la policia local.
2: Nosotras todavía necesitábamos como seguir atando cabos y entender qué fue lo que sucedió con Brian después de ser llevado detenido. Entonces, es un sinsabor, es un paso y reconocemos que es algo muy grande que en 4 años, pues, por lo menos haya una persona que, un responsable, pero sentimos que, aparte del médico, que tiene responsabilidad,

0: fase de prealerta. Entre avui i demà s'esperen pluges que poden anar acompanyades de tempestes intenses a nivell local. El risc de pluja a Rubí i la comarca no és gaire gran i es podia produir entre les 12 del migdia i les 12 d'aquesta nit. El Meteocat alerta que poden caure ruixats que acumulin entre 20 i 30 litres en 30 minuts. Demà encara hi ha risc de pluges, però es produirien més cap a la costa. Fins aquí les notícies, més informació d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies. Bona tarda. A Rubí i a tot Catalunya proliferen els locals d'ungles. Des del Gremi d'Estètica es recomana anar sempre a locals que compleixin la normativa i no deixar-se emportar pels preus excessivament econòmics. Un 5% de l'activitat econòmica de Rubí es dedica, de fet, a l'estètica. 3 de cada 10 locals del sector ofereixen específicament manicures. Són en total 138 negocis que estan dins de les categories d'estètica, incloent tractaments facials, perruqueria o massatges. Dins d'aquest grup, un 32% ofereix el servei de manicura, i la major concentració d'aquests locals es troba al districte 4 de Rubí, al centre, que concentra el 35% dels locals d'estètica i 4 de cada 10 d'aquests de manicura. Segons la presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, Sílvia Giral, això s'explica per una tendència de la població a considerar la cura del cos i de la pell com un nou estil de vida. Pel que fa al boom particular dels locals d'ungles, ho inscriu en la mateixa dinàmica social, però també el fet que és un servei econòmicament accessible a tothom. De la seva banda, Lucía Prats, esteticista del centre Beauty Studio, assegura que aquest és un sector cada cop més competitiu. A la botiga on treballa van obrir inicialment com un centre de micropigmentació, però van ampliar a un servei de manicura després de veure la molta demanda que hi havia. Ara gaudeixen de la lleialtat de la clientela, tot i la competició dels altres locals, el més pròxim a metres de distància.
1: És un servei bastante competitivo. Siempre tienes que tener algo extra, alguna diferencia para resaltar entre los demás.
0: La presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, Sílvia Giral, fa una important distinció entre els locals oberts per persones formades i especialitzades en el sector i aquells que són de negocis. I, sobretot, avisa que ens fixem en els preus, que si algú és barat, potser no és de bona qualitat.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: El Teatre Municipal acull un espectacle de la companyia Letal. Es diu Neuera i es fa divendres vinent 28 d'agost. És un viatge que comença amb l'entrega d'una nevera i que acabarà molt més enllà del que ningú podria imaginar.

0: Ens hem de remuntar als segles 8 i 10 per trobar l'origen de la llengua catalana. Es considera que les homilies d'Organyà són un dels primers textos escrits en català. 1000 anys d'història, tu. Alguns pensaran que si ha durat tants segles, per què hauríem de patir perquè no en duri encara 2 més? Però és que una llengua no sobreviu pels anys anteriors. Aquí només importa l'ara i l'aquí. I no cal que us digui que la cosa no està per tirar-hi coets. I us ho diu un professor de català a Barcelona. Però va, no ens posem melodramàtics, que si d'una cosa en som experts és en no perdre l'esperança i resistir. I amb el català no serà diferent. Perquè amb el català ens enamorem. Ens diem el nom del porc, escoltem música, fem l'amor, suspenem o aprovem exàmens, somiem i fins i tot xerrem a l'hora del pati, tot i que potser cada cop menys. Ei, ja sabeu què vol dir això. El timbre indica l'inici de l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar de l'ús i de la situació del català.
1: Jo em considero castellanoparlant, per desgràcia, la veritat. Quan tu dius que escoltes Figaflaues, pues ja t'etiqueten amb una...
2: A catalufo.
3: Que dels 10 vídeos que em poden sortir en un minut, un, i ja dic molt, pot ser en català.
0: Atenció, perquè tenim examen sorpresa.
3: Ai, va.
0: Només un 50% dels profes s'adrecen en català als seus estudiants. Com ho observes en el teu centre? Es parla català, es parla castellà, els profes com parlen?
1: Per què canvies el castellà? És que no ho entenc. No. És un microracisme.
0: Què necessitaries perquè el català fos més atractiu per tu? A veure,
4: trobar un entorn on parlar-ho. Català, a l'atac!

0: Soc en Cristian Oliver i em considero un apassionat de totes les llengües i em preocupa quan alguna està en risc. No ens enganyem, el català no passa pel seu millor moment. L'última enquesta per la llengua així ho confirma amb una nova davallada del seu ús habitual. Ja el situa en un 32% de la població. Perquè us en feu una idea, el 2003 era del 46. O sigui, hem passat del 46 al 32%. Què està passant? Si sembla que ara hi ha més cinema en català que mai, no? La música urbana ja es fa desacomplexadament en català i fins i tot una pel·li com La casa en flames triomfa a les sales de cinema. Però els joves realment parlen català? L'escola fa tot el que té al seu abast perquè sigui realment la llengua vehicular? Tenim prou referents i continguts en català a les xarxes? Mirarem de respondre a totes aquestes preguntes amb els quatre joves que avui ens acompanyen al programa d'avui. Hola, què tal? Com esteu?
1: Què tal?
2: Bon dia, bona tarda.
0: Començo amb la veterana del grup, la Júlia. Hola, què tal?
1: Què tal? Com estem? Molt bé.
0: Molt bé. La Júlia té 16 anys, fa primer de batxillerat, i a mi m'han dit que la teva paraula en català preferida... En són dues, són gresca i xerinola.
1: Home, i tant, sí, m'encanta.
0: Això diu molt de tu, ja, eh?
1: Sí, és una...
0: Per què t'agraden, a veure?
1: Perquè és una manera de dir festa, de dir passar-s'ho bé, però única, d'una manera en català única.
0: Perfecte. També tenim l'Aaron. Hola, Aaron, què tal?
3: Hola, bon dia, bona tarda.
0: L'Aaron té 15 anys, va a quart d'ESO, i per tu la paraula que més t'agrada és... A veure si la sé dir, perquè és una que, més, que em costa molt, eh? Xiu-xiuejar.
3: M'encanta, perquè és una paraula, crec que única del català i que representa no tant aquell moment de que estàs parlant en silenci, sinó un acte, o sigui, tu estàs xiu-xiuejant a una persona, saps?
0: No, és perfecte. Hola, Noelia, com estàs?
4: Hola, bé.
0: La Noelia té 15 anys i va a tercer d'ESO i la paraula que més t'agrada en català és t'estimo.
4: Una
0: romàntica.
4: Sí, és que jo crec que en qualsevol idioma no crec, o sigui, jo crec que no hi ha una altra paraula que ho expressi com d'aquesta manera. Tan
0: completa, no?
4: Sí.
0: Molt bé. I pel final he deixat la Paula. Hola, Paula, com estàs?
5: Hola, molt bé.
0: La Paula té 14 anys, fa tercer d'ESO, i m'han dit que la paraula que més t'agrada en català és pingüí.
5: La manera de pronunciar m'encanta. Simplement la paraula i escriure-la...
0: Molt bé. Doncs va, ja que hem fet les presentacions, entrem en matèria i us faig la primera pregunta. Feu servir català en el vostre dia a dia i, si és així, en quins contextos? A veure, qui vol començar? Júlia.
1: Jo sempre amb tothom.
0: Amb tothom. És la teva llengua.
1: Si és la meva llengua, per tot.
0: Uh-huh. La resta també?
4: No.
0: Aaron? Ai, Noelia, t'ho has dit que no clarament. Tu no fas servir el català o no el fas servir gaire?
4: Només a l'institut.
0: Només a l'institut.
4: I de vegades...
0: Però amb els teus companys, amb els professors...
4: Només

0: en alguns professors.
1: Vale, i tu, Aaron?
2: Jo, malauradament, hi parlo amb 5 amics comptats al català i a casa, de vegades, jo em considero castellanoparlant, per desgràcia, la veritat. I...
1: Home, al final totes les llengües són igual d'importants.
2: Sí, sí, sí, sí, és clar, però el català com... és nostre, i no el parlo tot el que l'hauria de parlar.
1: Tu, Paula?
3: Jo, la majoria del temps, la veritat, però tot i que alguns dels meus companys no el solen parlar perquè no el saben al 100%, però sí, l'utilitzo molt, la veritat.
1: I tens la sensació que el català es parla cada vegada menys?
3: Sí, la veritat és que sí, perquè des de primer fins ara tercer s'ha notat molt el baix rendiment del català i, no sé, el trobo com més a faltar.
1: En tots els contextos, per això, a l'escola o en tots els contextos?
3: En tots els contextos, totalment, perquè, per exemple, tu vas al supermercat i demanes algú en català i a vegades et contesten en castellà i dius, t'estic parlant en català, potser, si no en saps, m'hauries de contestar en català, no? Doncs, bueno, però...
1: I què et sembla si no el sap?
3: Doncs, què n'opines? Em sembla bé, també, jo el contestaré en castellà amb molta amabilitat, també.
4: Sí, jo respecte al que diu la Paula, és una mica al revés el que faig jo. Vull dir, jo, per començar, sempre em dirigeixo en català i ja entenc el seu punt, però vull dir que no, en cap moment exigeixo que em responguin en català. Jo penso que si em responen en castellà mentre m'entenguin, jo els hi seguiré parlant en català. Però mentre a mi no em demanin que canviï de llengua, jo tampoc li demanaré.
3: Totalment, sí, sí.
1: Noelia, què opines d'això que comenten les companyes?
5: Jo opino que sí que és una mica el mateix. Que si jo, per exemple, jo de normal parlo en castellà i em responen en català i si veu que dubten d'alguna manera, jo parlo català, sí, puc, o sea, perquè puc, però no estic acostumada.
1: I et molestaria, per exemple, que algú et parlés en català i que tu li respons en castellà i, i l'altra persona manté el català? O no?
5: No.
1: És a dir, una conversa bilingüe.
5: Si ens entenem, doncs...
1: D'acord.
5: Da igual.
1: I tu, Aaron, què? Què opines?
2: Jo acostumo a obrir la conversa en català, encara que si la persona...
1: O sigui, la primera persona, quan no coneixes algú, la primera llengua que fa servir és el català.
2: Sí, sempre el català, perquè, i de fet, ha hagut un treball darrere, però si aquella persona em respon en castellà, perquè, siguem sincers, la majoria de cops et responen en castellà i no et responen en català, pues tu, jo canvio directament al castellà, no continuo al català.
1: Per què dius que hi ha una feina al darrere? Què vols dir?
2: Perquè jo sí que, com m'he criat a una casa on ma mare hi parla castellà i el meu pare valencià, però per mi és com si parlés castellà i llavors tinc la costum de dirigir-me, tenia la costum de dirigir-me a les persones en castellà.
1: O sigui, per tu ha sigut una decisió.
2: Sí, la meva va ser una decisió que va començar a tercer d'ESO, on va ser filla de pues d'una reflexió que vaig tindre i vaig començar pues, a dirigir-me en català, a preguntar l'hora a català, perquè, diguem-ho, és molt bonic dir quina hora és.
1: A fer una llengua al final útil, no? Una llengua...
2: Utilitzar aquesta...
1: I a l'escola ho fan això? Amb els companys també ho fas?
2: Sí, però a l'escola, i potser estic obrint un meló, és que quan tu hi parles català, no sé si t'ha passat, Noelia, que... tu que ets també castellano parlant com jo, quan hi parles català amb amics que hi acostumes a parlar castellà, pues primer et burlen, però d'amics, no? Diu, va, anda, calla, o vinga, va, parla, parla castellà que estarà més còmode, o deixa de fer el ganso, per exemple.
1: Què opineu d'això? Sí,
2: sí, et fan una miqueta d'acostar,
1: sí,
2: saps?
1: Noelia, tu què vols comentar?
5: És com estrany.
1: És estrany.
5: Per exemple, a la meva escola, jo crec que mai, o sea, entre alumnes, ningú parla català. I si ho parles és com... Sí, claro.
1: O sigui, que aniran malament, vols dir?
5: No, però com que fan la gràcia per així dir-ho, perquè és com... Perquè
1: o sigui, se sent com una broma, no? Una sensació com una...
5: Sí.
1: I, clar, una mica això em lliga. Creieu que el català sona menys guai? O sigui, és menys guai que, per exemple, el castellà en contextos, per exemple, més lúdics, més de diversió, entreteniment?
3: Jo penso que no. Trobo que el castellà i el català és un idioma molt xulo de parlar i amb paraules molt maques, de veritat, i dir-les és com...
4: Com pingüí.
3: Sí, per exemple. Doncs és com la teva essència, al final, no sé, trobo molt divertit.
1: Que al final la llengua no deixa de ser l'essència d'una persona, no?
3: Exactament.
1: Totes són igual, per això ho deia, no? Totes són igual d'importants.
3: Sí.
1: I al final, veure's obligat a canviar la pròpia llengua, això us ha passat alguna vegada que us heu vist obligats a canviar-la pel que diran, ja no perquè evidentment l'altra persona no l'entengui, sinó perquè, no? El que comentaves ara, Noelia, si algú parla català a la classe, es fa una mica de broma i tal. Us heu vist obligats?
4: Buah, és que jo crec que hi ha molt el costum aquest de... Això, el castellà, la llengua guai, la llengua per relacionar-se, i la llengua de no de l'escola, perquè en teoria els professors t'obliguen, bueno, o imposen, diu la gent, de parlar en català. Quina era la pregunta, perdó?
1: No, sí. Si t'has vist obligada mai a parlar, a canviar el català, pel que diran?
4: No, perquè no, jo, és la meva llengua, sóc jo quan parlo català, llavors a mi m'agrada com canviar aquesta idea de que el català no és igual de digne que el castellà en tots els àmbits, llavors no, sempre mai m'he vist obligada.
1: Anem a diferents instituts reals de Catalunya, anem a escoltar què en pensen de tot això, de la supervivència del català, i mentrestant vosaltres aneu reflexionant si creieu que en català hi ha el mateix contingut a xarxes que en castellà. Escoltem.
0: Parlo català a l'escola, amb les meves amigues, i allà on vaig, menjo amb la meva família perquè tothom parla en castellà.
6: Jo el meu dia a dia sempre parlo català a l'institut i amb algunes amigues meves.
7: A part de, amb el meu avi, que és de Huesca, i a classe de castellà, francès i d'anglès, sempre parlo català.
8: A teatre parlo castellà, no amb els profes, però amb els amics sí. És curiós, perquè sobre l'obra és en català.
0: Quan una persona se'm dirigeix en castellà, doncs li contesto en castellà i ho faig més que res per un tema de respecte i perquè se'm fa molt complicat contestar-li en català.
6: Si veig que se sent més a gust parlar en castellà, doncs ja veurem si que passo del català al castellà i no em veig ningun problema perquè vull que aquella persona se senti còmoda. Jo penso que si fos influencer sí que parlaria català, perquè sí que és veritat que no em portaria tants diners perquè tothom parla castellà. Al final he nascut a Catalunya i m'han ensenyat a parlar amb la llengua del català.
7: Sempre es pon en castellà o en parla ja directament en castellà, és que potser al català no se li dona bé o se sent incòmode. Llavors li respon automàticament en castellà.
8: Sí, tristament sí. I de fet aquesta situació és una situació que em fastidia molt. Típica situació on sou dos que parlo català i un castellà, i parlo castellà i jo pregunto per què.
9: Si jo fos influencer i volgués guanyar diners, utilitzaria el castellà. Doncs perquè Catalunya és una comunitat autònoma bastant petita comparada amb tots els països on es parla castellà, així que tindria molt més públic.
0: Segurament faria contingut en castellà o en anglès per arribar més públic, però em faria un altre compte per intentar mantenir el contingut en català.
7: Voldria fer-ho en català, però ho faria en castellà. Perquè si el meu objectiu fos guanyar diners, el castellà és una llengua que arriba a moltes més persones, que molta més gent ho entén.
8: Català. M'estimo molt el català.
1: De fet, els joves d'entre 15 i 29 anys sou els que menys feu servir el català. Només un 25% el té com a idioma habitual, perquè ens fem també una idea, el 2007 era el 43%. D'acord? Ha canviat.
4: Mm. Jo veig aquí un podcast sobre els diners, que tothom deia, per guanyar diners, castellà, per guanyar diners.
1: Digues.
2: I és que això ho tinc claríssim, i el meu punt d'inflexió va ser quan vaig anar-hi a un concert de Figaflauer, un grup de català, que a mi m'encanta la música en català, per cert, i ho tinc claríssim. Jo, si algun dia em faig influencer, presentador o el que sigui, serà en català, i ho tinc claríssim, perquè és una llengua, al cap i a la fi és una llengua que ha nascut aquí, ha sigut criada a la nostra terra, i em dona exactament igual que no sigui el castellà, que no arribi a més gent, perquè hi ha llengua de, per exemple, l'anglès, que no l'entén persona, però els arriba completament, perquè ja no és com, ja no és la llengua, sinó com ho fas, saps?
1: Però hem de ser sincers, eh? Vull dir, si haguéssiu de triar entre guanyar molts diners amb, per exemple, en castellà, i guanyar menys diners fent el mateix contingut però en català,
4: és que el que me costaria a mi, no sé si ganaria.
1: Què faríeu? Sí, realment, català, eh?
2: No sé si és... I no és per cada català, bé. Jo dic perfectament, encara que sigui castellà parlant, jo diria català. Tu com...
1: Tu, Noelia, què opines?
5: Jo diria catanyol.
1: Catanyol. Molt bé, escolta, això també deu tenir el seu públic, eh?
3: Sí.
1: I tu, Paula, què faries? Renunciaries, per exemple, a la teva llengua perquè guanyaries més pasta o no?
3: M'hauria de pensar, eh? Ah. Em costaria.
1: És que jo crec que això és una cosa que està passant, no? Que potser hi ha molts influencers, molts generadors de contingut.
3: Faria contingut mixta. Les dues coses.
1: És molt criticat, també, això, eh? Perquè hi ha una part del públic que diu, aquí no s'està mullant, vol no oblidar-se d'un nínxol, no? I, bueno, i tu, Júlia...
4: No sé, a veure, a mi mai m'ha interessat molt el tema dels influencers, però amb el tema de la música m'agradaria dedicar-m'hi, i no se m'ha passat mai pel cap fer cançons en castellà, perquè, bueno, perquè no és la meva llengua, no per res més, i jo sempre ho faré en català, arriba més o menys gent.
1: Clar, perquè sempre dèiem que a xarxes potser el contingut que hi ha en català és inferior. Amb el tema música també creieu que que és inferior o ara mateix esteu en un bon punt?
4: Abans ostres, està molt bé ara.
1: Però està
4: jo crec
1: igual
4: està,
1: o no?
4: La indústria de la música catalana està
1: molt
4: no,
2: jo crec
4: està,
2: que ara està petant.
4: Està petant, sí, està ara. Està en un àlgis. Sí.
1: Quins
4: sí.
1: cantants, quins grups catalans coneixeu?
4: Oques Grasses.
2: Jo ara mateix escolto Oques Grasses, Figaflaua, La Fumiga. Últimament estic escoltant també So, perquè m'ho van recomanar molts amics. I jo crec que el català, la música catalana està... en un punt molt àlgid, uh-huh. encara que també he de dir que quan tu dius que escoltes Figaflaues, pues ja t'etiqueten amb una etiqueta...
4: A Catalufo.
2: A Catalufo.
4: O Catalanet.
2: Exacte, o amb una ideologia política que no té sentit, perquè si jo escolto Figaflaues perquè m'encanta aquell grup, no tinc per què compartir, o sí, dona igual. O sea, jo crec que aquest és un problema, la música catalana d'avui dia.
1: Ha crescut la música en català, però tot i així crec que no es consumeix igual o més que en castellà. Mm. Per tant...
4: Per temes de nombre de parlants, també, no?
1: Nombre de parlants i potser alguna cosa més... popularitat, potser...
4: Però jo recupetes més en català aquí, uh-huh. no?, que en castellà. Vull dir, el territori és més petit, no?
3: Uh-huh. Sí.
4: I hi ha més però gent concentrada sí, que escolta sí. música en català.
1: Clar, sí. Trobeu, trobeu, per exemple, el mateix contingut, ja no només per nombre de parlants, evidentment en tenim menys, però creieu que el tipus de contingut que trobaríem en castellà el trobarien també en català? És a dir, trobem el mateix nombre de story times.
4: Hi ha un altre tarannà, vols dir? En castellà,
1: no sé si hi ha, ni tan sols podem trobar el contingut. És a dir, la possibilitat de trobar una categoria en català, no? No sé si la Paula m'entén.
3: Sí,
1: tu
3: jo crec que dels 10 vídeos que em poden sortir en un minut, un, i ja dic molt, pot ser en català. I no pot ser un story time perquè no el pots trobar. Has de rebuscar fins que et surti.
5: És preparat amb mi, sí que em surten.
1: Clar, de fet, ja fins i tot, ja moltes vegades les paraules aquestes són o en anglès o en castellà i molt poques en català. No sé si vosaltres ho feu servir vocabulari també vostre, que a vegades els adults diuen, però què diu aquest? No l'entenc, no? Feu servir paraules en català que tinguin com essència catalana de llenguatge jove o no? O només en castellà o en anglès?
4: Com Samat, per exemple.
1: Samat, sí, pot ser.
4: Sí, però alguna ara més? No se m'acord.
1: Rayat, crash, jo, random...
2: Rayat, random, jo... I sí que hi ha paraules, però Rayat. Això sí que faig molts castellanisme. Però sí que és veritat que de contingut, com bé ha dit la Paula, i estaria tirant molt, et surt un de cada 15, jo posaria, perquè has d'anar a buscar els tiktokers o els Instagram, els influencers que hi pugin contingut en català perquè, pues per això, pues per el que li dic abans, perquè et relaciona amb algú que pot tindre a veure, no? I llavors ja et posa una etiqueta que és molt difícil de treure't.
1: Clar, sí. Les dades diuen que el 43% dels catalans que utilitzen xarxes socials ho fan en castellà, només el 9% ho fan en català. Creieu que fa falta parlar català per viure a Catalunya o es pot viure a Catalunya perfectament sense català?
4: Hem d'aconseguir que sigui necessari.
1: I això com es fa? Nòlia, com es fa que el català sigui necessari?
5: Que gent com jo, que no parla normalment en català, que ho comenci a parlar, aunque costi.
1: I que suposo que també trobi contingut, no? Que li pugui interessar igual que en un altre idioma. Un entorn també.
4: Entorn, cursos gratuïts, exacte, per gent que ve de fora també, oferir el màxim de places a tot arreu. Sí. I que la gent d'aquí, sobretot els catalanoparlants, els incloem.
2: Exacte.
4: Sí. O sigui, com podem fer això? Persona...
1: Com podem incloure una persona perquè s'animi, doncs... perquè digui, ostres, a mi ara el català vull parlar-lo perquè la trobo necessària, em ve de gust.
3: Nosaltres a classe tenim molta gent que és de fora. I han vingut nous dels anys passats o actualment. I nosaltres sempre intentem parlar-los en català. I ara ells el parlen, el català. No tan bé, lògicament, però el parlen. I dius...
1: Al final, una llengua tampoc no... Si no és la teva, tampoc no cal que la parlis perfectament. Al final, l'objectiu és comunicar-nos, no? I a vegades tenim aquesta obsessió de que l'hem de parlar perfecte. Això també passa a vegades amb altres idiomes, eh?
4: Cadascú
2: té el seu... Sí, però jo crec que has donat en el punt clau perquè ara mateix, tu quan comences una conversa que estàvem parlant abans, no? Tu, Noelia, que ets castellano parlant, per exemple, tu comences una conversa i potser li comences en castellà a la persona al supermercat d'aquí, no? I jo crec que tu has donat en un punt clau, Cristian, i és que realment ho necessiten a l'aprendre. Si ara jo vinc a Barcelona, vinc d'Alemanya, per exemple, i vinc a Barcelona, realment necessito aprendre el català per poder viure i fins i tot pues, comunicar-me amb la gent, o amb el castellà ja tiro milles. Aquesta és una pregunta que malauradament tots sabem la resposta, i com bé, i com bé ha dit la Júlia, voldríem intentar fer-ho canviar. Per això em sembla molt bé clar. El que has dit tu d'això de parlar-hi. Exacte, això em sembla
4: sí,
2: magnífic.
4: Però tot i que no sigui necessari, jo crec que el fet de saber català bueno, et dona com moltes més eines. Jo crec que com més llengües sí. sàpigues aquí...
1: Sí. Bueno, el somni de qualsevol seria parlar totes les llengües del món, no? Sí, sí. Un somni. Va, fem una petita pausa aquí. Anem a relaxar-nos o no? Perquè potser ara... com aneu de refranys en català?
3: Ui, es casa.
4: Fatal.
1: Just o què? Bueno,
3: no em ves cap al cap.
1: A veure, sabeu que una llengua, es veu la qualitat d'una llengua, la seva vivesa, segons l'ús que es fa del seu refranyer. Atenció, perquè tenim examen sorpresa.
4: Ai, va.
1: No. Això no us ho esperàveu, eh?
2: No, la veritat és que no.
1: Bueno, va, m'heu d'ajudar a completar el següent refranys en català.
4: Va.
1: Vale? I a veure una miqueta més si saben què volen dir. Va, comença amb el primer. En el pot petit...
5: Hi ha la vora de confitura.
1: Molt bé, Noelia.
2: Molt bé.
4: Joder, la Noelia,
5: que l'estava pensant... Ui.
1: Què vol dir?
5: És que...
4: Se'l sap tot, ja, la Noelia.
1: Aquí tindrem ara un gir de guió,
4: No, estudiat.
2: No m'esperava,
5: Lo estava pensant, justo.
3: Estudiat amagades, no val.
1: De fet, en el pot petit hi ha la bona confitura, vol dir que valorem altres virtuts més enllà de l'alçada d'una persona.
5: Sí, sí, sí.
1: Va, els altres, atents. I tu també, Noelia, va.
3: Anem amb la Noelia,
1: Qui dia passa... Ui, aquest silenci.
4: Any
1: empeny, que vol dir no rendir-se malgrat les dificultats,
2: Ningú.
1: Qui dia passa, any
4: empeny.
1: Anem a la tercera, el tercer refrany, De mica en mica...
4: Som la pica.
1: Molt bé, va, aquí vol dir que no ens hem de rendir, que anem fent a poc a poc.
2: Aquest sí.
5: Este sí.
1: Va, pugem de nivell, No diguis blat fins que...
2: No tinguis el sac. Un flert i ben lligat. No,
4: no
2: era
4: és el així. Sac i ben lligat. No.
1: Molt bé, perfecte. Molt bé, exacte. Exacte. Vol dir que no et precipitis abans de donar una cosa perfecta.
5: És un ús.
1: Va, l'últim, L'últim refrany. Aquí, Paula, Vinga, va, A la taula i al llit...
4: El primer crit.
1: Molt bé.
2: Molt bé.
1: Sí, molt bé. Què vol dir això? Que volem quan algú que ens ajudin, no? Molt bé, escolta, molt bé. Jo us he vist perfectes, Va, si us sembla, ens anem a escoltar més Pati Real sobre què opinen del català i tot això que estaven comentant i després ho comentem.
6: A la meva escola la llengua predominant és el català, perquè com els professors ens expliquen en català, doncs llavors a nosaltres ja ens surt parlar en català. Però a l'hora del pati i el menjador sí que és veritat que de vegades hi ha gent que parla en castellà.
0: Sempre s'escolta molt el català, molt més que el castellà, excepte alguns grups que parlen castellà entre ells. Sí que és veritat que al meu institut hi ha molta gent de fora, però sí que és veritat que hi ha una cosa on tothom ho diu en castellà, que jo també, els insults. No hi ha cap insult que diguem que sigui en català.
10: Col·legi, sento molt més el castellà, el català.
8: L'únic és que hi ha gent que parla català, però quan parlo en castellà, no sé, faig un popurri. Plan, o a vegades, quan parlo coses sèries, les parlem en català, però quan parlem més de broma, parlem castellà.
0: La majoria de les meves amigues, quan surten al carrer, parlen en castellà en tots els entorns. Si van al cinema, parlen en castellà. Si van a dinar, parlen en castellà. Per exemple, el meu millor amic i una amiga molt propera parlen castellà a casa... però al col·le i al pati i pel carrer sempre parlen en català.
8: Vols que parlem català? Fem pupurri.
0: Parlen en català. I, a més, sempre estan remarcant la importància de fer-lo servir, que és una llengua que s'està perdent. La meva escola és molt catalana i la majoria de professors dirigeixen en català.
6: Al meu institut els professors sempre parlen en català.
1: De fet, menys del 40% dels estudiants s'adrecen en català als seus profes i... Només un 50% dels profes s'adrecen en català als seus estudiants. Clar, Noelia, tu això com ho observes en el teu centre? Es parla català, es parla castellà, els profes com parlen?
5: Depèn molt del profe i de si com tens certa confiança, per així dir-ho. Perquè si t'imposa molt, jo, per exemple, si un profe, per exemple, a la directora i al cap d'estudis, sempre en català perquè m'imposen. Però, per exemple, a... No sé, el de mates, per exemple...
1: El que et cau bé, potser,
5: sí,
1: que ets relaxada...
5: Sí, perquè, no sé, com no em surt català.
1: I ho fas en castellà.
5: Sí, i em respon...
1: I això no creus que és un símptoma, potser, no? De que has posat com el... Enfocar el català com una llengua seriosa, una llengua formal, una llengua de distància, sí. En canvi, ho comentàvem, no?, amb una de les persones que escoltàvem, que deia que quan fan broma ho fan en castellà.
2: Exacte.
1: No?
3: Totalment.
1: Què vol comentar?
4: És que sí, el tema d'insultar, no?
1: Buah. Sí. Insultar més en castellà que en català.
4: Sí.
3: Nosaltres, al nostre institut, no. De fet, si vols insultar més així per fer la gràcia, insultem en català, perquè són molt divertits.
1: D'on ets tu, Paula? Digue'ns d'on ets.
3: De Figueres, Vilajuïga, en teoria.
1: Clar, i és la diferència potser entre Barcelona i fora de Barcelona o pobles. Sí, què en penseu vosaltres, els que viveu a Barcelona o voltants?
4: Sí, jo crec que els instituts, bueno, des del que jo estic visquent ara, jo crec que s'està perdent una mica, s'està com... entre els professors jo crec que s'està posant de moda una mica, per dir-ho d'alguna manera, el fet d'utilitzar el castellà, no amb tots, però
1: I per què creus alguns... que s'està posant de moda?
4: Bueno, jo crec que hi ha aquesta... O sigui, de posar-se a l'alçada de l'alumne, parlar castellà i parlar amb uns aires de passotisme, com de, ei, soc molt guai, et parlo castellà...
1: O sigui, creus
4: castellà...
1: que és una manera d'apropar-se també als estudiants per fer-se més agradable, més...
4: Sí, però ho trobo sí, fatal, sí. Perquè, o sigui, desmunta totalment el projecte de la immersió lingüística i fa, bueno, fa que l'alumnat digui, ai, vale, puc parlar-li al profe en castellà.
1: Clar.
4: Però, bueno,
2: exacte. Sí, sí, bueno, no, és que, de fet, és això, crec que és això el que passa, i és que com el professor escolta que els alumnes hi parlen de col·legueo en castellà i al meu institut passa com tu, que dir-li tros de cuònia a una persona fa riure en compte d'insultar. Però com el professor vol crear aquesta relació de col·legueo, jo sóc igual que tu i tot això, pues separen el castellà com si fos col·legueo i el català com si, hòstia, si em dirigeixo cap a la directora, pues sí que li parlaré en català, no vingui a ser que em diguin no sé què cosa en castellà. I això em sembla una pena.
1: Clar, i que on podríem... Digues.
4: Que no s'ha de confondre amb el fet de... O sigui, que no creiem que el fet d'imposar el català a l'escola faci que es perdi. Exacte. Jo crec que com més forcem que s'utilitzi, més s'utilitzarà.
1: Sí. Però... I com podem fer per revertir aquesta situació, no? Estem dient que el català es veu com més seriós, més formal, no sé què, com podem fer-ho?
5: Que, per exemple, a vegades al meu institut, depèn del profe, també et diu, què has dit? I hasta que no... O sea, t'ho dic, què has dit? I hasta que no... No s'ho dius en català, no et respon.
1: Ja. I això t'agrada? Et molesta? Ho veus normal, necessari?
5: No, o sea, ho veig necessari perquè jo, una persona que no està acostumada a parlar català, és com...
1: I t'has de trobar una situació que t'obligui una mica, no? Que et posi
5: però en... no m'obliga de... Si no et contesto. Si ve que una persona que a lo millor ve de fora, com has dit tu abans, no li surt la paraula... Sí que l'ajuda.
1: Que et convidi, no? Sí. I això, com ho veus tu, que ho veus com una cosa bona, creus que també ho senten així els teus companys o ho veus tu de manera diferent?
5: Jo crec que ho veiem bé perquè també s'ajuda cada cop a com parlar-lo amb més fluïdesa.
4: Doncs mira, és que tenim un exemple d'una persona que està allà parlant que ho demana. Exacte. És que ho estan demanant. Som nosaltres els que estem... Sí, excloent, és un cercle viciós. Sí, com més ells s'exclouen, nosaltres més els traiem.
1: És que potser
4: no,
1: té un punt aquesta cosa de nostra, no? De si no ens animem a parlar-ho, no la fem necessària, no la fem útil, no? Clar, una mica seria això, no? Per revertir aquesta situació, fer-la necessària seria la manera...
4: El català ha de ser una eina de cohesió social.
2: Hòstia, quina frase.
1: Bonic, però... això,
2: Sí, sí, molt bonic. I jo crec que també he de marcar que hem de marcar la diferència entre obligar aquella persona, perquè si a tu t'obliguen a fer deure, si ara mateix t'obliguen a fer deures de mate, pues tu odies aquell deure. Però si en comptes comences a fer unes activitats de fer un perfil a Instagram en català, pues aquella persona no veu el català com una imposició, sinó
1: una cosa normalitzada.
2: Veu una cosa normalitzada i veu una cosa que exacte,
4: que anem a experimentar amb el català,
2: exacte,
4: no?
2: I que es pot fer col·legueo, i que es pot fer, pues, pues jo em posaré al meu perfil que sóc guapíssim o guapíssima, que sigui, i llavors tu veus, hòstia, pues mira, el català, pues mira que sí que m'agrada, i sí que se pot utilitzar fora de l'àmbit de la directora, com t'has dit abans.
1: Es diu moltes coses dels joves, i una de les coses bones que es diu és que som més lectors que els adults. Vosaltres sou molt lectors, o no? Tu no estàs d'acord?
4: No, jo ara mateix no gaire, ho hauria.
1: Hòstia.
2: Jo abans més.
1: Però quina representació?
5: Depèn de l'època.
4: Bueno, fatal.
1: Jo em quedo amb la part optimista, que els joves són els que més llegiu.
4: Doncs sí.
1: Però només un 26% ho feu en català. Si heu d'agafar un llibre que us aneu a comprar pel vostre gust, és a dir, perquè voleu vosaltres, ho feu en català, en castellà, en anglès, en un altre idioma?
5: Castellà.
3: Jo, m'és igual, mentre m'agradi el gènere literari,
2: exacte,
3: el que
5: sigui. Això sí que és veritat.
2: Exacte. Jo sí, és fantàstic, com Patrick Rufo, que és el meu escriptor preferit, i que fa... Bueno, la novel·la que me'l vaig llegir en castellà, pues me la compro, però, per exemple, ara vam llegir Terra Baixa, que és en català.
1: T'ha agradat Terra Baixa?
2: M'ha encantat. O sigui, mira que ho trobo molt complicat d'entendre perquè utilitzen un llenguatge molt complicat i jo com a castellano parlant pues ho trobo complicat, però em sembla una obra literària molt digna de llegir a classe
1: i
2: em dona pena haver-ho llegit tan tard. Això sí,
1: bueno, mai no és tard per llegir i recuperar textos que potser voldria haver llegit. Va, som-hi, passem una mica endavant. Tenim aquí un entrepà. aquí al mig. És que l'entrepà és la cosa més sagrada que hi ha a l'hora del pati, ja ho sabeu. Va, qui vol obrir aquest entrepà i descobrir... Paula, va. Descobreix què hi ha a l'interior d'aquest entrepà, perquè potser ens porta un dilema que haurem de resoldre entre tots. Ens haurem de posar d'acord per resoldre la possible situació que ens planteja. A veure, llegeix aquest missatge, Paula.
3: A veure, missatge secret. La Rebeca té 15 anys, arriba de Colòmbia i entra a estudiar a una classe de tercer ESO a Catalunya. Cada cop que es dirigeix al professor, aquest canvia el castellà perquè pugui entendre la lliçó.
4: Així no anem enlloc.
2: Clar,
4: és que passa molt.
1: Les cares, les cares que heu fet,
4: Les cares, quan les cares? Què? Pobra noia.
1: Què fem?
4: No, però és que...
1: Què li diem a la Rebeca?
4: És que passa molt.
1: O què li diem a la
4: Rebeca?
2: Passa moltíssim.
4: És que és quasi racisme.
2: És que, no, sí, exacte.
4: Perdó.
2: No, és que és veritat.
4: Sí, és que sí.
2: És com,
4: vale, ets de fora, no et penses parlar català, perquè el català és baix d'aquí.
2: Exacte, o si veus al supermercat o al Mercadona, mira, ho sento per dir una marca, però si estàs en el Mercadona i veus la caixera, que tu ets... I jo, que soc castellanoparlant, que castellanoparlant, em parlen català, però si veu que darrere meu ve una persona que té sud-americana o amb pell de color, canvia el castellà. Però i per què canvies el castellà? És que no ho entenc.
1: No, és que això ho veu de mala educació, canviar...
2: És un microracisme, i ho dic taixantment, o sea, sé que fins i tot hi ha vegades que ho faig, però ho trobo molt malament això de donar per suposada una llengua, una cultura i uns gustos a una persona només per l'aspecte. Que és
4: i
2: això,
4: a més
2: sisplau?
4: Ara, que tothom m'ha passat arreu.
2: Sisplau.
3: Sí, totalment. Sí, sí.
1: Per tant, tots quatre estem d'acord que...
2: Ens carregaríem el professor. Exacte. Sí.
4: S'ha de partir des de...
2: Ja ho dic jo. Ens carregaríem el professor.
1: Està molt bé.
4: Sí, però és doncs que... Ens carregaríem el professor, crec.
1: Ara sí que encarem la recta final d'aquest capítol d'Hora del Pati i ja us aviso que ara venen una de les seccions que més m'agraden, perquè tindreu l'oportunitat de sentir-vos poderosos, perquè ara us diré tres frases que s'han sentit en un pati de veritat i els que les han dit, la veritat és que s'han lluït, i haureu de triar un d'aquests tres perquè es quedi sense pati. Castigat! Sí?
4: Va.
1: Esteu preparats?
4: Sí.
1: Va, anem al primer. El Ramon diu, soc cambrer en un bar de la Terrassa i mai canvio al castellà, ni que els clients em parlin en castellà. Vale, aquest és el Ramon. L'Anna diu, les llengües del futur són el castellà i l'anglès, no pas el català. Per tant, no cal aprendre'l. Vale, sí?
4: Com es diu aquesta?
1: Aquest és l'Anna.
4: Molt bé, Anna,
1: sí?
4: Molt bé.
2: Ja no fa falta que...
1: Anem al Didac. La gent que té un mal català valdria més que no el parlés.
2: Hòstia.
4: Ai,
1: tenim
4: no,
1: el Ramon,
4: no,
3: si
4: no
3: és motiva. Castigaria els tres.
4: Si no és motiva, la
1: tenim
4: gent.
1: El Ramon, el cambrer, que no canvia mai de castellà.
4: El
1: castellà, l'Anna, que és la que diu que el català i castellà són el futur, i per tant un català fora, i el Dida, que si no el parles bé, escolta, que et cremin gairebé. Què?
4: El pensament de l'Anna em sembla molt simple.
1: Sí.
4: O sigui, una llengua és una manera de veure el món, una
1: hem
4: llengua
1: de decidir
4: preciosa.
1: Que un es quedi sense pati,
2: és una manera de viure una llengua.
4: És una manera de viure.
2: De pensar i de fer. Llavors, sí. Jo a l'Anna ho trobo...
1: Senteu el tic-tac, O sigui, hem de posar-nos d'acord.
4: Està batant la diversitat, l'Anna.
3: Jo que estic al Didac.
2: Jo també.
4: Jo també.
1: Per què castigues al Didac? Sí.
3: Perquè si veus que algú no sap parlar bé el català, doncs ajuda'l, no?
1: L'has de convidar.
4: És veritat.
1: Molt bé. Noelia, tu qui castigues, a veure?
5: Buah, és que... No sé.
1: Jo sí, tenim aquí.
5: Estic d'acord amb els dos, de castigar l'Anna i el Didac, però és que és molt... A qualsevol.
2: Jo castigaria el Didac i és perquè si una persona fa l'esforç d'aprendre el català com ara mateix tu o jo, que estic parlant en català aquest podcast, l'hem d'ajudar, l'hem d'acompanyar, i aquella persona que diu que com la parles malament, millor no parlar-ho, perdona per enrotllar-me, i és jo castigaria sense pati i amb una expulsió amb el Didac.
4: No hem de parlar un català perfecte de Vic, m'entens?
3: Clar.
4: Sí, una persona que l'està parlant, em vull dir.
1: L'Anna que deia que les llengües del futur són el català, el castellà i l'anglès, creieu que el català té futur?
2: Sí.
4: Sí.
3: Sí.
4: Sí. Sí. Mentre jo estigui viva,
3: possibilitat, sí.
2: No, completament,
1: Però ho penseu, ho convençuts,
2: 100%, perquè jo crec que encara que sí que he de dir que potser es redueix una miqueta la zona de parlants per la globalització, crec que el català té futur i serà una llengua que perdurarà pels anys. Jo crec amb força, de veritat, amb força, i ho defendré, la veritat.
1: Hi ha algú que més vulgui afegir alguna cosa sobre això?
4: Jo també, és que conec la meva realitat i intento obrir els ulls a altres realitats, però, clar, jo em moc en entorns on amics meus, així, no tothom, però el defensem i estem disposats doncs, a parlar-lo sempre, família i tal, però, clar, no ho sé, a nivell mundial no ho sé, però jo confio
1: Clar que sí.
4: Aquell d'abans, jo mentre el defensi jo...
2: Què penses, Noelia? Com?
4: La defensora del català.
5: Doncs que jo crec que sí, perquè, per exemple, jo tinc una amiga de, que és de Cádiz i ella em va dir, ensenya'm català, perquè li sembla un idioma molt bonic.
1: Què necessitaries perquè el català fos més atractiu per tu? A veure, que sigui necessari.
5: Trobar un entorn on parlar-ho.
1: I tenir... Ostres, això està molt bé, tenir un entorn d'amistats...
5: És que, per exemple, a casa, no. A karate, tampoc. Amb la meva millor amiga, tampoc, perquè... No sé, no ens ha sortit.
1: Diries mai. Que és més important l'entorn físic, el real, que el que hi ha a xarxes, a internet, o no?
5: Sí, perquè clar, si tu per xat, sí, qualsevol. Perquè jo per xat hi ha persones que sí que parlo en català, però aquí en persona...
1: Jo sempre he dit que per aprendre un bon idioma t'has de fer un ligue d'aquella persona que tingui i aprens.
2: Estic d'acord.
1: Meravellós.
4: Clar, t'enamores d'aprendre català per amor.
1: Sí, sí. Per amor. Sí, sí. Aprendre català per amor és una molt bona frase.
4: És una millor tècnica.
2: És el títol d'un. I el primer que t'ensenyes d'una llengua són els insults. O sigui, i un bon...
4: Xarrupa, figues, abraçafanals...
2: Són llarguites.
1: Aquí anem una mica coixos en català, s'ha de dir, que en insults... Tot i que la Júlia acaba de fer una bona tirallonga...
2: Tirallonga.
1: Que li ha sortit així sol.
2: Llepa, fills... Som llarguites. Són aquests insults...
5: Si no conozco ninguno.
1: Paula, tu vols afegir alguna cosa?
3: Jo, com ha dit la Noelia, jo trobo que les xarxes socials i la vida física estan en una balança igualitària. Perquè trobo que hauria d'estar igual.
1: No, està molt bé. Però, bueno, decidint qui es queda sense pati. Teníem el Ramon, l'Anna i el Didac. Esteu d'acord, eh?
3: El Didac,
2: més
3: el Didac.
2: Expulsió.
1: Que si no parles del català no passa res, tio. Endavant, continua parlant-lo. Clar. Clar que sí.
4: Clar.
1: Va, doncs ara sí que hem arribat al final d'aquest capítol.
4: No.
1: I avui m'agradaria que, com sempre fem, que us quedeu amb una frase, amb un titular de tot allò que hem comentat, allò que heu après, allò que ens ha fet reflexionar especialment. Paula, comencem amb tu. Amb què et quedes?
3: Doncs jo, tot, m'ho diria tot, perquè m'ha encantat, la veritat, però... Si
1: un titular, dius, m'emporto cada... això.
3: Doncs m'emportaria... El català és una fantasia.
1: Oh. Que bonic, això. Perquè... Noelia, sí. Tu què et portes?
5: Que hauria de parlar més català.
1: Uh-huh.
5: I que, o sigui, em fa una mica de vergonya, però no sé per què. O sigui, no
1: doncs
5: per
1: el
5: què.
1: Parles perfecte.
5: Sí, sí, el parles superbé.
2: El parles molt bé.
1: De veritat, eh? T'has de sentir absolutament segura perquè bueno. Et comuniques la mar de bé.
4: I és molt guai que el vulguis parlar i que el parlis.
1: I tant, i tant que sí. Aaron,
2: el meu titular, el tinc claríssim, seria el català més fort que mai i, de fet, aquestes forces me les ha reomplit la Noelia. A veure que s'està esforçant, jo mateix em dono les meves gràcies, encara que quedi fatal perquè m'agrada molt el català, i a la Júlia, i a la Cristian i a la Paula.
1: Que bonic.
2: La veritat.
1: Gràcies a tu també, Aaron. I tu, Júlia, amb què et quedes?
4: Jo diria dues coses, si se'm permet.
1: I tant.
4: Primer, el català pot ser gresca i xerinola. Val? Després,
1: i pingüí també.
4: I pingüí pot ser.
2: I t'estimo.
4: I xiu-xiueix.
2: I xiu-xiueix.
4: I també català a l'atac.
1: Oh, molt bé. Molt bon, molt bon final. Doncs res, moltíssimes gràcies, Aaron, Noelia, Paula... M'estic deixant... La Júlia m'has dit... Per la vostra sinceritat, per les vostres reflexions i pel vostre impuls a la llengua, perquè de veritat que jo m'he quedat amb la frase de que el català té futur. Jo m'he quedat
4: sí.
1: amb això
4: sí.
1: I jo com a profe he de dir, com a profe de català he de dir que es parla cada vegada menys, però confio
2: gràcies,
1: que...
2: Gràcies per la confiança, eh?
4: Sí, confio,
1: ho intentarem, ho seguirem...
3: Pico pala tot.
1: Ho seguirem batallant amb moltes ganes perquè al final és la nostra llengua i les llengües representen les persones. I
4: perquè mica en mica...
1: Sempre la pica! I vai, com diem en català també, això està dat i beneït i per tant l'hora del pati s'ha acabat, tothom que va a classe i fins al proper episodi.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.

0: Encén, Iris?
1: Sí, sí, inspectora, la sento.
0: Ens havia espantat. Està tot bé? Tot bé, Iris?
1: Sí, perdona, ja no sé què li he dit i què no. Fins ara sé que hi va haver una festa al Pla de l'Alba i que potser la Mònica hi va anar a muntar el Ferri 08.
0: Sí, fins aquí hem arribat nosaltres, també. Hem investigat l'usuari del compte i, a priori, sembla un noi normal.
1: N'ha anat a casa seva?
0: Sí, però en Ferran Duran no és a casa. I parlant amb la mare ens ha dit que l'estiu passat va treballar en un càmping i que encara hi va fer algunes hores extra.
1: Quin càmping?
0: Aquí és on es posa interessant. És el mateix càmping on treballava l'home que hem trobat mort per sobredosi. Es veu que és el germà del propietari.
1: No perdeu més temps, aneu al càmping. La Mònica ha de ser allà retinguda, tot quadra.
0: No podem treure conclusions precipitades. Potser en Ferran també ha estat segrestat juntament amb la Mònica.
2: Precipitades? Són idiotes o què els passa? Quant temps més perdran abans de rescatar la meva filla?
0: Iris, amb qui ets? Senyor Esteve, és vostè?
2: Inspectora, jo també he fet els deures. I sap què? He vist que en Ferran freqüentava fòrums d'incels. Sap què són? Grups que busquen venjança contra les dones. Encara pensa que no és greu el cas?
0: No hem dit mai que no fos greu. El que no tenim eren pistes.
2: Collons! Què més necessita per començar a buscar la meva filla? Si no la troben viva, mataré a l'Iris i el seu fill.
0: Iris, on sou? Digue'ns on sou.
1: En un soterrani a 31 minuts i 37 segons de casa de la desapareguda, a prop d'un elefant de llum.
0: Iris, vinc ara mateix a buscar-vos.
1: Matar-nos no et tornarà la teva filla, ho saps, oi?
2: No, no me la tornaràs. Però estant viva, tampoc ho faràs. Has fracassat, assumeixo.
1: Però tenim la pista del càmping, segur que és allà.
2: No, no, Iris, no. S'ha acabat. Adéu, Iris.
1: No! No, no, no! Sisplau, no, no ho facis! No.

0: allà? Què fa que no arriba l'ajuda mèdica? Iris, que em sents? Som aquí, aguanta.
1: I noto el pols, és molt suau.
0: Que s'afanyin, collons! I vosaltres dos, inspeccioneu el pis de dalt.
2: El meu fill.
0: Iris?
2: El meu fill.
0: Xxt, calleu, que ens està intentant dir alguna cosa.
2: El meu fill. El meu fill.
0: Sí, sí, ho sabem. Tu no pateixis, Iris, el trobarem. Destrosseu-ho tot i no marxeu fins a trobar-lo.

0: Ara l'aixecaré, miris, agafis a mi.
1: No se m'enduguin a l'hospital. Primer han de trobar el meu fill. Sisplau.
2: M'encoro en això. Penso que si deixo d'existir, ell quedarà sol, enmig d'aquesta foscor que ens devora. No puc. No vull. El món em vol rendida, però no ho accepto. Sóc una mare que s'afanya a sobreviure, perquè l'amor encara pesa més que la por.
3: N'estàs segura, Iris?
1: Seguríssim.
3: D'acord, li deixo una emissora, la mantindré informada per aquí.
4: Agent Ruiz, quedis amb ella i els sanitaris. Protegeix-la com si fos un ministre. La resta, marxem cagant llets. Aquí, Charlie Alfa, necessito tots els dispositius disponibles al càmping La Clau Verda. Busquem una noia de 12 anys, rossa, cabells arrissats. Repeteixo, noia de 12 anys, rossa, cabells arrissats. Podria estar lligada en algun bungalow.
1: M'ajuden a encendre la ràdio.
0: I tant.
5: La perdem, necessitem una transfusió ja.

48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. 4 anys després de la mort de Brian Rios als calabossos dels Mossos d'Esquadra de Rubí, Juliana Tapiero, la seva vídua, assegura que s'ha avançat molt en l'intent d'esclarir el cas. Tot apunta que el judici serà a principis de 2027. Brian Rios, recordem, era un jove rubinenc d'origen colombià que va ser detingut la nit del 20 d'agost de 2022 al voltant de l'edifici Rubiforma. Estava de celebració i estava ebri. Durant la detenció, els agents de la policia local van traslladar el Brian al CAP Mútua, on li van administrar 2 sedants. Finalment, Rios va morir als calabossos dels Mossos d'Esquadra durant la matinada del 21 d'agost. En la mateixa setmana que es compleixen 4 anys de la mort del jove, la seva vídua es mostra satisfeta de com ha avançat el cas. A principis de 2027 es podria produir el judici en què el metge que va subministrar els sedants a Brian Rios estaria acusat d'homicidi imprudent. Amb tot, Juliana Tapiero troba a faltar la declaració dels agents de la policia local.
2: Nosotras todavía necesitábamos como seguir atando cabos y entender qué fue lo que sucedió con Brian después de ser llevado detenido. Entonces, es un sinsabor, es un paso y reconocemos que es algo muy grande que en 4 años, pues, por lo menos haya una persona que, un responsable, pero sentimos que, aparte del médico, que tiene responsabilidad por los medicamentos, los sedantes, pues la policía local también tiene mucho que ver y tendría mucho que explicarnos a la familia.
1: El jutge va prendre declaració dels agents de Mossos d'Esquadra que van participar en la custòdia policial, però va desestimar la declaració dels agents de la policia local. Ara, la plataforma Justícia per a Brian i altres entitats han organitzat un acte de record per al jove rubinenc que tindrà lloc aquest dijous 20 d'agost a les 8 de la nit al CRAC.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: El Departament de Protecció Civil de Catalunya ha activat el Pla Inuncat en fase de prealerta. Entre avui i demà s'esperen pluges que poden anar acompanyades de tempestes intenses a nivell local. El risc de pluja a Rubí i la comarca no és gaire gran i es podia produir entre les 12 del migdia i les 12 d'aquesta nit. El Meteocat alerta que poden caure ruixats que acumulin entre 20 i 30 litres en 30 minuts. Demà encara hi ha risc de pluges, però es produirien més cap a la costa. Fins aquí les notícies, més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Bona tarda, són les 6 i 7 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa de la sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat del món de les plataformes, amb les estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca, tindrà un servidor, Víctor Pérez, com a presentador i a Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Programa 101.
1: Toma ja.
0: De la sèrie, després de fer 100 programes la setmana passada, i quina millor manera de començar el segundo centenar, ¿no?, que parlant de l'univers de Trons, Núria. Jo contento, no?
1: Cortando el lacito.
0: Jo no l'he hecho queriendo. Ha sortit així, sí, no?, perquè aquest dilluns doncs va acabar la missió de la primera temporada d'aquesta nova sèrie ambientada en un univers de fantasia que segurament sigui, no?, l'univers d'excel·lència, almenys a la televisió. Mm-hmm. I parlem, com deia, de Los Siete Reinos, en aquest cas del Caballero de los Siete Reinos, que està basada en la recopilació dels relats del George R.R. Martin, del mateix nom, i que, com deia, doncs, va acabar la primera temporada aquest dilluns i ha rebut multitud de crítiques positives, sobretot d'uns fans que estan bastant contents amb, amb el que s'ha fet, tant a la gent que no ha llegit els llibres com la que sí. És un bona senyal, tot el mundo contento. Ara parlem del que li ha semblat a la Núria en el seu top 3 de sèries de Joc de Trons, que ja podíem dir que hi ha un top 3,
1: sí,
0: no? On la col·locaríem? Veremos.
1: Veremos.
0: Hi ha moltes opinions, hi ha gent que la col·loca al número 1. Bueno, la gent s'ha volto loca. I a xarxes i als estrenes, doncs, hem de parlar també de l'arribada dels nous episodis de Los Bridgerton, no?, que ja estan fa unes horetes disponibles a Netflix, que jo no he vist res encara.
1: Jo tampoc.
0: Ni jo tampoc, o sigui que tampoc... No poden fer spoiler per una vegada en la vida, però esperem que no. La Núria ja ho sap tot en principi.
1: Bueno, sí, però...
0: Bueno, però... En principi. Perquè poden canviar coses, evidentment, a la sèrie. Doncs dit això, anem ja amb les estrenes, amb les notícies i actualitat d'aquesta setmana.

0: doncs, la setmana passada, com sempre, doncs, els dijous sortien notícies que ens interessàvem i com no han sortit gaires, no, aquesta setmana, doncs, recuperem el que dèiem la setmana passada, i és que vam tenir, entre altres coses, doncs, un primer teaser i la data d'estrena, almenys al mes, de la tercera temporada de La Casa del Dragón.
1: Doncs sí, just abans de l'emissió de l'últim capítol del Caballero de los Siete Reinos, HBO va voler donar un regal més als seguidors del món de George R.R. Martin. Ho va fer amb el primer teaser de la tercera temporada de La Casa del Dragón, que portarà el conflicte entre la família Targaryen a un altre nivell. Segons ha confirmat la mateixa plataforma, la nova entrega s'estrenarà el pròxim mes de juny, tot i que de moment no s'ha concretat el dia exacte de l'arribada. El llançament del teaser ha anat acompanyat del pòster principal d'aquesta tercera entrega, on Rhaenyra Targaryen apareix com a gran protagonista, asseguda en el tron i reforçant el seu paper central en el conflicte. Pel que fa a les primeres imatges, el teaser mostra algunes de les seqüències més esperades pels fans, com la batalla del Gaznate, un enfrontament naval clau dintre la Guerra Civil coneguda com la Dansa dels Dracs.
0: Tendrá, Núria, escribe tu la noticia, ¿no? Que
1: sí,
0: tú
1: sabes
0: más, ¿no? Pues aquesta batalla que mencionava la Núria, pues és una de les més importants, en teoria, que hem de veure en aquesta adaptació, almenys als llibres és així. I ho és molt bé, en aquestes primeres imatges. Una batalla que ja vam comentar en el seu moment, que la segona temporada va haver una retallada d'episodis, de dos episodis, i aquesta batalla que veiem al tràiler, i ja que la veurem, doncs anava a ser l'últim episodi d'aquesta segona temporada primigènia, que anava a tenir 10 episodis, i que en teoria es parla que serà el primer episodi ja de la temporada, aquesta batalla. O sigui, una
1: comencem bastant potent.
0: És una cosa bastant estranya, no?
1: Sí.
0: A Joc de Trons, el segon episodi de la quarta, per exemple, Joffrey dijo adiós, no? També hi havia episodis tempraneros, no forts, però el primer ja, bueno, veurem si és veritat, però de moment llueix així aquesta nova temporada.
2: ¿Dónde estabas?
3: Alicent vino a Rocadragón. Nos abrirá la fortaleza roja y se postrará ante mí.
2: No debes confiar en ella.

0: El rey ha abdicado. Comienza una nueva era. Un nuevo linaje de reyes inmaculados.
1: Eres la reina de dragones. Tienes el poder absoluto a tu alcance.
2: ¡Arqueros!
3: Tarde o temprano, Rhaenyra enviará sus dragones. Y será el fin.
2: ¡Dragones!
4: Doncs, intens primer avançament d'aquesta temporada, un minutet. Jo sempre dic el mateix, per mi que no treguin més ja, jo tinc bastant, però trauran un tràiler més, evidentment, com fan totes les sèries. Però bueno, en principi, veurem què passa, però bona pinta, almenys aquestes primeres imatges.
5: Sí, pinta bastant intens. Bueno, sí. ara ja se suposa que ve, no?, més tot el que és tema naval, tema batalles, sí. Que a la segona vam començar a veure alguna coseta, però ara ja sembla que vindrà amb més intensitat. O sigui que...
4: A la segona vam tenir aquesta primera batalla, no?, aquesta danza de dragones, on, bueno, un personatge no es dejó, no? Ja fa quasi 3 anys, però no fan spoiler, no? Però bueno... I moltes gent es queixaven, no?, que no hi havia grans batalles, grans escenes d'acció. Pues bueno, veurem si aquesta tercera és tot el contrari a la segona. I pues hay mucha muerte y destrucción. Al contrari que el Caballero de los Siete Reinos, no?, que ja parlarem, però aquestes diferències clares, no?, entre les dues sèries, que jo crec que li va bé, no?, aquest univers, que hi hagi productes més diferents entre si.
5: Sí, més tranquils.
4: Més tranquils, que molta gent a Casa del Dragón li semblava más de lo mismo, que jo ja deia que per mi no té res a veure a nivell de que Joc de Trons, pues, era aquesta gran història, no?, amb tants personatges, i la Casa del Dragón al final era un nucli petit, no?, de personatges, familiar, sí. I tal. No crec que fos el mateix, però bueno, la gent veu Drax i diu, és lo mismo. Bueno, després parlarem també d'aquestes diferències amb l'altra sèrie, però de moment sabem que el juny serà quan tornarà aquesta Casa del Dragón amb la tercera temporada i penúltima. La quarta ja serà la darrera temporada. I anem a parlar de l'altre tràiler que sortia el dijous passat i no vam poder comentar, que era el de la pel·lícula de Peaky Blinders, Núria.
5: Doncs sí, dijous passat va sortir oficialment el tràiler de la nova pel·lícula de Peaky Blinders. En aquest ja han descobert més sobre els detalls de la trama. En Tommy Shelby haurà de tornar a Birmingham, ja que el seu fill, interpretat per Barry Keoghan, està actuant en nom dels Peaky Blinders sense el seu permís. Tornaran a aparèixer alguns personatges que ja coneixíem, com la Ada, i aquesta hauria de ser la conclusió definitiva de la història d'en Thomas Shelby.
4: A no ser que sí, com Downton Abbey, i així set pel·lícules.
5: Sí.
4: No?
5: Tot el multiverso, no?
4: El multiverso de Peaky Blinders, no? Bueno, ja sabíem que la idea del creador era, pues, juntar aquesta idea, no?, de que la sèrie començava amb la Primera Guerra Mundial o amb les postrimeries, no?, d'aquest conflicte, i acabar, pues, amb la Segona Guerra Mundial, que era com, bueno, un final redondo, no?, per dir a la història de Peaky Blinders. Una pel·lícula i un tràiler que confirma, per cert, que m'havia vingut ara, que no estarà el germà. Que ja comentàvem que l'actor, bueno, passava per moments complicats de la seva vida personal, sí. Ja no sé, que sigui un cameo i algú així com raro, pues no el veurem a la peli. Es trobarà a faltar, evidentment, sí. Dels personatges principals, però bueno, veiem les imatges i comentem que ens sembla així a priori aquesta pel·lícula de Peaky Blinders.
6: Tommy, you live in a house haunted with ghosts of people who died because of you. You abandoned your kingdom and you abandoned your son.
7: How does it feel to be a poor but I don't find it now?
6: Your gypsy son is running the Peaky Blinders like it's 1919 all over again.
7: I could tell his secrets that would turn me down.
8: I can't help him because I'm not that man.
9: I need to know that you are willing to take part in an act of treason that will decide this war for Germany.
4: Doncs, com deia, pues, amb molt tema, no?, històric i de la Segona Guerra Mundial, aquesta pel·lícula Peaky Blinders, que tindrà la incorporació de molts actors de gran nom, com la Rebecca Ferguson, Tim Roth o Barry Keoghan o Stephen Graham. O sigui, bueno, una locura total, no?, a nivell, sí, interpretatiu. Veurem com surt, però a priori, pues, evidentment, tenim moltes ganes, no? Després d'un final, per mi el final de la sèrie va estar molt bé, va estar a l'alçada del que va significar Peaky Blinders, que jo sempre he dit que no em sembla de les grans sèries, no?, del segle XXI, com molta gent diu, però és una sèrie notable, una molt bona sèrie, i veurem, però jo crec que dona peu a fer una pel·lícula, o sigui, no és una cosa que diguis, a priori, no és allò de, no és necessari, pot sortir una bona història.
5: Sí, jo crec que sobretot tota la trama, potser aquesta del fill, jo crec que és interessant, no?, al final el llegat que tenen els Peaky Blinders i com continuaran, perquè al final també és un tema de que contextualment, històricament, tenien molt de sentit en l'època en què van estar, però és això, a partir de potser de la Segona Guerra Mundial ja com que comença a tenir menys sentit la seva existència.
4: Sí.
5: Llavors, veure quin paper juguen i també el destí final del Tommy Shelby, que bueno, ja veurem quin és.
4: Per cert, bueno, que molta gent el donava per mort, no?, al final de la sèrie original,
5: sí.
4: No? Però al final, bueno, nos está engañando,
5: sí.
4: El destino. I hem de dir que una cosa que em va sorprendre és que el personatge del fill, no?, que és el Barry Keoghan, per cert, els dos actors són d'Irlanda, tant Cillian Murphy com Barry Keoghan, o sigui, que Cillian Murphy estarà contento. Els actors només, entre cometes, es porten 16 anys. Llavors, bueno, yeah. És una diferència una mica menor, no?, per ser pare i fill, potser a mi no sé si me lo compro del tot, però bueno, veurem com està feta la peli. Però bueno, Barry Keoghan li podem donar 5 anys més. Menys. Lo podemos,
5: sí,
4: comprar. D'aquella,
5: sí,
4: manera, però bueno. M'intriga el personatge de Rebecca Ferguson. No sé, veiem el tràiler. A veure què ens sorprèn aquesta pel·lícula, que veurem, com sempre, a Netflix, però bueno, en teoria també a Barcelona, a alguns cinemes. Ja vam parlar que no ho sabíem, però bueno, en teoria dues setmanetes abans, el 6 de març, hauria d'estar alguns cinemes disponible. I anem a acabar un altre tema relacionat amb Netflix, en aquest cas, que és la tercera temporada de Miércoles, que no s'assusta la gent, no va salir ja. No van tan ràpid, evidentment. Però bueno, han tingut un petit teaser anunciant, bueno, algunes novetats.
5: Doncs sí, Netflix va publicar un petit teaser aquesta setmana, donant per començada la producció de la sèrie i confirmant el cast per la tercera temporada. Entre les noves incorporacions tindrem a Eva Green, fent de la tieta Ofèlia, i Winona Ryder, que interpretarà un personatge anomenat Tabitha, de qui no coneixeu encara molts detalls.
4: Sorprenent, no?, aquest fitxatge, no?, de Winona Ryder, que evidentment, bueno, amb l'historial que té amb el Tim Burton, això no hauria de sorprendre, però potser pues, veure-la d'aquesta sèrie, bueno, no s'ha deixat un poc patidifusos, no?,
5: sí,
4: podríem dir. Després d'estar Stranger Things, pues, podríem dir que Winona Ryder estarà a mínim dues de les tres o quatre produccions més famoses de la història de Netflix.
5: Sí.
4: Sortirà també al Juego del Calamar, no podria acabar. Si no, també sortiria.
5: També.
4: No, pues, sorprenent, no? I Eva Green. Són dos fitxatges, doncs,
5: sí,
4: de renom, no?
5: Molt potents, vull dir... No sé, la cosa és això, el que vam dir també una mica, no?, que la tercera temporada busqui també una mica de diversitat a nivell de la trama, no?, que se'n vagi a nous llocs o que surti una mica, no?, d'aquest context de potser de l'institut. I el personatge de tieta Ofèlia, a veure què és el que ens porta, no?, que ja es va mencionar bastant a la segona temporada. I no sé, la Winona Ryder és que potser una cosa molt guai. No sé, a mi em sembla molt... com molt guai que els directors no portin tants anys treballant amb alguns actors i que hi hagi com aquest vincle, jo crec que és molt guai.
4: Esperem, que a vegades dèiem que Tim Burton a Miércoles semblava que, bueno, que fos qualsevol altre, que estigués dirigint, yeah, que tampoc es notava massa més allà de l'estètica. Bueno, l'estètica la pot copiar qualsevol d'aquella manera, no?
5: Sí.
4: Evidentment, no amb el mateix nivell, però bueno, una sèrie que visualment pues, eren una altra més de Netflix, tampoc ens donava,
5: sí,
4: gaire, no? Teníem el teaser, però jo crec que vamos a pasar los estrenos, perquè és que se nos come el tiempo, i avui hi havia una estrena més, perquè se'm va oblidar a mi parlar dels Bridgerton, perquè la segona part dic, bueno, però claro, hay que ponerlo, evidentment.
5: Clar.
4: I és que, com dic, pues, passem a les estrenes, i avui, pues, evidentment, s'estrena aquesta segona part de la quarta temporada de Los Bridgerton a Netflix, una quarta temporada que, recordem, se centrava en el bohemi segon fill, en Benedict, i tot i que els seus germans petits i grans estan feliçment casats, doncs el Benedict es resisteix a posar seny, fins que coneix a la captivadora dama platejada al ball de màscares de la seva mare, com veiem al primer episodi de la primera part, no?, d'aquesta temporada. Jo no tinc ni idea del que passarà en aquesta nova entrega, veurem si a la Núria li sorprèn d'alguna manera aquests nous episodis. No he mirat crítiques, la veritat, d'aquesta segona part. Ara busco mentre veiem el tràiler, a veure què m'encuentro.
2: There are moments in our lives when we arrive at a crossroads.
10: You did not answer my letter.
11: Because I do not wish to see you.
10: What do you mean to do?
11: Being your mistress is the last thing I would ever want.
10: How else am I to be with a woman society has made it impossible for me to be with?
12: You must be brave. You cannot let fear stop you from letting your heart speak.
10: Sophie.
11: Mr. Bridgerton, do you need something?
10: No. I found it.
13: You hurt me. When do you stop to think about me?
10: Every moment of every day. I cannot love a maid. And yet, you have taken possession of me.
2: Four beings from...
4: Doncs estic llegint, senyors i senyores, que, bueno, la mejor Bridgerton ha vuelto.
5: Hombre.
4: Los Bridgerton, segons les crítiques, només hi ha una dolenta, o sigui, totes les altres són 8, 9 i 10. O sigui, cuidado, què està passant aquí? No sé si sentirà el mateix que amb la segona. Jo sé, si aconsegueix això la sèrie o apropar-se a això, estem d'enhorabona.
5: Sí, la veritat és que sí. Vull dir...
4: Bueno, cuidado.
5: Pot ser molt interessant.
4: No sé. Tu no creus, sé, que si ho fan com el llibre o semblant al llibre, hi ha opcions de que sigui tan bona, aquests episodis?
5: Sí, jo crec que sí. El que O sigui, el que jo crec que també, ara em fa uns mesos em vaig llegir el segon, i realment crec que, o sigui, quan adapten els llibres ho fan d'una manera específica, és a dir, és com no ho adapten com tal qual, tipo, hi ha molta cosa que agafen i que por pinces, però sí, en pla, la història és molt interessant i sobretot això que hem dit, no? Una mica les temàtiques que porten sobre la taula, no? I com, també jo crec que una mica qüestionar la lògica dels Bridgerton, que jo crec que a vegades es qüestiona bastant, no? Amb el tema racial, per exemple, sí. Es va qüestionar la primera, sí. I ara, doncs, amb tot el tema de les classes, no? De dir si les persones, o sigui, persones que no són blanques entren a aristocràcia, per què no les persones d'altres classes, no? Uh-huh. Llavors, bueno, entenc que es qüestiona una mica això, que pot ser interessant.
4: Bueno, doncs veurem si es sorprèn o no. Aquests nous episodis, de moment ja els tenim a Netflix, fins d'aquí 2 anys una nova temporada, no? Ara sí que m'hauré d'esperar com tothom, o
5: bueno,
4: no?
5: Però han dit que la filmació començarà d'aquí poc ja, de... o sigui, volen intentar fer que no passin tants anys.
4: Vols ser sempre.
5: O sigui que espero que sí.
4: Anem a veure, no? Després postproducció, 2 anys de postproducció. No? Després parlàvem, Caballero dels Siete Reinos es va gravar el 2024 i va sortir quasi 2 anys després, eh? Per això dic que a vegades passaran coses rares, tant de calendari que les plataformes no es posen d'acord. Però bueno, tenim els Bridgerton, ja aquesta quarta temporada al complet, a Netflix disponible, i anem a parlar de la segona escena que ens arriba demà mateix, en aquest cas a Apple TV, i és la segona temporada de Monarch, el legado de los monstruos. Esta maravilla de títol, no? Se centra, bueno, després de sobreviure a l'atac del Godzilla, i Godzilla és una meravella, no? Aquest personatge a mi sempre m'ha encantat, aquest monstre, no?, de la cultura japonesa. En aquest cas, a la ciutat de San Francisco, un secret torna a aterrir a la Kate. Enmig d'amenaces monstruoses, s'embarca en una aventura per tot el món per descobrir la veritat sobre la seva família i la misteriosa organització coneguda com a Monarch. Una sèrie que forma part, no?, d'aquest Monsterverse. És que aquest nom ja és meravellós,
5: és que,
4: no?
5: Que
4: les pel·lis de Godzilla, Godzilla i Kong, Kong i totes aquestes pel·lis, no?, de monstruos. Que, bueno, han sortit d'aquella manera algunes. Jo sempre recordo que la primera de 2014, que la protagonitzava el Bryan Cranston, Elizabeth Olsen, aquella pel·lícula per mi estava bastant bé. O sigui, i sortia molt poc Godzilla, també s'ha de dir. Però després, bueno, ja va d'arribar més en kaijus dándose guantazos i, bueno, bueno, també es pot gaudir d'una altra manera, no? Però, bueno, així jo és aquesta segona entrega de la sèrie d'Apple.
14: ¿Oís eso?
15: No es Kong. Ni tampoco es Godzilla. Es algo más grande.
14: Abrimos la brecha a otro mundo. Lo he hecho yo y yo pulsé el botón. Yo saqué al genio de la lámpara.
15: ¿Ahora qué?
4: Doncs una sèrie que jo me'n recordo la primera temporada, va ser el 2023, que també en tela ja de temps. Hi ha molts efectes en aquesta sèrie, evidentment. Una primera temporada que a mi em va avorrir bastant, la majoria, fins a un final que al final dic, ojo, el final se pone interesante, però clar, just acabo quan es posa interessant. No? Veurem la segona temporada si està bé, i en el seu cas doncs, destaca sobretot, no?, la presència del Kurt Russell, que també el seu fill surt a la sèrie, que fa d'ell mateix. O sigui, els dos hijos hacen del mismo personaje en la sèrie. Evidentment, la semblança física ajuda bastant a això. I l'Anna Sawai, que la veiem aquí, la que va ser protagonista de Shogun, i properament del biopic de los Beatles, també.
5: Ja, és veritat.
4: Que farà de Yoko Ono, que se parecen lo que un huevo a una castaña, no?
5: Sí.
4: Però bueno.
5: Perquè són asiàtiques i ja està, eh?
4: Bàsicament. Shogun és l'asiàtica de moda, esta que va, no? Bueno, doncs la teniu demà disponible a Apple TV, aquesta sèrie, a emissió setmanal, com sembla, a aquesta plataforma. I el tiempo, se nos va el tiempo, no llegamos. Vamos con HBO Max ara. El tercer estrena de la setmana, que ens arriba el dilluns 2 de març, és DTF San Luis. DTF, no voy a decir lo que significa, lo veréis en el tráiler. I se centra en 3 persones de mitjana edat que s'enreden en un triangle amorós que condueix a la prematura mort d'una d'elles. És una de les sèries, en teoria, així, més esperades d'aquest primer trimestre, HBO d'aquest any, perquè té un cas molt interessant que ara veurem. I ja dic, en teoria, pinta molt bé aquesta nova sèrie d'HBO.
16: The autopsy is going to say heart attack.
17: Excuse me.
16: What can I do for you?
17: Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
18: Come on in. Hello there.
17: Nick Clark.
16: Carol.
19: I saw this thing, an app. DTF St. Louis. You meet these people so you can spice it. Spice up your life, you know. And spice it up.
20: What's DTF?
19: Down to fuck.
20: Whoa. You work together here.
21: Yeah, Floyd was a colleague.
4: Doncs amb dos protagonistes pues, bastant reconeguts, sobretot a televisió, el Jason Bateman i David Harbour, no? David Harbour, Hopper, no? De Stranger Things, conegut pel món sencer, i Jason Bateman, que també va protagonitzar sèries com Ozark o Arrested Development, que són sèries pues, molt conegudes. També tenim una cara de Miércoles, la Joy Sunday, que la veiem aquí al principi, que la Sirena, no era?
5: Sí.
4: Miércoles, no me'n recordo malament. I també Richard Jenkins, bueno, molts actors molt bons en aquesta sèrie, que en principi, almenys jo... Estoy dentro, viendo las imágenes, es HBO, yo me fío, ¿no? No sé,
5: sí. Sí, vull dir, sempre sabem que amb HBO tindrem aquest mínim de qualitat i de sèries de misteri també i de policíques també normalment HBO acostuma a funcionar bastant bé.
4: En teoria no serà minissèrie, serà un drama, o sigui, veurem, perquè jo pensava que seria minissèrie, però no, se pinta que continuarà més temporada si li va bé a la sèrie. I anem a tancar les estrenes amb el joven Sherlock, Amazon Prime Video, que ens da una nova adaptació, no? De Sherlock Holmes a partir del dimecres 4 de març, que jo no anava a posar-la, però veient que està darrere dic, bueno, poner-la perquè a lo mejor puede estar bien, que és el Guy Ritchie, no? I se centra, pues, evidentment, en el Sherlock Holmes, que és un jove caigut en desgràcia, cru i sense filtres, quan es veu envoltat en un cas d'assassinat que amenaça la seva llibertat. Ambientada a l'Oxford de la dècada de 1870 i amb aventures a l'estranger, la sèrie exposarà les primeres aventures de l'adolescent anàrquic que encara no s'ha convertit en el resident més famós de Baker Street. Com dic, una sèrie que té el principal atractiu, no?, en què està de director i productor el Guy Ritchie, i també en alguns actors coneguts com Colin Firth, per exemple, no?, que estan en aquest nou projecte d'Amazon Prime Video.
22: Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador.
23: No son para nada excluyentes. La lucha es un arte. El arte de la guerra. Sustracción. Robo.
22: Aunque eso ya es agua pasada. Ahora estoy en Oxford.
23: Tienes que prometerme algo.
22: Lo que sea, madre.
23: No debes meterte en problemas.
22: Sherlock Holmes.
23: James Moriarty.
22: Sherlock está haciendo amigos.
23: Sherlock no tiene ningún amigo.
24: ¿A qué vamos a jugar hoy?
22: ¿A qué juego quiere usted jugar? ¡No!
25: Mycroft, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué su hermano se encuentra en el escenario del crimen?
22: Cielo santo. Tengo mucha curiosidad por saber por qué se...
4: Anuria hacía onomatopeyas. Què passa amb aquesta sèrie?
5: Home, clar, és que no, els personatges de Sherlock, simplement. Bueno, que em fa gràcia que el Sherlock i el Moriarty sean besties, o sea...
4: Bueno, cosetes que passen en aquesta nova adaptació, com dèiem, amb el Guy Ritchie, que el Guy Ritchie pues, últimament està fent més sèries, no? Va fer aquella de Gentleman a Netflix,
5: sí.
4: Va fer també la de Tierra de Mafiosos, per poc, no?, amb el Tom Hardy. Sí, bueno, s'ha passat a la televisió, d'augment, quasi totes tenen bona crítica, no la gran crítica, però bueno, no li han sortit malament, no?, aquests projectes televisius, i canviant de plataforma. Curiosament, sí, no? Netflix, sí, Sky Showtime i ara pues, Amazon Prime Video. Això és curiós, no? Perquè solen fer projectes amb un contracte, no?, en una plataforma i tal, però Guy Ritchie és diferent, l'home. Doncs veurem com surt aquesta sèrie i ara sí ja que se nos va, i jo quiero hablar de esta sèrie. Jo quiero hablar de Caballero de los Siete Reinos, anem a parlar de la nova sèrie de l'univers de Joc de Trons que la tenim a HBO Max.

0: Doncs amb una banda sonora diferent. També en el que estem acostumats, no? Sempre el compositor pues, de Joc de Trons o la Casa del Dragón era el Ramin Djawadi, tenia un estil bastant particular, no? I en aquesta, el Caballero de Siete Reinos, ja des dels primers minuts, ja amb la música, ja veiem que és un altre tema, no? Aquesta sèrie ambientada també a l'univers de George R.R. Martin, Núria, però bueno, com sempre, recordem una miqueta de què va aquesta història.
1: Doncs uns 90 anys abans dels esdeveniments de Joc de Trons, dos herois improbables vagaven per Ponent. Per un costat, un jove i innocent, però valent cavaller, Cerdan Kal-Lal, i per un altre, Lek, qui es convertirà en el seu petit escuder de camí a una justa a Ashford, on esperen els nobles de les cases més importants de Ponent. Ambientada en una època en la qual el llinatge Targaryen encara té el tro de ferro i el record de l'últim drac encara no ha desaparegut de la memòria viva, grans destins, poderosos enemics i perilloses troballes esperen aquests incomparables amics.
0: Una sèrie, com dèiem, està basada, no, en aquests contes o relats petits, no, de George R. R. Martin, que en teoria, pues, ell hi ha tres, però diu que vol escriure més, però ja sabem el que passa, no? Amb George R. R. Martin.
1: Que, bueno.
0: Bueno, hi ha tres, o sigui que, bueno,
1: sí,
0: ja està.
1: Suficient.
0: Seran tres temporades, veurem si hi ha més, però de moment tres temporades ja les tindrem assegurades, no? I està protagonitzada la sèrie per el Peter Cliffy, no? Aquest home, este alto hombre, no? Que era jugador de rugby i que ha acabat en aquesta sèrie, pues, sent una estrella ara mateix de la petita pantalla. I l'altre, no, el nen petit, l'E, que és el Dexter Sol Ansel, aquest nen que s'ha hagut de rapar al zero, no?, per fer d'aquest personatge, que ell no sap res d'aquest univers de Joc de Trons, clar, és un nen, no ha vist Joc de Trons, tampoc li han deixat, evidentment, veure aquesta sèrie. Ell no sabia de què va anada, però bueno, ell ho ha fet molt bé, i així ho demostren aquestes imatges de El Caballero de los Siete Reinos.
2: Decidme, Cerdan Kal-Lal Alto. ¿Cuán buen caballero sois?
3: Ya veréis. Es por aquí. Venía por el torneo.
4: El torneo es para caballeros. ¿Eres caballero?
3: No soy un granjero.
4: Pues vistes como si lo fueras.
5: Ser, seré vuestro escudero. Y así me enseñáis. Todo caballero necesita uno. Y por lo que veo, vos más que ninguno.
3: Ser Arlan me enseñó a ser un auténtico caballero. No con espadas ni con lanzas. Sino con honor. Y juré que lo sería.
6: ¿Quién es? Un caballero errante, ¿no?
7: ¿Un qué?
6: Como un caballero, pero en triste.
3: No soy triste. Si pudiera proclamarme campeón, quizá alguna gran casa me tomaría a su servicio.
0: Doncs ja tenim aquí el meu llibre present. No, que sempre ho dic, els llibres de Gigamesh, no, de George R. R. Martin, que no es poden comprar, ja són unes ediciones muy, muy feas. No sé què han hecho con los libros. Però bueno, una sèrie que està creada per Lyra Parker, que va ser guionista també de la primera temporada de La Casa del Dragón, no? Quan George R. R. Martin estava content amb el que feien a La Casa del Dragón. No sé si és casualitat o no, però bueno, aquesta persona, pues, ha sigut el creador, d'alguna manera, no, d'aquests guions de la sèrie, i el George R. R. Martin, doncs, ha estat encantat amb el seu treball, així com la majoria de fans i crítics, Núria. I jo et pregunto, com a persona, tu, que no saps, no, del lore i tal, sí, i que també com la majoria de la gent, que també s'ha de dir, la gran majoria de gent que ha vist Joc de Trons, pues, al final no sabia res, no, d'aquest univers. Però amb aquesta sèrie han tornat a sentir el que sentien en Joc de Trons. No sé si t'ha passat a tu d'alguna manera això.
1: Sí, jo crec que el positiu d'aquesta sèrie que és que parteix d'una cosa bastant diferent a Joc de Trons, no? És el que dèiem, que al final és una història de dos persones. Bueno, l'Eg no tant, però el protagonista, bueno, sí, sobretot és una persona bastant corrent, i que al final també és com una mica el context, no? Total, que la majoria d'episodis veus com la manera en què viu la gent normal a l'univers de Joc de Trons, una cosa més distesa, és a dir, que hi ha, òbviament, tot el context dels regnes i dels que governen i tot això, però al final lo important és com la gent de a pie, que es diria, no? Mm-hmm. I jo crec que això li dona també una perspectiva diferent, que és això, que al final sí que a Joc de Trons teníem alguns, no?, que es veien aquestes coses, però la majoria és això, al final eren de cases importants, i la Casa de Drogon, òbviament, tots són de casa Targaryen. Jo crec que la sèrie funciona molt, molt bé per això, sobretot jo, enamoradíssima ja des del primer capítol dels dos personatges principals, o sigui, tenen una química molt bona i a sobre els dos ho fan superbé i com a personatges funcionen molt bé. I també jo crec que funciona molt bé també això pels personatges en general, no només els dos principals, sinó els altres també, els secundaris també aborden moltíssim a la trama i acaben com construint molt bé la narrativa i sobretot no com aquesta qüestió que planteja la temporada, suposo, que és com el que significa ser cavaller i quina és com la moral que has de portar al darrere i què és el que has de defensar. Però a part d'això també una molt bona fotografia, o sigui, jo de veritat que vaig flipar, sobretot això, hi ha un capítol en concret que hi ha uns planos que són brutals, o sigui, que jo estava flipant, i sobretot això, que entres molt, o sigui, tots els capítols són bastant diferents en el sentit que al principi és una mica més distès i després ja es va posar una mica més seriós, però quan entres de veritat a la sèrie és que, vull dir, estar super dins de l'univers de Joc de Trons i això és que, vull dir, super contenta amb això.
0: Molta gent deia que havia tornat el color a l'univers de Joc de Trons, no? Perquè La Casa del Dragón era com una sèrie més apagada en aquest sentit, i les últimes temporades de Joc de Trons també, no tant les primeres, no? I sí que és veritat que el món de George R. R. Martin, almenys com tu t'ho imagines, no? Almenys quan ho estàs llegint, és molt, amb molts colors i sí, hi ha molta mort, hi ha molt patiment, però això no fa que el món no sigui colorit, no? I brillant de la seva manera, no? Jo crec que aquesta sèrie ho reflecteix molt bé, això des de les primeres imatges, no? Del primer episodi. Una sèrie... Hi ha molts temes a destacar. Jo el primer que vull destacar, a part de que a nivell d'adaptació és meravellós, això que ja he dit, o sigui, sobretot comparant amb la primera temporada de Joc de Trons, que era la més fidel a un nivell enfermizo, quasi, no? Perquè era paraula per paraula, no? El llibre. Aquesta sèrie sí que es pren algunes llibertats que jo he de dir que sempre s'ho prenen a nivell positiu. Hi ha algun lector que diu, bueno, esto no me lo compro. Jo ho compro tot, la veritat, a nivell de la sèrie, perquè ho veig coherent amb els personatges, que és el que dèiem La Casa del Dragón. Que, vale, ja ens estem inventant coses, però ja quan no és coherent amb la pròpia adaptació ja tenim un problema bastant greu, i en aquest cas no passa això ni molt menys, no? Entre elles, un dels majors, per mi, encerts d'adaptació és el tema de, entrar més a la trama del personatge de Ser Arlan, o el mestre, no?, que mor al principi de la sèrie, el que li ensenya, no?, ser un cavaller a Ser Duncan, no? És un personatge que al llibre, pues, evidentment, només hi ha com records, però tampoc masses, no? Mor al principi i ja està, no se sap res més. I al sèrie ens introduixen aquesta figura que pot ser inclús com quijotesca.
1: Sí.
0: Que jo vaig veure aquesta crítica comparada a la sèrie amb Don Quijote, sí que és veritat que tenia coses de l'obra, no?, de Miguel de Cervantes, evidentment, no literalment, però bueno, es podia fer aquest paral·lelisme, no? Personatge com un borratxo, que dius, és un asqueroso, no? Però és una bona persona. També hi ha borratxos que és bona gent, no? I en aquest cas ens ho mostra, el Caballero de los Siete Reinos, que això també està bé. I què anava a dir? També el tema de noblesa o de ser cavaller, que aquest, hi ha un gran dubte a la sèrie, i és que si Duncan pues, el van fer cavaller o no. És una cosa que al final no crec que importi massa, perquè la sèrie ens ensenya que no ve, les coses no venen de títols. Això aplica moltes coses a la vida, a títols universitaris, per exemple. No perquè tengas un títol eres más que nadie, no? I a la inversa. Sí, per això dic que, i en aquest cas, aquest tema de és cavaller o no, què importa? Al final, ells, les accions que fa i com es comporta la seva vida, el fan totalment un cavaller, o almenys el codi d'honor que hauria de ser el d'un cavaller, no?
1: Sí.
0: I això, pues, a mi em guanya moltíssim, no? Com ho mostra això a la sèrie, que també ho mostrava el llibre, jo crec que és un punt molt, molt important.
1: Sí, és que al final, vull dir, veure com l'evolució una mica del personatge, no? Com vas veient per ell què és el que significa, no? I aquest com arrelament per intentar com tenir l'aprovació, no? De dir, en plan, sí, sóc un cavaller, mira, en plan, em va fer cavaller, saps? Intentant com demostrar-ho, i al final és això, ho acaba demostrant més amb les seves accions i també amb en el que creu i el que fa. Vull dir que això al final és molt més important.
0: Sí, sí. I un tema que també estava present a Joc de Trons, el tema de, que molts pocs personatges potser el posaven en pràctica, que el tema de l'honor.
1: Exacte.
0: I de fer, en teoria, bueno, lo correcto, no? Que a vegades la gent diu, lo correcto què és? No, a vegades hi ha coses que lo correcto se sap el que és. Per molta gent que diu que no, hi ha vegades que se sap, no? I en aquest cas, en aquesta sèrie tenim un personatge, no?, que també tenim personatges de grans cases, en aquest cas, no?, els Targaryen, i un personatge que és el Baelor Targaryen, segurament dels secundaris, no sigui el més protagonista, no?, on hi ha una acció, una escena que ha passat, jo crec que ja la història de Joc de Trons, on sona el tema, no?, mític de la sèrie d'HBO, que la sèrie havia fet, la Caballero de Siete Reinos, havia fet com una mena de gag, no?, al principi de la sèrie, com literalment cagant-se, no?, en la sèrie original, i tot com per dir, somos diferentes. No, però no era més que un gag, i després es demostra que no, li rendim homenatge, no?, al final a la sèrie mare, amb aquesta escena, o la música té tot el sentit a nivell narratiu que aparegui, perquè al final és un tema tan important, com deia, no?, en una escena on l'honor prevaleix tant, i un personatge com un Targaryen, que sempre es diu, tots els Targaryen que estan locos, com es diu a la sèrie, que no estan per aquí, no és que estiguin bojos o no, és al final com es crien i com són aquestes persones, i com evolucionen, que al final, pues, com el món real, no? I joder, aquesta utilització del tema en aquesta escena, jo crec que, o sigui, és que justifica ja només la mera existència d'aquesta sèrie. O sigui, és meravellós, no? I aquest personatge del Baylor, que a molta gent li recordava a Ned Stark. I a veure, o sigui, entenc potser per al tema honor, no? Sí que és veritat que està molt bé el tema de posar, de fer lo correcte, en aquest cas, en contra de la seva família, però també hi havia un altre personatge que també està molt bé, que és el Lionel Baratheon, que ella no jugava res, en veritat. I això també és cert, en gran punt, no? Però bueno, també tenim aquesta part honorífica, no, d'aquest personatge, que jo crec que recorda una mica, no, també alguns dels temes, no, que veiem a Joc de Trons.
1: Sí, al final tot això connecta una mica. Jo crec que també tot el moment aquest, no, de la batalla aquesta, el judici, si li vols dir així, és com la cúspide de la sèrie, no? El moment així més àlgid, i jo crec que és on acaben enfrontant-se totes les temàtiques i tots els personatges i les coses que volen cadascú, i no sé, i és tan interessant com veure, no?, com col·lisiona tot això, i ja t'hi vull dir, també veure, òbviament, a nivell de batalla i a nivell d'èpica, vull dir, és que és increïble tot aquell tros. Jo de veritat que estava flipant. La càmera aquesta com en primera persona, que ja es veia una mica el tràiler, vull dir, tot això és que és, o sigui, està filmat de manera excel·lent, i que estàs que com en la punta de l'assiento, saps? En plan de, a veure què passarà.
0: Sí, sí, totalment. Deia el creador de la sèrie, Lira Parker, deia que potser els hi havia anat bé no tenir tant pressupost o tants diners per fer aquesta sèrie, perquè tenien més llibertat a l'hora de... He de fer alguna idea que sigui original i que estigui guai per tal de que la gent es sorprengui, no? Encara que no hi hagi CGI i tal, no? I ho van fer, doncs, amb aquest POV, no? Aquest punt de vista des del casc, no? Del Dunk, i com a la batalla on hi ha, entre els dos costats, hi ha 14 persones, només seguim, no?, el punt de vista de la protagonista, i no sabem què està passant al voltant. Només veiem una bogeria d'hòsties i sang, i no saps què està passant, no?
1: I sobretot com aquesta sensació, no?, com de gobi.
0: Saps com ell?
1: Sí. I a més això, que tot és molt, molt brut i molt... Vull dir que al final em fa molta seva també, perquè no es glorifica, no?, tot això de les batalles i tal, i al final aquí es veu com puro i duro de dir que és això, saps? Però és fotre's d'hòsties, no veu res.
0: No, ja està. No veu res, literalment, que un acaba el capítol dient no sé com no s'ha mort aquest home.
1: Sí,
0: és una bestiesa, no? I a nivell també aquesta coreografia, no?, també amb el personatge d'Aerion Targaryen, que segurament sigui el malo, no?, de la sèrie... Que més que dolent, és un, bueno, és un gilipoll.
1: És un Targaryen.
0: No hi més, és un Targaryen venido a más, no? Que jo no sé si dir-li a Núria com mor aquest personatge de Targaryen, perquè no sortirà en aquesta sèrie.
1: Ah, vale.
0: O sigui, no sortirà, però bueno, jo no se lo digo. Però he de dir que és ridícula la seva mort, però és molt merescuda, com és, també. Però he de dir que no apareix en aquests contes, no? I què més volia comentar? Ah, l'actor que feia del Baylor Targaryen, que ara no m'acordo el nombre, però t'ho veu aquí, que és un actor que té una veu hipnòtica, quan parla les entrevistes, no té el mateix to de veu que la sèrie, és completament diferent, que és el Bertie Carvel. Parlava del tema de... També que hem parlat més d'una ocasió de que les sèries avui en dia hi ha més herois com a tal, herois clàssics, no?, que s'està reivindicant més el paper d'aquest heroi que més els antiherois i gent tan dolenta com veiem a sèries de fa més anys, com Breaking Bad o Los Soprano i tal, o Mad Men. I ara tornem a una època on lo bueno se recompensa, los héroes buenos, no?, veiem a la televisió. Jo crec que aquesta sèrie ha vingut en el moment ideal, també, jo crec, eh?
1: Sí, vull dir, també és això que cada vegada més les sèries, vull dir, són més diferents. Jo crec que també amb el tema dels antiherois hi ha una mica de com misconception, que diria jo. En plan, és com que no s'acaben d'entendre moltes vegades, inclús, bueno, ho hem vist a internet, que hi ha persones que glorifiquen a Walter White, per exemple, que dius, no és el que tindries que fer. Llavors, clar, entenc que potser també narrativament funciona millor o pots apel·lar més gent, no?, al final si fa servir com aquesta... intencionalitat de l'heroi. Però bueno, el Joc de Trons també fa una mica això, vull dir, al final hi ha personatges de tot, i també busquen una mica, sobretot a la sèrie original, de dir, hi ha alguns que són uns cabrons, però igualment també busquen, no, com aquesta humanitat dintre de cadascú, de dir, sí, seran uns cabrons, però ho fan per uns motius, vull dir que...
0: Com mi querido Jaime Lannister,
1: per exemple.
0: Que grande Jaime. I aquest actor, per acabar, deia també que a vegades quan tractes de governar d'una manera com odiosa, no?, o amb males intencions, que al final hi ha conseqüències, no?, que la gent a vegades, la majoria de vegades, no?, pues es revoluciona o va contra tu, no?, i al final això ho veiem també a una escena diferent, no?, amb el Dunk, no?, defensant aquesta noia a la sèrie, però al final hi ha gent que sempre contra lo malo reacciona, encara que sembli mentida, no?, i això ho mostra molt bé la sèrie, i també la gent que ajuda aquesta persona, que això també és potser el més difícil, no?, però veiem una sèrie de fantasia que ens agradaria veure un mes a la vida real.
1: Sí.
0: Però bueno, nos quedamos de momento con el Caballero de los Siete Reinos, i anava a pensar, Núria, me quedan 2 minutos pel top 10, no da tiempo para la música. Passem al top 10 o no? Te doy el poder de decisión.
1: No sé.
0: No, passem va. Sí, passem al top 10. Venga. I la setmana que ve... És que havia posat l'única cançó que sortia de Joc de Trons.
1: Sí.
0: Que l'havia fet la Florence
1: de the Machine,
0: que estava molt bé. Mm. I ja, mira, ja que farem el top 10 ara, ho puc explicar. Aquesta cançó, Núria, té relació amb l'Egg, el personatge d'aquest llibre, amb la història d'amor del fill que tindrà Egg en un moment de la seva vida, que el seu fill d'Egg, això no sortirà a la sèrie tampoc de Caballeros de Reinos, no? Mm-hmm. Era el primogénito, però es va enamorar d'una dona, bueno, qualsevol, mm-hmm. i va renunciar a tots els drets del tro per estar amb aquesta dona. Bueno, un poco como The Crown, sabía,
1: sí, sí,
0: ¿no?
1: Sí, sí, t'anava a dir.
0: Però bueno, amb la diferència de que el fill d'Egg no era nazi, ¿no? Com el de The Crown. Por si os lo preguntáis, ¿no? Doncs, dit això, el Caballeros de Reinos, recomanadíssima. La segona mm-hmm. temporada ens arribarà l'any que ve, segur, ja. S'està filmant, bona notícia, una temporada cada any, no com altres, ¿no? Mm-hmm. I res, pues ara va passar ja el nostre top 10. No hay canción, es lo que hay. Però bueno, mereixia més la pena parlar del Caballeros de Reinos de forma més extensa.

0: que abans del top 10 volia comentar jo, que estava pensant, podríem substituir la cançó aquesta del mig per àudios del Guillem. Jo crec que no quedaria malament.
1: Seria una bona pausa, sí.
0: Sí, perquè al final duraria més o menys igual, no? Sí. Un àudio del Guillem, una cançó, llavors, bueno, se podria arreglar això, ja ho veurem. No hem vist la sèrie coreana de la que va parlar
1: no.
0: Guillem, ni tenim intenció.
1: No.
0: Ara vaig buscar informació, vaig buscar de què anava i jo, madre mía, esto cualquiera lo ve, no? Bueno, un beso, Guillem. Comencem amb el 10.
1: Número 10 tenim Love Story a Disney.
0: La sèrie del Ryan Murphy, que l'he posat al top 10 perquè pues, la gent l'està parlant bé de la sèrie i bueno, no és que sigui la sèrie més popular del planeta, no? Però bueno, diuen que està bé, està rebent bones crítiques i bueno, l'ha posat a la watchlist. A lo mejor algun dia passa, no? Que la vea. Passem al 9.
1: Número 9 tenim Paradise, a Disney Plus.
0: Que també es va estrenar en aquest cas el dilluns, la sèrie de Disney. No l'he començat, la veritat. M'agrada perquè he vist crítiques tan bones com dolentes que m'encanta perquè diuen el mateix, però no de
1: però
0: diferents
1: maneres.
0: Però
1: negatiu en positiu,
0: sí,
1: no?
0: Sí, diuen el mateix, no? Que és com, a mi me gusta por los giros y las tonterías y lo otro por lo mismo, no? Com, va, estoy dentro, no? Això està guai, no? Al final és una sèrie que sabe a lo que va i, bueno, veurem què tal aquesta segona temporada de la sèrie que dèiem que està nominada als Premis Emmys a drama. Passem al 8.
1: A número 8 tenim Industria, HBO Max.
0: La sèrie d'HBO que, per cert, va sortir ahir, va sortir la notícia de que l'han renovat per una cinquena i última temporada, que els creadors en el seu moment no sabien si la cancel·larien després de la tercera, i mira, pues, al final, arribar a 5 temporades, una sèrie que, com deia, sempre l'he dit a Núria, que és un seriote de les millors per mi que hi ha ara mateix, i que cada temporada ha tingut la sort d'anar pujant d'audiència, no sé com, però ho ha aconseguit i això pues, l'ha salvat de la cancel·lació, no? Bueno, almenys a HBO sabem que li costa més cancel·lar sèries
1: sí.
0: que Netflix, encara que ja hem vist alguna els últims temps, però bueno. Passem al 7.
1: Número 7 tenim Salvador a Netflix.
0: Que va ser una miqueta allà, però igualment ha tingut bastant audiència aquí a Espanya, la sèrie de Luis Tosar. Molta baralla també ideològica al voltant d'aquesta sèrie. Ja ens ho podíem imaginar veient de què anava, no?
1: Sí.
0: Però bueno, nosotros no vamos a descubrir los porqués d'aquesta batalla política. Passem al 6.
1: A número 6 tenim El abogado de Lincoln a Netflix.
0: Que va ser una miqueta de les seves dades a Netflix, però bueno, ja dèiem que passa una sèrie que no és de cap franquícia. No està gens malament,
1: sí.
0: Les seves dades. Passem al 5.
1: A número 5 tenim Más que rivales, a Movistar Plus.
0: Que segueix amb molt bones dades i amb molt engagement, podríem dir, a xarxes socials, no? Que us gusta, que claro, hay que hacerse el listo, no?
1: Les palabrejas.
0: Per cert, vaig veure la notícia de que no sabia jo que l'autor del llibre, que tenia Parkinson o algo així, i que el pròxim llibre de Más que rivales, com que anava a escriure un altre llibre i que no pude escriure i sea... Bueno, que no, potser no el veiem.
1: Oh.
0: No sé si la gente esto que sigui la sèrie estava interessada, però bueno, jo se lo digo, por si acaso. Jo pensava que era un llibre i ja està, i era una minisèrie.
1: No, sí, hi ha no sé quants llibres,
0: n'hi ha
1: bastants, sí, sí.
0: Bueno, pues Más que rivales hasta el infinito.
1: Sí.
0: Es podria dir la sèrie a la seva temporada. Doncs bueno, veurem si tindrà més temporades, però d'augment un èxit aquesta primera a Movistar Plus. Passem al 4.
1: Número 4 tenim The Pitt a HBO Max.
0: Que porta, demà surt el 8, si no m'equivoco, episodi de la segona temporada. Arriba a l'Equador de temporada, que seran 15, ja sabem que és molt llarga, no?, la sèrie de Pit. De moment, molt bé, aquesta segona temporada.
1: Sí.
0: L'últim de tots l'has vist ja, Núria, el 7?
1: El 7 és el que va sortir.
0: Algo.
1: Quan va sortir?
0: Pues divendres passat.
1: Sí, crec que sí.
0: Sí, és que ara, perquè jo vull fer spoiler o algo aquí, no? Que s'està posant ja molt interessant, la temporada,
1: sí.
0: Ja han passat coses més greus, no? Que sempre passen coses greus, no? De Pit a cada episodi, no? Però bueno, per cert, no m'havia donat compte que un dels personatges, com uno de los atendidos, no? Era Skinny Pit, de Breaking Bad. Sí,
1: ¿en serio?
0: El de los gusanos en el brazo.
1: Ai, és veritat!
0: Sí. És molt random, això.
1: Que fort.
0: És que hi ha molts cameos a The Pit, que un no s'entera, però d'altres sèries, clar, com són escenes així...
1: Jo, de fet, em vaig fixar la dona que té càncer, que té la família i tal, aquesta sortia a The Voice, de fet, a la primera temporada, feia de la...
0: Ui, ui, ui.
1: La nòvia de L'A-Train, allò...
0: Vale. Sí.
1: Aquella,
0: pues, no me'n recordo ja, eh?
1: És que, ja és que clar, aquesta setmana l'he vist, llavors...
0: La Núria està veient The Voice. Veient The Voice, que t'està agradant bastant, no? Perquè estic veient, bueno, curioso, no? Ja acaba la primera temporada, ja he descobierto el niño, no? Que hi por ahí un niño... Bueno, ja veurem, ja comentarem The Voice al seu moment. Passem al 3.
1: A número 3 tenim Los Bridgerton a Netflix.
0: Que avui ha estrenat la temporada i que veurem les dades, però en teoria, o sigui, en 4 setmanes porta quasi 80 milions de visualitzacions i en teoria entrarà al top 10 de la història de Netflix, o sigui, bueno... No poden estar enfadados, no? Amb Los Bridgerton, ja ho sabíem, això, evidentment. És curiós, no? Primera, tercera i quarta, sí, però la segona no va... No, no entra tot... És curiosament...
1: És que, uf...
0: Manipulación.
1: Efectivament.
0: Sí, va. Passem al 2.
1: El número 2 tenim El agente nocturno de Netflix.
0: Que ha debutat com la sèrie més vista aquesta setmana a Netflix. Ja també ens ho podíem imaginar, una sèrie que la seva primera temporada estava al top 10 històric de la història. Netflix en parla anglès, encara que aquesta nova temporada dels Bridgerton sembla que desbancarà aquesta primera temporada de La Gente Nocturno, que en el seu moment dèiem, com aquesta sèrie l'ha vist tanta gent? Sí, però bueno,
1: no ho sé.
0: L'han vist. Si almenys Netflix diu això, pues, ens haurem de creure. I ara sí, ja el nostre número 1.
1: Número 1 tenim El Caballero de los Siete Reinos, d'HBO Max.
0: Com no podia ser d'una altra manera, ha sigut la sèrie més comentada aquestes últimes setmanes. I amb el tema que no ho hem dit, del review bombing que ha passat, no? A les plataformes de sèries, a IMDb o altres plataformes també que es valoren les sèries, els fans de Breaking Bad van anar a votar amb un 1 a la sèrie de Joc de Trons perquè li havia arrebatat durant una estoneta de res, no, la posició aquesta d'un 10 a l'episodi, al cinquè episodi del Caballero de los Siete Reinos, i els fans de Joc de Trons van dir sí, pues van anar a votar a l'episodi de Breaking Bad, a Ozymandias, que tenia un 10, i l'han baixat a un 9,6.
1: Sí.
0: O sigui, ja, quina tonteria.
1: És que la gent és que t'ho juro, en plan, barallar-se per aquestes coses, en comptes de gaudir les dues coses, que estan molt bé, i valorar-ho,
0: les dues són un 10, ja està. Bueno, els fans de Breaking Bad, molts d'ells a internet ja sabien, bueno, des de lo de Skyler ja todo para mal, no? Però bueno, no s'han deixat los memes, almenys, no? Bueno, dit això, anem ja a acabar el nostre programa, com sempre, amb l'actualitat al món de les xarxes socials. Doncs parlàvem dels Bridgerton abans, no?, amb l'escena de la quarta temporada, i bueno, els hem tingut aquí de visita. No han vingut a Catalunya, no podíem pedir tant, no? Però bueno, van estar a la capital, no?, a Madrid.
1: Doncs sí, la promoció de la quarta temporada dels Bridgerton ha continuat, i aquesta setmana passada els actors van visitar la capital espanyola i s'han vist fotografies i passis de premsa amb els actors aprenent paraules espanyoles, per exemple.
0: Una curiositat, no?, que deien por ahí que... com es diu l'actor?
1: Luke Thompson,
0: ¿no?, que deien que era un Cayetano, o si no, que hi havia alguna foto que... Bueno, jo no digo que esté de acuerdo o no, però això es deia a Twitter, no? Però bueno, els hi enganxa. Aquesta foto, sobretot, que tenim aquí darrere, els hi enganxa bastant, no?
1: Sí,
0: almenys
1: sí.
0: Amb la sèrie.
1: A mi, o sigui, em fa gràcia perquè també m'han anat sortint alguns vídeos i també, o sigui, ja la química que té la sèrie també ja reflexa la vida real, o sigui, bueno, també és molt divertit veure'ls en rodes de premsa o entrevistes i coses així. Vull dir, són molt... No sé, se'ls veu molt connectats, o sigui, que és molt guai.
0: I jo estic llegint, jo no ho sé, ara m'ho explicaràs, que dius el tema dels influencers, què va passar aquí, a veure, que me lo cuenta.
1: Ah, bueno, perquè van fer una premiere, o sigui, van fer la premiere a Madrid i que van invitar influencers, que és el que fan sempre, van invitar influencers, que dius, invita la gent que li agrada la sèrie, no gent que... Bueno, en fi. I hi havia gent que, o sigui, hi havia gent que es va vestir molt bé d'allò que semblaven sortits de la sèrie dels Bridgerton, però després hi havia gent que no va vestida, que dius, bueno, en plan... No sé si he vist els Bridgerton en seva vida. Aquesta és la qüestió, però bueno, a veure. Bueno.
0: I una controvèrsia... A veure, esto què és, Núria? Inventada per Twitter? A veure, sorpréndeme.
1: O sigui, va sortir un vídeo d'una entrevista que havien fet Europa Press, havien fet un vídeo d'entrevista amb ells dos, i Europa Press té com la marca d'aigua i li tapava la cara a l'actriu que fa la Sophie, i els fans internacionals van començar a enfadar perquè deien en plan que li tapava la cara i que era racista i no sé què, i la gent dient, pues que és una marca d'aigua que posen en aquest lloc sempre, en plan, sigui el vídeo que sigui, saps? I em va fer gràcia. I bueno, nos tacharon los españoles de racistas por la puta cara, però bueno.
0: Ja, somos lo peor del mundo.
1: Sí.
0: Totes coses que fem malament, no? Però bueno. I per acabar el programa anem a parlar d'una gala que sempre ens agrada, no? Els premis BAFTA. I és que, entre altres coses, va haver-hi polèmica també, però bueno, més coses, Núria.
1: Doncs els Premis de l'Acadèmia Cinema Britànica es van celebrar aquest diumenge i molts personatges serièfils van assistir a la cerimònia. En Cillian Murphy, per exemple, va presentar el Premi Millor Actriu, que va donar a la també irlandesa Jessie Buckley. En Paul Mescal va ser el centre d'atenció amb la seva parella Gracie Abrams, i també van tenir lloc altres moments virals, com l'aparició d'en Paddington o un moment controvertit entre els actors de Sinners i en John Davidson.
0: La que, pues mira, va donar per tot. No, la polèmica mai superarà el de Will Smith, no? Que
1: ja,
0: això és insuperable.
1: Bueno, és que jo va ser...
0: Però bueno, no ha estat malament aquesta polèmica, Bueno, si ho vols explicar, Núria.
1: No, bàsicament estaven presentant, no sé quin premi estaven presentant, dos actors de Sinners, i hi ha aquesta persona, en John Davidson, que té, no me'n recordo...
0: Síndrome de Tourette.
1: I que va anar dient coses, o sigui, això, aquesta malaltia el que et fa és com dir coses sense... O sigui, el teu cervell et fa fer coses sense... involuntàriament, no?
0: Va dir la N-palabra.
1: Va dir la N-palabra mentre estaven els dos presentadors, que són dos homes negres. Mm-hmm. I es va liar que flipes. A més, se suposa que la transmissió anava en diferit, llavors podrien haver tallat aquest tros... i no, van decidir no fer-ho des de la BBC, i llavors, clar, es va liar més, jo crec, enfadats amb la BBC, perquè al final, vull dir, és una persona que no pot controlar, dir això.
0: Que no tant, o sigui, que l'acte en si de la persona.
1: Que a més es va disculpar després i tal, però igualment, és com des de la BBC, bueno, i després ja van arreglar, es van disculpar a la BBC i tal, i ja està. Però clar, també això suposo que ha fet que la pel·li aquesta que, de la, en la que es basa aquest home, que és la Swear, que va guanyar bastants premis, a millor actor, bueno, potser no tindrà tant d'èxit als Estats Units després
0: d'això.
1: Doncs
0: mira, jo després d'això he vist la pel·li i té molt bona pinta i me l'he guardat per veure-la.
1: Sí, sí, jo quan estava veient la gala també...
0: Bueno, sí, sí. I va guanyar una batalla tras otra, com no podia ser també, que sembla que és la preferida, no, dels votants d'aquest any. Doncs amb això arriba a final d'aquest de sèrie. Espero que gaudit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries, Núria. Ens veurem a la prova 102. La setmana que ve les contarem. Ara com zapeando, ho vull contar. Doncs per acomiadar-nos, us deixem amb el tema All the Things She Said, del duo rus Tatu, jo no sé si és T-A-T-U, però Tatu, la cançó publicada l'any 2002 dins l'àlbum, a veure, 200 km per hour in the wrong lane. Ahí está. Apareix al quart episodi de Más que rivales, la sèrie canadenca més important de tots els temps, evidentment. És que, a veure, esto no lo digo yo, lo dice la audiencia. Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies. Bona tarda. A Rubí i a tot Catalunya proliferen els locals d'ungles. Des del Gremi d'Estètica es recomana anar sempre a locals que compleixin la normativa i no deixar-se emportar pels preus excessivament econòmics. Un 5% de l'activitat econòmica de Rubí es dedica, de fet, a l'estètica. 3 de cada 10 locals del sector ofereixen específicament manicures. Són en total 138 negocis que estan dins de les categories d'estètica, incloent tractaments facials, perruqueria o massatges. Dins d'aquest grup, un 32% ofereix el servei de manicura, i la major concentració d'aquests locals es troba al districte 4 de Rubí, al centre, que concentra el 35% dels locals d'estètica i 4 de cada 10 d'aquests de manicura. Segons la presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, Sílvia Giral, això s'explica per una tendència de la població a considerar la cura del cos i de la pell com un nou estil de vida. Pel que fa al boom particular dels locals d'ungles, ho inscriu en la mateixa dinàmica social, però també el fet que és un servei econòmicament accessible a tothom. De la seva banda, Lucía Prats, esteticista del centre Beauty Studio, assegura que aquest és un sector cada cop més competitiu. A la botiga on treballa van obrir inicialment com un centre de micropigmentació, però van ampliar a un servei de manicura després de veure la molta demanda que hi havia. Ara gaudeixen de la lleialtat de la clientela, tot i la competició dels altres locals, el més pròxim a metres de distància.
1: És un servei bastante competitiu. Sempre tens que tenir algo extra, alguna diferència per resaltar entre els demás.
0: La presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, Sílvia Giral, fa una important distinció entre els locals oberts per persones formades i especialitzades en el sector i aquells que són de negocis. I, sobretot, avisa que ens fixem en els preus, que si algú és barat, potser no és de bona qualitat.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: El Teatre Municipal acull un espectacle de la companyia Letal. Es diu Neuera i es fa divendres vinent 28 d'agost. És un viatge que comença amb l'entrega d'una nevera i que acabarà molt més enllà del que ningú podria imaginar. És un homenatge al circ, al teatre i a tots els espais on els pallassos imaginen nous universos. L'espectacle és una creació de Tolo Ferrà, Jordi Gilabert, Max i Jordi Magdaleno, i l'escenografia també és rubinenca, perquè ha anat a càrrec de Txema Rico. Les entrades costen exactament 5 euros. Fins aquí les notícies, més dintre d'una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. 4 anys després de la mort de Brian Rius als calabossos dels Mossos d'Esquadra de Rubí, Juliana Tapiero, la seva vídua, assegura que s'ha avançat molt en l'intent d'esclarir el cas. Tot apunta que el judici serà a principis de 2027. Brian Rius, recordem, era un jove rubinenc d'origen colombià que va ser detingut la nit del 20 d'agost de 2022 al voltant de l'edifici Rubiforma. Estava de celebració i estava ebri. Durant la detenció, els agents de la policia local van traslladar el Brian al CAP Mútua, on li van administrar 2 sedants. Finalment, Rios va morir als calabossos dels Mossos d'Esquadra durant la matinada del 21 d'agost. En la mateixa setmana que es compleixen 4 anys de la mort del jove, la seva vídua es mostra satisfeta de com ha avançat el cas. A principis de 2027 es podria produir el judici en què el metge que va subministrar els sedants a Brian Rios estaria acusat d'homicidi imprudent. Amb tot, Juliana Tapiero troba a faltar la declaració dels agents de la policia local.
2: Nosotras todavía necesitábamos como seguir atando cabos y entender qué fue lo que sucedió con Brian después de ser llevado detenido. Entonces, es un sinsabor, es un paso y reconocemos que es algo muy grande que en 4 años, pues, por lo menos haya una persona que, un responsable, pero sentimos que, aparte del médico, que tiene responsabilidad por los medicamentos, los sedantes, pues la policía local también tiene mucho que ver y tendría mucho que explicarnos a la familia.
1: El jutge va prendre declaració dels agents de Mossos d'Esquadra que van participar en la custòdia policial, però va desestimar la declaració dels agents de la policia local. Ara, la plataforma Justícia per a Brian i altres entitats han organitzat un acte de record per al jove rubinenc que tindrà lloc aquest dijous 20 d'agost a les 8 de la nit al CRAC.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: El Departament de Protecció Civil de Catalunya ha activat el Pla Inuncat en fase de prealerta. Entre avui i demà s'esperen pluges que poden anar acompanyades de tempestes intenses a nivell local. El risc de pluja a Rubí i la comarca no és gaire gran i es podia produir entre les 12 del migdia i les 12 d'aquesta nit. El Meteocat alerta que poden caure ruixats que acumulin entre 20 i 30 litres en 30 minuts. Demà encara hi ha risc de pluges, però es produirien més cap a la costa. Fins aquí les notícies, més informació de aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí.
3: Fórmula Rubí Clàssics.

0: no sé què vindrà. És que, clar, jo també canvio molt d'opinions en el sentit de que potser el següent disc que faig és totalment diferent. O no, o potser és Flors entre Visquidors. Llavors, ara mateix, a nivell musical, no sé, simplement que estic obert a tot.
1: Digue'm si creus en el destí, o si això ha passat perquè sí. Torno a Rubí, ja m'he cansat de patir. Torna al Dami i al Martí. Mira, vola l'ocell, però no es trenca el niu. Molta cantarella i ningú diu

Domi o Scalengi. Ramma i el Ninja Tori. Som bo pel Manetes i la vaca Coni. Som Mario i Sonic. La bala al teu cap abans que soni. Un ull a la pasta i un ull a la money. Hey, digue'm Dios.

0: Aquest estiu, sintonitza la 99.7 de l'FM i gaudeix de la nostra programació. Programes, notícies i una bona fórmula musical. Visita radiorubí.cat i segueix-nos a les nostres xarxes socials. Viu l'estiu amb Ràdio Rubí.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
8: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
9: Pero estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
10: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
11: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
12: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: Puto despertador.
1: Puto despertador.
2: Museu particular. Capítol 1. El despertador.
0: Ei, Anna.
3: Hola, Àlex.
0: Què? Parlem del despertador?
3: Oh, vinga, va.
2: Museu particular.
0: Quants cops hem maleït l'aparell que ens crida cada matí i ens recorda que el capitalisme ens espera? Realment és allò que una miqueta de disparar el pianista. Al final l'aparell no és el que hauríem de... No és qui hauria de rebre els cops o maleir. És el moment que representa, que és l'hora de llevar-se. El cert, però, és que tant el control del temps com el de l'hora de llevar-se ha estat una preocupació humana des de fa milers d'anys. Pensa que la Grècia clàssica, Ctesibus, que era un inventor del segle III abans de Crist, va perfeccionar models de rellotges d'aigua amb sistemes que t'assenyalaven ja l'hora exacta. Eren aquests precedents dels rellotges que encara avui utilitzem. I també va incorporar algunes alarmes. I això ho feia doncs, que aquesta mateixa aigua, quan arribava a un determinat nivell, feia caure trossets de ceràmica o bales de ferro damunt d'objectes metàl·lics. Per tant, generaven un soroll i en un moment determinat, doncs, vulguis o no, et podia arribar a despertar. I després, precisament, aquesta força de l'aigua i aquesta compressió doncs, també va poder afegir-hi alguns xiulets o algunes alarmes, i d'aquesta manera aquests rellotges d'aigua també incorporaven aquests sistemes d'alarmes sonores. Tot i això, en el passat, aquesta necessitat sobretot la veiem vinculada a la religió. Pensa que al final arriba un moment en la història de la humanitat on la societat es divideix. Hi ha uns que poden ser una miqueta més vius i diuen, escolta,

0: molt important, com a mínim, que compleixi amb els horaris de resar, que m'estigui resant, no?
1: Almenys fer-ho bé, no?
0: Sí, ni que sigui de cara a la galeria. És per això que dins del món religiós és tan important també el control del temps i poder-lo controlar, valgui la redundància, però també ser-ne conscient, no? I d'aquesta manera doncs, poder fer les oracions o els oficis que convinguin en cada moment. És per això que ja trobem doncs, aquests rellotges i aquests rellotges que incorporen alarmes en aquest primer moment d'aquest primer cristianisme, d'aquest primer monacaisme, aquests monjos o aquests primers monjos com Casiodor o Procopi, que ja parlen també d'aquests rellotges d'aigua amb sistemes per marcar les hores d'oració, o per exemple en el cas del budisme, no és només exclusiu del cristianisme, doncs que als segles 7 i 8 també ja trobem sistemes semblants, on per exemple en el cas dels musulmans a la gran mesquita de Damasc al segle 12 s'hi va instal·lar just al seu costat un enorme rellotge d'aigua que el que feia era marcar les hores d'oració, i així tothom sabia quin era el moment que s'havia d'aturar la feina i doncs rendir culte al Déu. Aquesta mateixa funció després, en època medieval, serà la que assumiran els campanars de les esglésies. En un primer moment l'objectiu és aquest, és marcar la vida religiosa del dia, no? Del dia a dia, i que després la gent això acaba doncs, també incorporant. Doncs, quan sona l'Àngelus al migdia, doncs, potser és el moment, de més enllà de resar l'Àngelus, doncs, també de parar per fer un mos i dinar, o quan sona no sé quin altre les vespres cap al vespre, doncs, també potser és el moment de deixar la jornada i anar-se'n cap a casa. Tot això s'anirà doncs, aprofitant per la vida quotidiana laica. Però anem al tema. Porto 5 minuts xerrant i encara no he dit res del despertador, per tant, anem al tema. Des de quan hi ha un aparell d'ús individual que podem programar perquè soni i ens desperti a l'hora que ens doni la gana? Doncs sembla que des del segle XVIII aproximadament, de fet, el 1786, Levi Hutchins, un rellotger de New Hampshire, als Estats Units, va inventar un aparell, ell era rellotger, i va inventar un aparell que sonava, un rellotge, que sonava cada dia a les 4 de la matinada, perquè era l'hora que ell es llevava. Ara bé, això és com el primer despertador, però s'ha de dir que era un rellotge que només sonava a les 4 de la matinada, no podies canviar l'hora, els diumenges, se siente, també tocava a les 4 de la matinada, i només era d'ell. Per tant, sí que és el primer despertador, però d'aquella manera, perquè només el tenia ell. Ens haurem d'esperar doncs, uns quants anys, més de mig segle després, fins que el 1847 el francès Antoine Redier patentés el seu model de rellotge despertador que es podia ajustar a qualsevol hora, per tant ja érem semblant als despertadors que tenim actualment, sempre que fos una hora en punt. Si t'havies de llevar un quart de sis...
1: Ja, malament.
0: Malament, havies de...
1: O a les 5 o a les 6.
0: Exacte, havies de triar les hores en punt. I és curiós, però que en aquest cas la patent no va traspassar l'Atlàntic, i és per això que uns anys més tard un americà, no? un senyor dels Estats Units, va patentar exactament el mateix i va crear doncs, també, a partir del 1876, el que es considera com el primer despertador ja creat en massa. Perquè tot plegat al final ve lligat de l'auge del capitalisme i de la industrialització. És a dir, és importantíssim, de la mateixa manera que era importantíssim pels monjos saber a quina hora havien de resar, és importantíssim pels patrons saber a quina hora han d'entrar els seus treballadors i pels treballadors a quina hora han d'entrar a treballar a la fàbrica i no perdre la seva feina. És per això doncs, que en aquest context comencen a proliferar. En molts casos, en aquest context de les colònies industrials i de més, com que vivien tots junts, el que es feia era, doncs, hi havia això, les campanes, o hi havia sirenes, no? Hi havia com un despertador comú que anava marcant els canvis de torn i, per tant, quan s'havia de llevar la gent, perquè en aquest primer moment eren molt cars també aquests primers despertadors. Era tecnologia punta, vull dir, era l'iPhone 16 de la època, era el despertador. Fixeu-vos que, per exemple, en el cas, he fet una miqueta de cerca a la premsa històrica i he trobat al voltant del 1880 anuncis de despertadors en la premsa espanyola d'aquell any que te'ls venien per unes 12 pessetes i mitja. Tu diràs, és molt o és poc? Doncs també he buscat a veure més o menys,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: què era? Doncs aquell
1: car,
0: mateix
1: no?
0: Any, una barra de... un quilo de pa rondava la mitja pesseta.
1: Mare
0: meva. I un litre d'oli estava al voltant d'una pesseta i mitja, no? I un despertador

0: valia 12 i mitja. Per tant, eren objectes cars que es compraven a terminis també, i que al final eren objectes que es cuidaven i que s'acabaven heretant, perquè doncs, era molt car. I com et deia, sobretot en aquest context de la feina, era importantíssim tenir rellotge i tenir despertador. Al final, els aristòcrates els hi és igual llevar-se una hora que una altra, perquè total, per la feina que fan. Però en el cas dels treballadors sí, i que els que vivien a les fàbriques o vivien molt a prop de les fàbriques tenien aquestes sirenes, però i els que no?
1: Clar, clar. I és que fa estona que penso, i com ho feia la gent abans? De veritat que fa estona que ho penso.
0: Doncs podies contractar els serveis d'un despertador.
1: Una persona humana anomenada despertador.
0: Efectivament.
1: Que no dormia mai.
0: No era ben bé això, però sí que existia la figura, l'ofici del despertador.
1: Que fort.
0: Que era la persona que tu li pagaves uns cèntims, no estava subscrit, no? Era en aquell moment, tu li pagaves uns cèntims i cada matí, a l'hora que tu li diguessis, s'ocupava d'anar-te a despertar. Això a vegades ho feien amb uns perxes, amb uns pals molt llargs, no? Perquè el que feien era picar-te a la finestra.
1: Que agradable.
0: Bueno, perquè et despertessis. I a vegades hi havia com el compromís de que s'havien d'assegurar que t'havien despertat. Bé, clar, si no els hi posaves una reclamació de...
1: Clar,
0: no...
1: Típic, obres la finestra, ja m'aixeco, ja va...
0: Arribes a la feina, no, és que no ha passat el despertador. Bueno, senyor...
1: S'ha agafat la baixa.
0: No, exacte, no seria aquesta. En el cas d'Espanya, això era una feina que podien arribar a fer els serenos, que n'havíem parlat en un altre capítol, que eren aquests que guardaven les claus i demés, doncs també podien arribar a fer aquestes funcions de despertador, i en el cas d'Anglaterra o Irlanda van estar en actiu fins als anys 20, aquest ofici. Tot això canvia després de la Segona Guerra Mundial. En part, el món d'avui canvia després de la Segona Guerra Mundial, sobretot també per la introducció en el nostre dia a dia del plàstic, de l'omnipresent plàstic, el que fa també doncs, és abaratir els costos de producció d'aquesta mena d'objectes, doncs, que fa doncs, que no siguin tan cars i que puguin entrar doncs, ja plenament dins de les llars més comunes. I després, a partir dels anys de mitjans dels anys 50, també doncs, entren els digitals. Són els quan trobem els primers despertadors digitals. I avui doncs, sembla que és un aparell, no?, que està en cert perill d'extinció. Potser no és d'aquells que estan a les últimes, però sí que, bueno, està en aquella llista de una miqueta, no?
1: Quatre padrins, jo, que sóc com una seu de padrina, i ja ho veig. Sí, ja ho veig, que en algun moment se m'acabarà, això dels despertadors, ja
0: doncs
1: ho veig.
0: Doncs sí, és això, com a mínim, en el cas... no et pensis, ara veuràs per on vaig. Un estudi que es va fer el 2017 a Espanya deia que un 81% dels usuaris de telèfon tenien un smartphone, un telèfon intel·ligent. I d'aquest 81%, el 65%, per tant, molt més de la majoria, utilitzava el telèfon com a despertador. Una cosa que la majoria dels experts en el son desaconsellen totalment, perquè l'ús del telèfon abans d'anar a dormir doncs, pot afectar negativament en el son, i el fet també de tenir, ja no dic amb notificacions activades o tot això, doncs tenir aquest telèfon a dins de l'habitació doncs, també pot arribar a ser perjudicial. És per això que s'està també doncs, treballant en que això no passi i que tornin a ser una miqueta com tu, que tornem a ser una miqueta padrinets.
1: Veus? Soc visionària. No?
0: I, per exemple, hi ha algunes iniciatives curioses, com en el cas, per exemple, aquí mateix a Catalunya, de Manresa, que aquest 2024 es van repartir més de 1.000 despertadors. L'Ajuntament va repartir més de 1.000 despertadors analògics, bueno, eren digitals, però vull dir que d'aquests que van amb una pila i demés, que no fan res més que dir-te l'hora
1: i sonar quan
0: tu els programes. Doncs van repartir més de 1.000 despertadors entre els alumnes de primer d'ESO de la ciutat, precisament per això, perquè no fos l'excusa de dir, no, és que necessito tenir el telèfon a l'habitació perquè em serveix com a despertador, no? Doncs, i d'aquesta manera doncs, propiciar uns hàbits del son una miqueta més saludables.
1: Doncs fantàstica iniciativa, eh? Tu no entens.
0: Jo tinc un despertador, és veritat que no l'utilitzo com a despertador, sinó que tinc un rellotge despertador, no l'utilitzo com a despertador, reconec que utilitzo el telèfon.
1: Jo és que a casa meva, bueno, tu hi has estat a casa meva, i, bueno, és, ara ho penso fredament, i jo tinc un despertador, perquè faig servir un despertador a l'habitació, però és que cada habitació de la casa tinc un rellotget d'aquests despertador, que potser tampoc és normal, eh? Vull dir, jo dec com aglomerar tots els despertadors del carrer, perquè al meu carrer crec que ningú fa servir, perquè, clar, quan sento al matí, sobretot a l'estiu, que dormim amb les finestres obertes, les alarmes dels veïns, al matí tothom li sona l'alarma del mòbil. Clar, les tinc jo, els tinc tots a casa.
0: Sí, com n'han de tenir les restes i els tens tots tu.
1: Sí, el que passa és que els d'ara sí que crec que no... Bueno, potser sóc jo que no dono amb el bo, eh? No et duren molts anys. Ma mare té 65 anys i fa res, uns mesos, va haver de llançar el despertador que li van regalar, atenció al que et diré ara, pel seu casament.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui que el despertador l'ha durat quasi 40 anys. Jo penso, com és que els meus em duren 4 anys?
0: Bé, perquè ni la fabricació ni la intenció segurament de que, no, de que tinguin aquesta durada és la mateixa. Al final també deu haver un tema d'obsolescència programada entremig.
1: Totalment. Tant de bo tenir un despertador que duri 40 anys.

0: Mira, avui que parlem de despertadors, una cosa que està super associada als despertadors és el temps, i el temps a la música. I sempre m'he sentit molt frustrada, perquè a mi m'agrada molt la música, tothom ho sap, però no controlo gens el ritme ni els temps. Bé, volia iniciar una mica la meva secció d'aquest capítol amb aquesta cançó d'Extremadura, senzillament, perquè es diu Con un latido del reloj, i no va ni del temps, ni dels relojes, ni de nada. Realment només hi ha un vers en el qual diu Como un reloj te tengo en la cabeza a todas horas. Realment, pel poeta és que són ells, no s'ho van currar massa amb aquest vers, però sí que la cançó és xula, si l'escolteu és molt xula. I com que també saps que fa bastant el que em dóna la gana i
1: sí,
0: em deixes fer-ho...
1: Sí, a la vista està amb aquesta cançó. No, un vers, mira, un vers.
0: Però aquest xula.
1: Sí, sí.
0: La gent
1: sí,
0: no clar, pot veure, però estaves ballant una miqueta.
1: Ui, sí, una cosa...
0: És cert. Doncs, com t'anava dient, Àlex, em venia de gust parlar una mica de temps i de rellotges, perquè el concepte del temps també el trobo sumament interessant. Llavors, com per començar fàcil i que tothom segurament li soni, doncs no podia deixar de portar els rellotges del nostre amic Salvador Dalí, que també s'ha especulat molt sobre els rellotges i tothom té aquesta cosa dels Camembert a sobre. En aquest famós, ell va utilitzar moltes vegades la història dels rellotges desfets. Sí que la persistència de la memòria, que és aquest quadre famós, que és una, com una platja del Cap de Creus, on hi ha tres rellotges que es desfan, hi ha una mena d'autorretrat també desfent-se i moltes formiguetes, potser és el que més ha donat de parlar. A mi el que m'agrada dir, que molta gent potser no acaba de veure, és que realment és un autorretrat d'aquest quadre, és ell mateix, i només tenia 28 anys quan el va fer. Realment era un xaval, era molt jove, però ja tenia aquesta cosa tan tècnica, tan acadèmica, tan precisa en la seva pintura. I com et deia, s'ha especulat molt sobre aquests rellotges, però a vegades no acabem de relacionar Dalí amb la ciència, i Dalí estava super mega fascinat per tot el que eren les teories de la relativitat, les teories del temps, li interessava molt Einstein. Llavors, ell deia que aquests rellotges eren, cito literal, tendres, extravagants, solitaris i paranoic crítics, però no deixen d'estar desvinculats de la teoria de la relativitat, de l'espai i del temps. Una teoria que jo no et podria explicar ni en 7 vides, però que ell tenia, i mira que ja tot Catalunya li cau malament Dalí, no passa res, s'entén, però ell tenia la capacitat d'unir aquestes teories en una obra visual i plàstica. Concretament d'aquest quadre, ell va dir que era com una mena de fotografia de somnis pintada a mà, però realment tot el que simbolitzen els rellotges va molt més enllà d'un temps que és relatiu. Penseu també que hi ha les formiguetes en Dalí mai res de bo. Així que, quan veieu aquests rellotges, jo el que intentaria dir a la gent és que no els simplifiqui, que hi ha molt més darrere del que sembla. I si parlem de rellotges, doncs evidentment un tipus de rellotge és el despertador, que m'ha agradat molt avui com has fet la secció, m'ha interessat molt, potser és per això...
1: No,
0: que...
1: I la resta de dies no.
0: Bueno, avui m'ha agradat especialment. No. Sí, es fa palès de la teva professionalitat.
1: Crec que no m'ho havien dit mai d'aquesta manera, però de bon.
0: Bueno, no sé, m'ha semblat sumament interessant tot el que has explicat, i pensava també en tots els tipus de rellotge que hi ha més enllà del despertador. Hi ha pues, rellotges analògics i digitals, hi ha els rellotges de pulsera, hi ha els rellotges de torre, els de saló, els de butxaca, els d'arena, els de pèndol, els de cucut, seria en català, els de cuco, sempre ho dic en castellà. I realment de tots se n'han fet autèntiques obres d'art, i a qualsevol museu que aneu, tipus marès, així, trobareu aquest utensili, perquè en teoria compleix una funció en mil milions de materials, mil milions de formes, etc. Però el que passa és que a vegades el que menys importa d'un rellotge és que et digui l'hora.

0: Com et deia, a vegades el que menys importa és el rellotge. En aquest cas, també em tornaràs a renyar, perquè en aquesta cançó de Coldplay, que va tenir un èxit brutal l'any 2004, bueno, realment li van donar un Grammy com, un de, com, bueno, com la gravació de l'any. Es diu Clocks, la cançó és sumament... Hi ha un punt que diu que la confusió no acaba mai, que les parets es tanquen i els rellotges fan tic-tac. És que no hi ha més, però fixa't quina gran significació té el rellotge darrere. Bé, en qualsevol cas, era obligatori portar clocks perquè té aquesta cosa del piano que diuen que és la gràcia de la cançó. Una altra cosa, que també està molt vinculada al temps, saber fer aquest ritme, cosa que tampoc jo sé fer, com et deia abans.
1: Sí, clar, no, sí. Al final pots fer venir bé tal com vulguis.
0: Espera, que ara això t'agradarà més. El Banc d'Espanya està fent una exposició per ensenyar els nous retrats que els reis s'han fet, això que els reis cada any es fan retratar. I com que ara són moderns, s'han fet retratar per l'Annie Leibovitz, que és una fotògrafa molt famosa. Llavors han dit, mira, en lloc d'ensenyar només els quadres dels reis, que queda com a ranci, farem una exposició que ho flipes al voltant del concepte del temps. I han agafat molts artistes contemporanis d'aquests que m'agraden a mi, doncs Lito Barrada, el Manolo Laguillo, la Isabel Quintanilla, l'Isidro Valcárcer Medina, també alguns clàssics com Goya, han ficat coses de Chaplin també. I llavors el que han fet és, en aquesta exposició, reflexionar al voltant del temps. És dir, a través de la història, quina concepció s'ha tingut del temps, sobretot en les societats occidentals, i per què tenim un temps lineal que, com tu deies abans, el que fa és mantenir el control de la productivitat. Això és una altra història, de per què entenem el temps de manera lineal i per què el despertador sempre va endavant i no pot anar en paral·lel. En qualsevol cas, en algun punt de l'exposició també del que es parla és que certes classes socials veien en el rellotge un símbol de progrés i distinció social, i segurament ara el que veiem potser les generacions més joves és que el rellotge no deixa de ser quelcom que et lliga la productivitat i aleshores que has de fer. Parlant, però, de lligams, porto una obra d'art que... Bueno, espero que t'encanti, a mi m'encanta.
1: Bueno, pots contar, segur que deu anar sobre... sobre paelles.
0: Estic tan segura que aquest capítol ens quedarà tan bé, però és que tan segura. És una obra d'art que es diu Perfect Lovers, Els amants perfectes, del Félix González Torres.
1: De moment tot va malament.
0: Que no! Escolta'm! És una obra que ell va datar de l'any 87 a l'any 91 i són, literalment, ho podeu buscar, dos rellotges de paret sincronitzats al mateix temps, són idèntics. Llavors, són dos rellotges... És que és molt maca la història. El que va fer el Félix González Torres és agafar aquests dos rellotges i posar-los al mateix... O sigui, sincronitzadíssims. Mateix segon, mateix minut, tot exactament igual. Llavors, el que va fer és que en el moment que el seu company va morir, diguéssim que els va començar a cronometrar, i clar, anava ben igual, però què va passar amb el temps? Que es van desincronitzar, seria, no descronometrar, es van desincronitzar. És a dir, el temps entre els dos rellotges que signifiquen o representen el Fèlix i el seu company es van allunyant, perquè al final del que parla és d'una distància simbòlica, no? Una mort i l'altra no. Realment el que hi ha darrere d'aquesta obra és, diguéssim, una mica el dolor del sida, perquè el company del Fèlix va morir de sida, ell també moriria de sida al cap de 5 anys, i amb aquest rellotge el que feia és com intentar evidenciar d'una manera molt clara que en un cert moment de la història, ara ja no passa, però en un cert moment de la història, quan eres diagnosticat, el temps s'acabava, i que sobretot si estaves amb algú altre, i una de les dues persones moria, doncs evidentment ja es començaven a generar dos universos paral·lels, no? Una persona s'ha quedat aquí i una altra se n'ha anat. I m'agradaria acabar llegint la carta que el Félix González Torres va escriure pel seu company, que està relacionada amb aquesta obra, que és molt maca. Li diu, res, són quatre línies, eh? Li diu, no tengas miedo de los relojes, es nuestro tiempo. El tiempo ha sido tan generoso con nosotros, imprimimos el tiempo con el dulce sabor de la victoria. Hemos conquistado el destino reuniéndonos en un momento determinado. Por lo tanto, devolvemos el crédito donde se debe, el tiempo. Estamos sincronizados ahora y siempre. Te amo.

0: I com que vaig posar així una mica sentimental, doncs volia acabar amb la Cyndi Lauper amb Time After Time i dient-te, Àlex, que és igual que tinguis despertador digital, analògic, el que sigui, al final el rellotge no deixa de ser una representació del temps, però que com tothom sap, i tornant a recordar el nostre amic Dalí, és tot molt relatiu. Jo quan estic amb tu és que em passen les hores volant.
1: Ai, Anna, no sé com t'ho fas, però sempre ho salves.

0: Merda, merda, merda, no ha sonat. Fai tard!
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
2: Hola, hola, què tal? Com esteu? Ja tornem a ser-hi aquí un dia més amb tots vosaltres, amb les piles carregades per explicar molts llocs on fer visites, senderisme i viatges. Perquè aquesta és la finalitat dels Sendes, un programa que fem caminant però que passa volant en tan sols 25 minuts, des de Ràdio Martorell i per la xarxa. Salutacions si ens escolteu des d'alguna de les 35 emissores municipals d'arreu de Catalunya que emeten els Sendes dins la seva garaella. Tot seguit us recordem els continguts del programa d'avui. Sumari i comencem. Fixeu-vos si és important el lloc al que anem ara mateix, que se'l considera una de les 7 meravelles de Catalunya. És a la Terra Alta, més en concret a la seva capital, Gandesa. Allà hi ha una joia del modernisme, el Celler Cooperatiu, ideat i erigit per César Martinell. La Marta Vallespí en fa visites guiades i explicarà alguns dels trets més interessants de l'edifici, del que conté i de la seva història. A l'Espai de Senderisme, segon capítol dedicat a l'Alta Ribagorça. Avui pugem fins a un poble abandonat, Montiverri, tot seguint els plafons explicatius de la seva Ruta de la Fauna. Tot això entre fonts, barrancs, bagues, prats i boscos de pi, de roure i de faig. Nova Zelanda, capítol número 3. La natura continua narrant aquest viatge fet recentment. En el dia d'avui ens apropem cap a la retallada costa sud-oest, les glaceres, els grans llacs i les altes muntanyes. Oi que us hem picat una mica la curiositat amb aquests continguts? Volem que descobriu amb nosaltres tots aquests indrets. Doncs vinga, seguiu amb nosaltres. Marxem. L'any 2007, Catalunya Ràdio i l'Organització de la Capital de la Cultura Catalana van engegar un concurs públic que, sota el suggeridor títol de Les 7 Meravelles de Catalunya, pretenia triar els 7 edificis o conjunts arquitectònics més destacables del país. D'aquella votació feta un 30 de maig de 2007 en van sorgir reconegudes el Temple de la Sagrada Família de Barcelona, la Catedral de Girona, la Seu Vella de Lleida, el Conjunt Arqueològic de Tàrraco, el Centre Històric de Vic o l'Abadia de Sant Miquel de Cuixà. En portem 6. La setena meravella representant les Terres de l'Ebre va ser el Celler Cooperatiu de Gandesa. I avui parlem d'aquesta joia modernista a la capital de la Terra Alta. Mostra d'arquitectura industrial rural, triomf de la línia corbada sobre la recta, reialma de finestres d'arc de mig punt, de marcs de maó, d'arcs parabòlics o de volta catalana, i testimoni d'un temps i d'una dedicació, sobretot vitivinícola, a Gandesa. En parlem amb la Marta Vallespí, responsable d'enoturisme de la cooperativa, qui primer ens fa 5 cèntims de com s'hi fan les visites guiades en aquest espai.
3: Sobretot la visita guiada és un viatge al 1919 fins avui dia, descobrint l'arquitectura modernista, el paper de la dona en punts claus de la nostra història, com funciona una cooperativa i com s'elaborava i s'elabora el vi avui dia, que realment és el nostre producte estrella. Després tenim de la visita a elecció de tastos de vins, un, tres o vuit, o també maridatges especials. Punts que són amb els nostres millors vins, que són amb xocolata, o els tastos del vermut, perquè el vermut a casa nostra té una història molt especial, va ser un dels productes estrella per a poder sobreviure a la guerra. I aquesta visita va acompanyada amb unes tapetes per a fer una degustació.
2: El Celler Cooperatiu de Gandesa és el número 28 de l'Avinguda Catalunya d'aquesta localitat. Un preciós mosaic de rajoles vidrades, reproducció de l'original que va dissenyar el ceramista Xavier Nogués, ens dona la benvinguda. El recinte es distribueix a dia d'avui en tres grans àrees. El celler antic, el celler nou, erigit el 2002 i que plega l'activitat a dia d'avui, i finalment l'agrobotiga.
3: El celler modernista, que és on jo treballo, fem les visites guiades i lliures, fem degustacions de vi i oli, també fem maridatges especials, així com events extraordinaris. destacant sobretot la Festa del Vi, que és, la celebrem la primera setmana de novembre. El Siguenou és avui dia on se processa el raïm per convertir-lo en vi i el seu següent embotellament. I a l'agrobotiga és l'espai destinat a la venda dels nostres productes, però també altres de quilòmetre zero per a potenciar el territori.
2: Nosaltres ens centrarem en el primer, en el celler modernista, que és bé cultural d'interès nacional. Ens remuntem a l'any 1919, quan, gràcies a la Mancomunitat de Catalunya i a l'impuls que va donar envers els sindicats i les cooperatives, els pagesos de Gandesa van deixar de treballar al camp cadascú per compte propi. 48 famílies, a partir d'aquell moment, van començar a fer pinya.
3: És on nosaltres vam veure la nostra solució, deixar de treballar individualment cada família, per a treballar tots junts. La vam construir, la gent pagesa del poble, precisament 48 famílies, i aquí no teníem mà d'obra de fora especialitzada, perquè no hi havia diners. Així que ho vam fer els propis socis, en un any. Se comença el febrer del 1909 i se va acabar el gener del 1920. Això de les 8 hores laborals no existia. I també perquè el més especial de la nostra història és el gran paper de la dona que ha tingut des de l'inici, durant i després, però sobretot des de l'inici, perquè construïen mà a mà, colze a colze amb els homes. No hi havia diferència. És més, les dones van construir molt més que no pas els homes, perquè els homes molts dels dies els hi tocava seguir anant al camp, perquè si el camp no el cuidés, doncs no tenia sentit entre el celler, entre la fàbrica del vi.
2: I així, en menys d'un any, el miracle. El celler cooperatiu va passar de ser un encàrrec de Josep Maria Serres, fundador del Sindicat de Cooperació Agrícola de Gandesa, a tota una realitat. César Martinell, deixeble de Gaudí, va ser l'arquitecte ideòleg de l'edifici, una construcció amb diverses particularitats respecte d'altres de l'època. Marta Vallespí.
3: Primer de tot, va construir de manera pionera l'arc parabòlic, però no de fusta, nosaltres la fusta en aquest moment, degut a la Guerra Mundial, s'havia encarit moltíssim, nosaltres no me la podíem permetre, però realment això per a l'arquitecte va ser un repte, se les va ingeniar per a deixar la fusta a un costat i construir aquests arcs parabòlics únicament amb el maó. El maó és un dels materials més humils, més econòmics que ha pogut en construcció, però gràcies a l'utilització d'aquest maó doncs, va fer que el nostre edifici fos únic.
2: Una altra novetat que s'hi pot veure és la introducció de la volta catalana, no només com a funció estètica, també es va fer servir en llocs més funcionals, com són, per exemple, els dipòsits.
3: Això permet diverses coses, que tinguéssim una gran ventilació, que no se mos acumula ni massa gasos ni massa calor, però sobretot perquè aquesta volta catalana és un element arquitectònic que no necessita enforjaments, ni ferros, ni res per dintre. Simplement en la construcció dels maons pot suportar moltíssim pes, que és la capacitat de cada depòsit com a mínim, que són 30.000 litres, però siguin més de 30.000 quilos que pot suportar.
2: I una altra de les novetats que va introduir Martinell al celler cooperatiu de Gandesa va ser fer-hi una teulada sense teules. La Marta Vallespí n'explica el motiu.
3: La nostra teulada és l'única dels edificis de Martinell que no té teules. I ell se les va estalviar pensant en que nosaltres havíem de treballar moltíssim. En el procés de fermentació se produeixen gasos i moltíssima calor, canvis tèrmics. Aquestes teules se podrien veure afectades i ell va decidir substituir-ho per una construcció que es va anomenar closca d'ou, que consisteix en agafar molta calç en una mica de morter i això permet aquesta diferència de canvis tèrmics i també per estalviar-se moltíssimes teules que en la llarga realment se podrien haver xafat.
2: Aquestes i altres particularitats fan del celler una de les grans joies del modernisme català. Aquesta és la distribució bàsica del recinte.
3: El nostre edifici se divideix en tres naus paral·leles i una en perpendicular i són zones diferenciades des de la recepció del raïm, a la zona de les tres naus on tenim els depòsits aèris i també els depòsits subterranis, que són els trulls, i la zona de les premses. Les premses, la gran originalitat que té és que nosaltres a l'inici no teníem electricitat, tot era massa car, i les premses estan connectades per arribar fins als depòsits aèris i subterranis a través de raïms, com els que veuríem amb els trens, a través d'una força manual, una persona mateix la pot empènyer fins al depòsit, se premsava i directament ja anava cap al trull. Doncs la premsa pot tornar fàcil cap al seu lloc.
2: Per veure les instal·lacions, el celler cooperatiu organitza visites guiades que tenen una durada aproximada de 45 minuts, on s'expliquen aspectes arquitectònics, el paper de la dona, com funciona una cooperativa i com s'elaborava i s'elabora a dia d'avui un vi. I els tastos i maridatges de vins, que són el producte estrella, però no pas l'únic. De fet, fins l'any 2002, part de les instal·lacions eren un molí per premsar les olives i fer oli, i part dels socis de la cooperativa elaboraven aquest or líquid. Per això, a la visita se'n fa també un tast.
3: Podem tastar els olis principals que tenim a la Terra Alta. Tenim la nostra varietat principal d'oliva Lampaltre, que ens dona un oli molt afruitat, madur, dolcet, com es pot recordar a una pebrina roja, un pimentó roig. I després també tenim l'arbequina, una mica més sensible a la nostra climatologia, perquè aquí el clima és una mica brusc, hi ha grans canvis climàtics, des de molt fred a molta calor i sempre vent, la gran comarca que sempre ens fa vent, i això a l'arbequina no li acaba d'agradar, però aquests 50 i 60 anys cap aquí l'arbequina s'ha adaptat perfectament i l'arbequina ens dona un oli molt diferent del que estem més acostumats de manera més ancestral. L'oli d'arbequina és més herbaci, té uns tocs més piracínics, més verd, i això fa que m'ho recordo més a l'amargor, a la típica d'una gespa, d'una fulla de tomatera.
2: Actualment, el celler cooperatiu de Gandesa segueix fent la seva funció, amb la força de prop de 150 socis productors, dels quals 93 són de raïm i la resta d'olives i ametlles. I alhora no deixa passar l'oportunitat de mostrar-se a través d'aquestes visites guiades. Informeu-vos a la www.coopgandesa.com, dues os, i submergiu-vos en aquest espai, una de les joies del modernisme i una de les 7 meravelles de Catalunya.

0: sendes.
1: I ja sabeu que arriba el temps del senderisme, arriba el temps de fer una caminada, una proposta, en aquest cas una segona part, un segon episodi d'un cicle que vam començar precisament la setmana passada. Xavi Tió, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Dèiem, segona part, no? No és ben bé la continuació de la ruta, però sí que és una ruta molt propera a la que vam fer a la comarca de l'Alta Ribagorça la setmana passada.
2: Ah, això mateix. Dèiem que fa un parell d'anys s'havien fet una proposta de tres rutes des del Pont de Suert en un cap de setmana llarg. En aquella ocasió vam pujar al Tossal de Miravet, vam fer una passejada fins a les runes del Monestir de la Baix, una altra, dues, i ens vam enfilar també a la Collada de Santes Creus i baixar a visitar l'Ermita del Remei. Doncs bé, en aquest cas estem parlant d'un altre cap de setmana a l'Alta Ribagorça, dormint a Pont de Suert, per fer dues excursions senzilles. La primera la vam proposar la setmana passada per anar a descobrir el barranc de Viu de Llevata, amb diversos salts i coves, i avui farem una matinal per anar a un petit poble abandonat seguint la ruta de la fauna de Montiverri. És un itinerari en forma de nou que surt de la Font de la Mena i que combina un tram de Soleil pel barranc de Montiverri amb un tram per la Baga de Montiverri amb trossos de prats de dall envoltats de faig, roure i pineda. És una ruta senyalitzada amb pals de fusta amb la petjada d'un gall fer. I es diu la ruta de la fauna de Montiverri perquè al llarg de tot el camí hi ha tot de plafons interpretatius amb informació de la fauna local. En trobem de geneta, esquirol, teixó, senglar, guineu, etc., junt amb rèpliques de rastre i petjades, i perquè el punt culminant és el nucli abandonat de Montiverri amb gran valor històric i etnològic.
1: Promet, això promet. Punt de sortida, vinga, situem-nos.
2: Doncs anem a començar a caminar a la Font de la Mena, vora les runes del Monestir de la Baix, a 3 quilòmetres del Pont de Suert, al poc d'arrencar la carretera que s'enfila cap al coll de Viu de Llevata. Hi ha un gran pàrquing i el que fem és agafar la carretera amunt, encara no un centenar de metres, fins a la palanca de Montiverri, que ens permet creuar el marge esquerre del riuet del Convent. Ens posem en una pineda adulta de repoblació de pi roig i de seguida comencem a pujar suau per anar a fer la volta a l'extrem d'un serrat on tenim vistes sobre la cua de l'embassament d'Escales. El camí va girant fins a posar-se al Soleil del barranc de Montiverri i de pineda passem a Alzina i Matollar a baix, en terreny calcari, amb algun tram que encara conserva l'antic empedrat i amb marges de pedra seca. Més amunt sortim del bosc, creuem el barranc i ens tornem a posar a l'Obaga, ara més frondosa i humida, combinada entre pi i roure, i on comencem a trobar plafons explicatius de la fauna local. No gaire enllà arribem en un trencall i per la dreta girem a sud i acabem de pujar fins a sortir en uns prats oberts a tocar de Casós, alçada màxima de l'itinerari. Casós és un caseriu abandonat pertanyent a Montiverri, amb alguns edificis annexos al voltant d'un pati i també amb una font i abeurador per al bestiar, i on tenim unes vistes esplèndides. Cap a sud ens tanca la vista la Fallada de Malpàs, cap a ponent tenim vistes sobre la Serra del Sis i cap a nord tenim cap al massís de la Maladeta. Aquí el que fem és de Casós agafem cap a llevant una pista que, planejant, ens du per un preciós bosc de pi, roure i faig a sortir sobre el poblet deshabitat de Montiverri. I acabem d'arribar baixant pel tros de la font, entre tanques de pedra de finques de pastura, fins a desembocar a les runes de l'església de Sant Llorenç, potser l'edifici més sencer del poble, en total 3 o 4 casalicis enrunats, pertanyents al terme municipal del Pont de Suert. Antigament s'hi conreuava sègol, ordi i llegums, i s'hi criaven ovelles, i històricament es considerava una granja del monestir de Santa Maria de la Baix. Actualment, però, està tot perdut i engolit per la vegetació, però s'intueix encara l'abundor passada, sobretot pels camps de pastura dels voltants i per l'abundor d'aigua. Bé, El que fem és sortim de Montiverri per un camí entre tanques de pedra envoltats de prats de dall que ens mena a entrar de nou al bosc, tornem a trobar d'altres plafons de fauna i comencem a baixar fins a trobar el trencall que l'anada havíem agafat per pujar a Casós. Ara, cap avall, per entre Pineda, anem a creuar el barranc de Montiverri, passar al Soleil i girar per posar-nos de nou a l'obaga del riuet del convent, creuar la palanca de Montiverri i arribar a la Font de la Mena, on tenim el cotxe.
1: Doncs aquesta és la proposta d'avui, que com sempre té la seva fitxa tècnica, i la comencem, com és habitual, amb la distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant, en aquest cas, de 6,4 quilòmetres.
1: Poca cosa, i interpreto que també el desnivell no serà gran cosa,
2: oi? No massa. 335 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi unes 3 horetes, xinoxano, per poder contemplar el poble, més Casós, i també els plafons de la fauna local.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
2: No més que 1 sobre 5, perquè no deixa de ser una matinal amable i senzilla.
1: M'agrada molt aquest concepte d'amable, matinal amable, aquest adjectiu. Referències a internet, vinga.
2: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Ruta de la Fauna de Montiverri, així de senzill, d'un usuari, diguem-ne, oficial, que és Turisme Alta Ribagorça.
1: Molt bé, doncs, Xavi, gràcies i ens retrobem la setmana vinent.
2: Salut i República.
0: Sendes.
3: Hola, em dic Anna Tura i segueixo parlant del meu recent viatge a Nova Zelanda.
1: Doncs tercera entrega dedicada a les nostres antípodes. Seguim avançant i si fins ara havíem vist paisatges espectaculars a l'illa nord i al nord de l'illa sud, a poc anem apropant-nos a la teca principal. Entre parcs nacionals farcits de platges d'aigua verd turquesa, rius, engorjats i una de les 10 millors carreteres panoràmiques de tot el món, a poc l'Anna i la seva família arriben als Alps Meridionals, la immensa serralada que és l'espina dorsal de l'illa sud de Nova Zelanda. Llocs d'una gran bellesa que ens continua explicant l'Anna, com no, els quaderns del viatger.
3: El dia següent vam dedicar tot el dia a visitar el Parc Nacional Abel Tasman. Per visitar-lo, esclar, allà no hi ha carreteres. Què vam agafar? Un water taxi. Ens vam pujar amb un water taxi i ens va fer tota la ruta per la costa, des de Marahau fins a Totaranui. I després, quan vam arribar al capdamunt, vam baixar fins a Bark Bay. Aquí a Bark Bay vam baixar i vam fer una ruta de senderisme fins a una altra platja, Anchorage Bay. Aquí ens va recollir una altra vegada el water taxi i ens va tornar a portar a Kaiteriteri. Tot són platges verges, tot són platges que no hi ha infraestructura, només sí que hi ha una ruta de senderisme de diversos dies que va per aquesta costa, i aquests barcos que te van fent les parades i la visita, i tu pots fer tros a peu, tros amb el vaixell, i pots anar pujant i baixant. Com a curiositat, hi ha un lloc que, si la marea és baixa, pots passar per un banc de sorra. Si la marea és alta, has de fer la volta per tota la costa i fer un parell o tres de quilòmetres més de caminar. De Kaiteriteri, després ja anem cap a Hokitika. Aquest és un dia també de bastants quilòmetres. Vam passar per plantacions de kiwi, que no havíem vist fins aquell dia, i després vam anar paral·lels a un riu, el riu Buller. Hi havia com també un engorjat i vas anar fent carretera per aquesta zona. Un cop vam arribar per la costa oest, vam fer també una carretera panoràmica de la costa, que és la Great Coast Road, que és una de les 10 millors carreteres costeres del món, segons l'Onely Planet. Hi ha un faro pel Cabo Foldwing, i veus costa, i després allà al cantó hi ha la Tauranga Bay, que és també una badia, que hi ha foques i lleons marins, hi ha un mirador, que hi ha unes pedres que estan allà, i és el primer lloc que vam veure aquest tipus d'animals. Els veus de lluny i tampoc n'hi havia molts, però bueno, fa gràcia veure'ls, sí. Abans d'arribar a Hokitika van fer la parada als Pancake Rocks, que és un lloc molt turístic, que són unes formacions rocoses que són, es diuen pancakes perquè semblen això, pancakes que els haguessin posat uns a sobre l'altre. I és bo de veure perquè la vista és molt bonica i aquestes formacions són molt originals. I això dels Pancake Rocks, que era a Punakaiki. I a Hokitika és un poble petitó que aquí treballa molt el jade, el jade. I Hokitika, el més bonic que té és una gorga, que es diu Hokitika Gorg, que està a uns 30 minuts de cotxe, que és una gorga que té un color blau d'aquests turqueses tan bonics, de fondo les muntanyes, i després ja van marxar cap a la zona de les glaceres, ja tirant a baix per la costa, entres ja una mica cap a dintre i arribes a la zona de muntanya i glaceres. El primer glaciar que et trobes és el Franz Josef. Aquí també hi ha diverses rutes de senderisme. Nosaltres vam fer la del Flox Glacier Viewpoint. Hi ha alguna que poder t'apropes més, però últimament, degut al retrocés de les glaceres, tanquen a vegades rutes perquè hi ha perill de despreniments. Té un parell de miradors, però quedes molt lluny. Després ja vas tirant avall i arribes a l'altre, el Fox Glacier. Aquí hi ha un llac que és molt famós, que és el llac Matteson, que té unes vistes del Mont Tasman i el Mont Cook que queden reflexades a la seva aigua quan està tranquil·la. Hi ha un punt que es diu The View of the Views, que és unes vistes espectaculars. Si tens sort que l'aigua està quieta, queda tot molt ben refrescat. Si no, també es veu la vista i també és molt bonic. Aquí continua havent-hi com vegetació subtropical. I és l'únic lloc del món que passes de vegetació subtropical a glacera. Això no hi és el lloc més del món. A l'endemà, al matí, ens en vam anar a fer ruta de senderisme, també algun altre mirador del glaciar Fox, i aquí després va ser com vam fer el vol amb l'helicòpter, que vam dir que tot estava molt lluny i amb l'helicòpter, i va ser una experiència increïble i totalment recomanable. A l'helicòpter te sobrevola el glaciar Fox, el glaciar Franz Josef, i després te porta a prop del Mont Cook i del Mont Tasman. Fas un snow landing, que es diu, aterra allà la neu, baixes i pots fer fotos i després continues la ruta. Nosaltres vam agafar el vol d'uns, no sé si eren 35-40 minuts, i realment va ser de lo millor de lo millor. El canvi eren uns 220 euros per persona, això, uns 30-35 minuts. Realment no m'arreca, perquè la veritat és que val molt i molt la pena.
1: Doncs fins aquí hem arribat. Ens acomiadem de tots vosaltres, però no per massa temps. Tornem la setmana vinent a la vostra ràdio local amb tres nous continguts, entre ells un reportatge pel nucli antic de Ripoll. Som l'Andreu Ortega al control de so, en Xavi Tió a la redacció i en Jaume Monés a l'edició i presentació. Recupereu els programes a martorelldigital.cat, a l'apartat de Ràdio Martorell i clicant a Sendes. Gràcies per ser-hi, per escoltar-nos, i aneu on aneu, que tingueu sempre una molt bona ruta.

0: Ens hem de remuntar als segles 8 i 10 per trobar l'origen de la llengua catalana. Es considera que les homilies d'Organyà són un dels primers textos escrits en català. 1000 anys d'història, tu. Alguns pensaran que si ha durat tants segles, per què hauríem de patir perquè no en duri encara 2 més? Però és que una llengua no sobreviu pels anys anteriors. Aquí només importa l'ara i l'aquí. I no cal que us digui que la cosa no està per tirar-hi coets. I us ho diu un professor de català a Barcelona. Però va, no ens posem melodramàtics, que si d'una cosa en som experts, és en no perdre l'esperança i resistir. I amb el català no serà diferent. Perquè amb el català ens enamorem. Ens diem el nom del porc. Escoltem música. Fem l'amor. Suspenem o aprovem exàmens. Somiem i fins i tot xerrem a l'hora del pati, tot i que potser cada cop menys. Ei, ja sabeu què vol dir això. El timbre indica l'inici de l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar de l'ús i de la situació del català.
1: Jo em considero castellanoparlant, per desgràcia, la veritat. Quan tu dius que escoltes Figaflaues, doncs ja t'etiqueten amb una...
2: A catalufo.
3: Que dels 10 vídeos que em poden sortir en un minut, un, i ja dic molt, pot ser en català.
0: Atenció, perquè tenim examen sorpresa.
3: Ai, va.
0: Només un 50% dels profes s'adrecen en català als seus estudiants. Com ho observes en el teu centre? Es parla català, es parla castellà, els profes com parlen?
1: Per què canvies a castellà? És que no ho entenc. És un microracisme.
0: Què necessitaries perquè el català fos més atractiu per tu? A veure, què
4: necessari? Trobar un entorn on parlar-ho. Català, a l'atac!

0: Soc en Cristian Oliver i em considero un apassionat de totes les llengües i em preocupa quan alguna està en risc. No ens enganyem, el català no passa pel seu millor moment. L'última enquesta per la llengua així ho confirma amb una nova davallada del seu ús habitual. Ja el situa en un 32% de la població. Perquè us en feu una idea, el 2003 era del 46. O sigui, hem passat del 46 al 32%. Què està passant? Si sembla que ara hi ha més cinema en català que mai, no? La música urbana ja es fa desacomplexadament en català i fins i tot una pel·li com La casa en flames triomfa a les sales de cinema. Però els joves realment parlen català? L'escola fa tot el que té al seu abast perquè sigui realment la llengua vehicular? Tenim prou referents i continguts en català a les xarxes? Mirarem de respondre a totes aquestes preguntes amb els quatre joves que avui ens acompanyen al programa d'avui. Hola, què tal? Com esteu?
1: Què tal?
2: Bon dia, bona tarda.
0: Començo amb la veterana del grup, la Júlia. Hola, què tal?
1: Què tal? Com estem? Molt bé.
0: Molt bé. La Júlia té 16 anys, fa primer de batxillerat, i a mi m'han dit que la teva paraula en català preferida, en són dues, són gresca i xerinola.
1: Home, i tant, sí, m'encanta.
0: Això ho diu molt de tu, ja, eh?
1: Sí, és una...
0: Per què t'agraden, a veure...
1: Perquè és una manera de dir festa, de dir passar-s'ho bé, però única, d'una manera en català única.
0: Perfecte. També tenim l'Aaron. Hola, Aaron, què tal?
3: Hola, bon dia, bona tarda.
0: L'Aaron té 15 anys, va a quart d'ESO, i per tu la paraula que més t'agrada és... A veure si la sé dir, perquè és una que, més, que em costa molt, eh? Xiu-xiuejar.
3: M'encanta, perquè és una paraula, crec que única del català i que representa no tant aquell moment que estàs parlant en silenci, sinó un acte, o sigui, tu estàs xiu-xiuejant a una persona, saps?
0: No, és perfecte. Hola, Noelia, com estàs?
4: Hola, bé.
0: La Noelia té 15 anys i va a tercer d'ESO i la paraula que més t'agrada en català és t'estimo.
4: Una
0: romàntica.
4: Sí, és que jo crec que en qualsevol idioma no crec, o sigui, jo crec que no hi ha una altra paraula que ho expressi com d'aquesta manera tan...
0: Tan completa, no?
4: Sí.
0: Molt bé. I pel final he deixat la Paula. Hola, Paula, com estàs?
5: Hola, molt bé.
0: La Paula té 14 anys, fa la tercer d'ESO i m'han dit que la paraula que més t'agrada en català és pingüí.
5: La manera de pronunciar m'encanta. Simplement la paraula i escriure-la...
0: Molt bé. Doncs va, ja que hem fet les presentacions, entrem en matèria i us faig la primera pregunta. Feu servir català en el vostre dia a dia i si és així, en quins contextos? A veure, qui vol començar? Júlia.
1: Jo sempre amb tothom.
0: Amb tothom. És la teva llengua.
1: Si és la meva llengua, per tot.
0: Uh-huh. La resta també?
4: No.
0: Aaron? Ai, Noelia, t'ho has dit que no clarament. Tu no fas servir el català o no el fas servir gaire?
4: Només a l'institut.
0: Només a l'institut.
4: I de vegades...
0: Però amb els teus companys, amb els professors...
4: A veure, només amb alguns professors.
0: Vale. I tu, Aaron?
3: Jo, malauradament, hi parlo amb...

0: Sí, s'ha notat molt el baix rendiment del català i, no sé, el trobo com més a faltar...
1: En tots els contextos, per això, a l'escola o en tots els contextos?
0: En tots els contextos, totalment, perquè, per exemple, tu vas al, supermercat i demanes algú en català i a vegades et contesten en castellà i dius, t'estic parlant en català, potser, si no en saps, m'hauries de contestar en català, no? Doncs, bueno, però...
1: I què et sembla si no el sap?
0: Doncs, què n'opines? Em sembla bé, també, jo el contestaré en castellà amb molta amabilitat, també.
2: Sí, jo respecte al que diu la Paula, és una mica al revés el que faig jo. Vull dir, jo, per començar, sempre em dirigeixo en català i ja entenc el seu punt, però vull dir que no, en cap moment exigeixo que em responguin en català. Jo penso que si em responen en castellà mentre m'entenguin, jo els hi seguiré parlant en català. Però mentre a mi no em demanin que canviï de llengua, jo tampoc li demanaré.
0: Totalment, sí, sí.
1: Noelia, què opines d'això que comenten les companyes?
3: Jo opino que sí que és una mica el mateix. Que si jo, per exemple, jo de normal parlo en castellà i em responen en català i si veu que dubten d'alguna manera, jo parlo català si puc, o sea, perquè puc, però no estic acostumada.
1: I et molestaria, per exemple, que algú et parlés en català i que tu li respons en castellà i tu i l'altra persona manté el català? O no?
3: No,
1: és
3: perquè
1: una conversa bilingüe.
3: Si ens entenem, doncs
1: d'acord.
3: Da igual.
1: I tu, Aaron, què? Què opines?
4: Jo acostumo a obrir la conversa en català, encara que si la persona...
1: O sigui, la primera persona, quan no coneixes algú, la primera llengua que fa servir és el català.
4: Sí, sempre el català, perquè, i de fet, ha hagut un treball darrere. Però si aquella persona em respon en castellà, perquè, siguem sincers, la majoria de cops et responen en castellà i no et responen en català, pues tu i jo canvio directament al castellà, no continuo al català.
1: Per què dius que hi ha una feina al darrere? Què vols dir?
4: Perquè jo sí que, com m'he criat a una casa on ma mare hi parla castellà i el meu pare valencià, però per mi és com si parlés castellà i llavors tinc la costum de dirigir-me, tenia la costum de dirigir-me a les persones en castellà.
1: O sigui, per tu ha sigut una decisió.
4: Sí, la meva va ser una decisió que va començar a tercer d'ESO, on va ser filla de pues d'una reflexió que vaig tindre i vaig començar pues, a dirigir-me en català, a preguntar l'hora a català, perquè, diguem-ho, és molt bonic dir quina hora és.
1: A fer una llengua al final útil, no? Una llengua...
4: Utilitzar aquesta...
1: I a l'escola ho fan això? Amb els companys també ho fas?
4: Sí, però a l'escola, i potser estic obrint un meló, és que quan tu hi parles català, no sé si t'ha passat, Noelia, que... tu que ets també castellano parlant com jo, quan hi parles català amb amics que hi acostumes a parlar castellà, pues primer et burlen, però d'amics, no? Diu, va, anda, calla, o vinga, va, parla, parla castellà que estarà més còmode, o deixa de fer el ganso, per exemple.
1: Que opineu d'això?
4: Sí, sí, et fan com una miqueta d'acostar,
1: sí,
4: saps?
1: Noelia, tu què vols comentar?
3: És com estrany.
1: És estrany.
3: Per exemple, a la meva escola jo crec que mai, o sea, entre alumnes, ningú parla català. I si ho parles és com, sí, claro.
1: O sigui, que et aniran malament, vols dir?
3: No, però com que fan la gràcia, per així dir-ho, perquè és com... perquè
1: o sigui, se sent com una broma, no? Una sensació com una...
3: Sí.
1: I, clar, una mica això em lliga, creieu que el català sona menys guai? O sigui, és menys guai que, per exemple, el castellà en contextos, per exemple, més lúdics, més de diversió, entreteniment...
0: Jo penso que no. Trobo que el castellà i el català és un idioma molt xulo de parlar i amb paraules molt maques, de veritat, i dir-les és com...
2: Com pingüí.
0: Sí, per exemple. Doncs és com la teva essència, al final, no sé, trobo molt divertit.
1: Que al final la llengua no deixa de ser l'essència d'una persona, no?
0: Exactament.
1: Totes són igual, per això ho deia, no? Totes són igual d'importants.
0: Sí.
1: I al final, veure's obligat a canviar la pròpia llengua, això us ha passat alguna vegada que... us heu vist obligats a canviar-la pel que diran, ja no perquè evidentment l'altra persona no l'entengui, sinó perquè, ai, no? El que comentaves ara, Noel, si algú parla català a la classe es fa una mica de broma i tal, us heu vist obligats?
2: Buah, és que jo crec que hi ha molt el costum aquest de això, el castellà la llengua guai, la llengua per relacionar-se i la llengua no de l'escola, perquè en teoria els professors t'obliguen, bueno, imposen, diu la gent, de parlar en català. Quina era la pregunta, perdó?
1: No, sí. Si t'has vist obligada mai a parlar, a canviar el català, pel que diran?
2: No, perquè no, jo, és la meva llengua, sóc jo quan parlo català, llavors a mi m'agrada com canviar aquesta idea de que el català no és igual de digne que el castellà en tots els àmbits, llavors no, sempre mai m'he vist obligada.
1: Anem a diferents instituts reals de Catalunya, anem a escoltar que...

0: pensen de tot això, de la supervivència del català, i mentrestant vosaltres aneu reflexionant si creieu que en català hi ha el mateix contingut a xarxes que en castellà. Escoltem.
1: Parlo català a l'escola, amb les meves amigues, i allà on vaig, menys amb la meva família, perquè tothom parla en castellà.
2: Jo el meu dia a dia sempre parlo català a l'institut i amb algunes amigues meves.
3: A part de, amb el meu avi, que és de Huesca, i a classe de castellà, francès i d'anglès, sempre parlo català.
4: A teatre parlo castellà, no amb els profes, però amb els amics sí. És curiosa, perquè sobre l'obra és en català.
1: Quan una persona se'm dirigeix en castellà, doncs li contesto en castellà i ho faig més que res per un tema de respecte i perquè se'm fa molt complicat contestar-li en català.
2: Si veig que se sent més a gust parlar en castellà, doncs ja veurem si que passo del català al castellà i no em veig ningú problema perquè vull que aquella persona se senti còmoda. Jo penso que si fos influencer sí que parlaria català, perquè sí que és veritat que no em portaria tants diners perquè tothom parla castellà. Al final he nascut a Catalunya i m'han ensenyat a parlar amb la llengua del català.
3: Si em respon en castellà o em parla ja directament en castellà, és que potser al català no se li dona bé o se sent incòmode. Llavors li responc automàticament en castellà.
4: Sí, tristament sí. I de fet aquesta situació és una situació que em fastidia molt. Típica situació on sou dos que parlo català i d'un castellà i parlo castellà i jo pregunto per què.
5: Si jo fos influencer i volgués guanyar diners, utilitzaria el castellà. Doncs perquè Catalunya és una comunitat autònoma bastant petita comparada amb tots els països on es parla castellà. Així que tindria molt més públic.
1: Segurament faria contingut en castellà o en anglès per arribar més públic, però em faria un altre compte per intentar mantenir el contingut en català.
3: Voldria fer-ho en català, però ho faria en castellà. Perquè si el meu objectiu fos guanyar diners, el castellà és una llengua que arriba a moltes més persones, que molta més gent ho entén.
4: Català. M'estimo molt el català.
0: Està de fet, els joves d'entre 15 i 29 anys sou els que menys feu servir el català. Només un 25% el té com a idioma habitual. Perquè ens fem també una idea, el 2007 era el 43%, d'acord? Ha canviat.
6: Que... Jo veig aquí un podcast sobre els diners, que tothom deia, per
7: sí,
6: guanyar
7: sí,
6: diners,
7: sí,
6: allà, per guanyar
7: diners,
6: però els diners...
0: Digues.
7: És que això ho tinc claríssim, i el meu punt d'inflexió va ser quan vaig anar-hi a un concert de Figaflauer, un grup de sí. català, que a mi m'encanta la música en català, per cert, i ho tinc claríssim. Jo si algun dia em faig influencer... presentador o el que sigui, serà en català, i ho tinc claríssim, perquè és una llengua, al cap i a la fi és una llengua que ha nascut aquí, ha sigut criada a la nostra terra, i em dona exactament igual que no sigui el castellà, que no arribi a més gent, perquè hi ha llengua de, per exemple, l'anglès, que no l'entén persona, però els arriba completament, perquè ja no és com, o sigui, ja no és la llengua, sinó com ho fas, saps?
0: Però hem de ser sincers, eh? Si haguéssiu de triar entre guanyar molts diners amb, per exemple, en castellà, i guanyar menys diners fent el mateix contingut però en català,
6: és que el que me costaria a mi, no sé si ganaria...
0: Què faríeu? O sigui, realment... Català, eh?
7: No sé si és... I no és per cada bé. Jo dic perfectament, encara que sigui castellà no parlant, mm-hmm. Jo diria català. Tu com...
0: Tu, Noelia, què opines?
8: Jo diria catanyol.
0: Catanyol. Molt bé, escolta, això també deu tenir el seu públic,
6: sí.
0: I tu, Paula, què faries? Renunciaries, per exemple, a la teva llengua perquè guanyaries més pasta o no?
9: M'hauria de pensar, eh? Ah. Em costaria.
0: És que jo crec que això és una cosa que està passant, no? Que potser
9: sí.
0: Hi ha molts influencers,
9: faria
0: molts generadors de
9: contingut. Faria contingut
0: mixta.
9: Les dues coses.
0: És molt criticat, també, això, eh? Perquè hi ha una part del públic que diu aquí no s'està mullant, vol
9: sí,
0: no oblidar-se
9: vol...
0: d'un nínxol, no? I, sí. Bueno, i tu, Júlia...
6: No sé, a veure, a mi mai m'ha interessat molt el tema dels influencers, però amb el tema de la música m'agradaria dedicar-m'hi, i no se m'ha passat mai pel cap fer cançons en castellà, mm-hmm. Perquè, bueno, perquè no és la meva llengua, no per res més, i jo sempre ho faré en català, arriba més o menys gent.
0: Clar, perquè sempre dèiem que a xarxes potser el contingut que hi ha en català és inferior. Amb el tema música també creieu que és inferior, o ara mateix esteu en un bon punt?
6: Abans ostres, està molt bé ara.
0: Però està
6: jo, sí.
0: Igual
6: la indústria
0: no?
6: De la música catalana està...
0: No,
7: jo
6: està...
7: crec que ara està petant.
6: Està petant, sí, està ara.
0: Quins cantants, quins grups cantarans coneixeu?
6: Oques Grasses.
7: Jo mateix escolto Oques Grasses, Figaflauer, La Fumiga. Últimament estic escoltant també So, perquè m'ho van recomanar molts amics, i jo crec que el català, la música catalana està... en un punt molt àlgid, uh-huh. Encara que també he de dir que quan tu dius que escoltes Figaflauer, pues ja t'etiqueten amb una etiqueta...
6: A catalufo.
7: A catalufo. O
6: catalanet.
7: Exacte, o amb una ideologia política que no té sentit, perquè si jo escolto Figaflaua perquè m'encanta aquell grup, no tinc per què compartir. O sí, dona igual. O sea, jo crec que aquest és un problema, la música catalana d'avui dia.
0: Ha crescut la música en català, però tot i així crec que no es consumeix igual o més que en castellà. Mm. Per tant...
6: Per temes de nombre de parlants, també, no?
0: Nombre de parlants i potser alguna cosa més... popularitat, potser...
6: Mm, però jo crec que ho petes més en català aquí, mm-hmm, no, que en castellà. Vull dir, el territori és més petit, no? Mm-hmm.
9: Sí.
6: I hi ha més però gent concentrada, sí, que escolta, sí, música en català.
0: Clar, sí. Trobeu,
6: això m'ha de compte, quasi,
0: trobeu, per exemple, el mateix contingut, ja no només per nombre de parlants, evidentment en tenim menys, però creieu que el tipus de contingut que trobaríem en castellà el trobaríem també en català? És a dir, trobem el mateix nombre de story times.
6: Hi ha un altre tarannà, vols dir? En castellà,
0: no sé si hi ha, ni tan sols podem trobar el contingut. És a dir, la possibilitat de trobar una categoria en català, no? No sé si la Paula,
9: sí,
0: m'entén.
9: Sí,
0: tu què opines?
9: Jo crec que dels 10 vídeos que em poden sortir en un minut, un, uh-huh, i ja dic molt, pot ser en català. I no pot ser un story time perquè no el pots trobar. Has de rebuscar fins que et surti.
8: És preparat amb mi sí que em surten.
0: Clar, de fet, ja fins i tot, ja moltes vegades les paraules aquestes són o en anglès o en castellà i molt poques en català. No sé si vosaltres ho feu servir vocabulari també vostre, que a vegades els adults diuen, però què diu aquest? No l'entenc, no? Feu servir paraules en català que tinguin com essència catalana de llenguatge jove o no? O només en castellà o en anglès?
6: Com Samat, per exemple.
0: Samat, sí, pot ser.
6: Sí, però ara no som
0: a Crash. Crash, Random...
7: Playat, Random, jo, i sí que hi ha paraules, però Playat. Això sí que faig molts castellanisme. Però sí que és veritat que de contingut, com bé ha dit la Paula, i estaria tirant molt, et surt un de cada 15, jo posaria, perquè has d'anar a buscar els TikTokers o els Instagram, els influencers que hi pugin contingut en català, perquè, pues per això, pues per el que li dic abans, perquè et relaciona amb algú que pot tindre a veure, no? I llavors ja et posa una etiqueta que és molt difícil de treure't.
0: Clar, sí. Les dades diuen que el 43% dels catalans que utilitzen xarxes socials ho fan en castellà, només el 9% ho fan en català. Creieu que fa falta parlar català per viure a Catalunya o es pot viure a Catalunya perfectament sense català?
6: Hem d'aconseguir que sigui necessari.
0: I això com es fa? Nòlia, com es fa que català sigui necessari?
8: Que gent com jo, que no parla normalment en català, que ho comenci a parlar, aunque costi.
0: I que suposo que també trobi contingut, no? Que li pugui interessar igual que en un altre idioma.
8: Un entorn
0: també.
6: Entorn, cursos, sí, gratuïts, exacte, per gent que ve de fora també, oferir el màxim de places, sí, a tot arreu. Sí. I que la gent d'aquí, sobretot els catalanoparlants, els incloem.
7: Exacte. Sí.
6: O sigui, quan,
0: com podem fer això? Com podem incloure una persona perquè s'animi, doncs, perquè digui, ostres, a mi ara el català vull parlar-lo perquè la trobo necessària, em ve de gust.
9: Doncs, nosaltres a classe tenim molta gent que és de fora. Uh-huh. I han vingut nous dels anys passats o actualment. I nosaltres sempre, sempre, sempre intentem parlar-los en català. Uh-huh. I ara ells el parlen, el català. No tan bé, lògicament, però el parlen. I dius...
0: Al final, una llengua tampoc no... Si no és la teva, tampoc no cal que la parlis perfectament. Al final, l'objectiu és comunicar-nos, sí, no? I a vegades tenim aquesta obsessió de que l'hem de parlar perfecte. Això també passa a vegades amb altres idiomes, eh?
6: Cadascú té el seu...
7: Sí, però jo crec que has donat el punt clau perquè ara mateix, com... tu quan comences una conversa que estàvem parlant abans, no? Tu, Noelia, que ets castellano parlant, per exemple, tu comences una conversa i potser li comences en castellà a la persona al supermercat d'aquí, no? I jo crec que tu has donat en un punt clau, Cristian, i és que realment ho necessiten a l'aprendre. Si ara jo vinc a Barcelona, vinc d'Alemanya, per exemple, i vinc a Barcelona, realment necessito aprendre el català per poder viure i fins i tot pues, comunicar-me amb la gent, o amb el castellà ja tiro milles. Uh-huh. Aquesta és una pregunta que, malauradament, tots sabem la resposta, com bé ha dit la Júlia, voldríem intentar fer-ho canviar. Per això em sembla molt bé, clar, el que has dit tu d'això de parlar-hi.
9: Incluir-los.
7: Exacte, això em sembla,
6: sí,
7: magnífic.
6: Però tot i que no sigui necessari, jo crec que el fet de saber català et dona com moltes més eines. Jo crec que com més llengües sàpigues aquí...
0: Sí. No, el somni de qualsevol seria parlar totes les llengües del món, no?
6: Sí,
0: no somni. Va, fem una petita pausa aquí. Anem a relaxar-nos o no? Perquè potser ara... com aneu de refranys en català?
9: Ui... Es casa.
6: Fatal.
0: Just o què?
9: Bueno,
0: a veure, sabeu que una llengua, es veu la qualitat d'una llengua, la seva vivesa, segons l'ús que es fa del seu refranyer. Atenció, perquè tenim examen sorpresa.
9: Ai! Va.
0: Això no us esperàveu,
7: La veritat és que no.
0: Bueno, va, m'heu d'ajudar a completar els següents refranys en català.
9: Va.
0: Vale? I a veure una miqueta també si saben què volen dir. Va, començo amb el primer. En el pot petit...
8: I a la vora confitura.
0: Molt bé, Noelia.
7: Oh! Molt bé.
9: Joder, la Noelia, com
8: que l'estava pensant. Ui.
0: Què vol dir?
8: És que
9: se'l sap tot, ja, Noelia.
0: Aquí tindrem ara un gir de guió,
8: No m'ha estudiat.
7: No m'ha esperat,
8: Lo estava pensant, justo.
9: Aviat amagades, molt mal.
0: De fet, en el pot petit i a la bona confitura vol dir que valorem altres virtuts més enllà de l'alçada d'una persona.
8: Sí.
0: Va, els altres, atents. Tu també, Noelia, va.
9: Anem amb la Noelia,
0: Qui dia passa... Ui, aquest silenci. Any empeny, que vol dir no rendir-se malgrat les dificultats,
7: Ningú.
0: Qui dia passa, any empeny. Anem a la tercera, el tercer refrany, De mica en mica...
9: S'omple la pica.
0: Molt bé, va, aquí vol dir que no ens hem de rendir, que anem fent a poc
7: aquest
0: a poc.
7: Aquest sí.
0: Va, pugem de nivell, No diguis blat fins que...
7: No tinguis el sac. Omplert i ben lligat. No
9: és
7: era
9: el
7: així.
9: Sac i ben lligat.
0: No. Molt bé, perfecte. Molt bé, molt bé. Vol dir que no et precipitis abans de donar una cosa per feta. Va, l'últim, L'últim refrany. Aquí, Paula, Vinga, va, A la taula i al llit...
9: El primer crit.
0: Molt bé.
7: Molt bé. Sí,
0: molt bé. Què vol dir això? Que volem quan algú que ens ajudin, no? Molt bé, escolta, molt bé. Jo us he vist perfectes, Va, si us sembla, ens anem a escoltar més Pati Real sobre què opinen del català i tot això que estàvem comentant i després ho comentem.
2: A la meva escola la llengua predominant és el català, perquè com els professors ens expliquen en català, doncs llavors a nosaltres ja ens surt parlar en català. Però a l'hora del pati i el menjador sí que és veritat que de vegades hi ha gent que parla en castellà.
1: Sempre s'escolta molt el català, molt més que el castellà, excepte alguns grups que parlen castellà entre ells.
3: Sí que és veritat que al meu institut hi ha molta gent de fora, però sí que és veritat que hi ha una cosa on tothom ho diu en castellà, que jo també, els insults. No hi ha cap insult que diguem que sigui en català.
10: Col·legi, sento molt més el castellà, el català.
4: L'únic és que hi ha gent que parla català, però quan parlo en castellà, no sé, faig un pupurri. Plan, o a vegades quan parlo coses sèries les parlem en català, però quan parlem més de broma, parlem castellà.
1: La majoria de les meves amigues, quan surten al carrer, parlen en castellà en tots els entorns. Si van al cinema, parlen en castellà. Si van a dinar, parlen en castellà.
3: Per exemple, el meu millor amic i una amiga molt propera parlen castellà a casa... però al col·le i al pati i pel carrer sempre parlen en català.
4: Vols que parlem català fent pupurri?
3: Parlen en català. I a més sempre estan remarcant la importància de fer-lo servir, que és una llengua que s'està perdent.
1: La meva escola és molt catalana i la majoria de professors dirigeixen en català.
2: Al meu institut els professors sempre parlen en català.
0: De fet, menys del 40% dels estudiants s'adrecen en català als seus profes i només un 50% dels profes s'adrecen en català als seus estudiants. Clar, Noelia, tu això com ho observes en el teu centre? Es parla català, es parla castellà, els profes com parlen?
8: Depèn molt del profe i de si com tens certa confiança, per així dir-ho. Perquè si t'imposa molt, jo per exemple, si un profe, per exemple, a la directora i a la cap d'estudis, sempre en català perquè m'imposen. Però per exemple, a... no sé, el de mates, per exemple...
0: Aquest cau bé potser...
8: Sí, perquè, no sé... com no em surt català.
0: I ho fas en castellà.
8: Sí, i em respon...
0: I això no creus que és un símptoma, potser, no? De que has posat com el... enfocar el català com una llengua seriosa, una llengua formal, una llengua de distància, sí. I en canvi ho comentàvem, no?, amb una de les persones que escoltàvem, que deia que quan fan broma ho fan en castellà.
7: Exacte.
0: No?
9: Totalment.
0: Què vol comentar?
6: Sí. I el tema d'insultar, no?
0: Buah, sí. Insultar més en castellà que en català.
6: Sí.
9: Nosaltres, al nostre institut, no. De fet, si vols insultar més així per fer la gràcia, insultem en català, perquè són molt divertits.
0: D'on ets tu, Paula? Digue'ns d'on ets.
9: De Figueres, Vilajuïga, en teoria.
0: Clar, i és la diferència potser entre Barcelona i fora de Barcelona o pobles?
9: Sí, potser,
0: què en penseu
9: sí.
0: vosaltres, els que viveu a Barcelona o voltants?
6: Sí, jo crec que els instituts, bueno, des del que jo estic visquent ara, jo crec que s'està perdent una mica, s'està com... entre els professors jo crec que s'està posant de moda una mica, per dir-ho d'alguna manera, el fet d'utilitzar el castellà, no amb tots, però amb alguns.
0: I per què creus que s'està posant de moda?
6: Bueno, jo crec que ja aquesta... O sigui, de posar-se a l'alçada de l'alumne, parlar castellà i parlar amb uns aires de passotisme, com de, ei, soc molt guai, et parlo
0: creus
6: castellà...
0: Creus que és una manera d'apropar-se també als estudiants per fer-se més agradable, més...
6: Sí però ho trobo fatal, perquè, o sigui, desmunta totalment el projecte de la immersió lingüística i fa, bueno, et fa que l'alumnat digui, ai, vale, puc parlar-li al profe en castellà.
0: Clar.
7: Però, bueno, exacte. Sí, bueno, no, és que, de fet, és això, crec que és això el que passa, i és que com el professor escolta que els alumnes hi parlen de col·legueu en castellà i al meu institut passa com tu, que dir-li tros de cuònia a una persona fa riure en compte d'insultar. Però com el professor vol crear aquesta relació de col·legueu, jo soc igual que tu i tot això, pues separen el castellà com si fos col·legueu i el català com si, hòstia, si em dirigeixo cap a la directora, pues sí que li parlaré en català, no vingui a ser que em digui no sé què cosa en castellà. I això em sembla una pena.
0: Clar, i que on podríem... Digues.
6: Que no s'ha de confondre amb el fet de... O sigui, que no creiem que el fet d'imposar el català a l'escola faci que es perdi. Exacte. Jo crec que com més forcem que s'utilitzi, més s'utilitzarà.
0: Sí. Però... I com podem fer per revertir aquesta situació, no? Estem dient que el català es veu com més seriós, més formal, no sé què, com podem fer-ho?
8: Per exemple, a vegades al meu institut, depèn del profe, també et diu, què has dit? I hasta que no... O sea, t'ho dic, què has dit? I hasta que no... No s'ho dius en català, no et respon.
0: Ja.
8: I això
0: com... t'agrada? Et molesta? Ho veus normal, necessari?
8: No, o sea, ho veig necessari perquè jo, una persona que no està acostumada a parlar català, és com...
0: I t'has de trobar una situació que t'obligui una mica, no? Que et posi
8: però no m'obliga de... Si no et contesto. Si ve que una persona que a lo millor ve de fora, com has dit tu abans, no li surt la paraula... Sí que l'ajuda.
0: Que et convidi, no? I això, com ho veus tu, que ho veus com una cosa bona, creus que també ho senten així els teus companys o ho veus tu de manera diferent?
8: Jo crec que ho veiem bé perquè també s'ajuda cada cop a com parlar-lo amb més fluïdesa.
6: Doncs mira, és que tenim un exemple d'una persona que està allà parlant que ho demana. Exacte. És que ho estan demanant. Som nosaltres els que estem...
0: Sí,
6: excloent,
0: és que potser...
6: és un cercle viciós. Sí, com més ells s'exclouen, nosaltres més els traiem.
0: És que potser
6: té
0: un punt aquesta cosa de nostra, no? De si no ens animem a parlar-ho, no la fem necessària, no la fem útil, no? Clar, una mica seria això, no? Per revertir aquesta situació, fer-la necessària seria la manera...
6: El català ha de ser una eina de cohesió social.
7: Hòstia, quina frase.
0: Bonic, això, eh?
7: Sí, molt bonic. I jo crec que també he de marcar que hem de marcar la diferència entre obligar aquella persona, perquè si a tu t'obliguen a fer deure, si ara mateix t'obliguen a fer deures de mate, pues tu odies aquell deure. Però si en comptes comences a fer unes activitats de feu un perfil a Instagram en català, pues aquella persona no veu el català com una imposició, sinó
0: una cosa normalitzada.
7: Veu una cosa normalitzada i veu una cosa que
8: l'entén.
7: Exacte.
6: Anem a experimentar amb el català, no?
7: Exacte, i que es pot fer col·legueu, i que es pot fer, pues jo em posaré al meu perfil que soc guapíssim o guapíssima, el que sigui, i llavors tu veus, hòstia, pues mira, el català, pues mira que sí que m'agrada, i sí que se pot utilitzar fora de l'àmbit de la directora, com t'has dit abans.
0: Es diu moltes coses dels joves, i una de les coses bones que es diu és que som més lectors que els adults. Vosaltres sou molt lectors, o no?
9: Jo ho desconfio.
0: Tu no estàs d'acord?
6: No. Jo ara mateix no gaire, ho hauria.
7: No. Jo abans més.
0: Però quina representació.
8: Depèn de l'època.
6: Bueno, fatal.
0: Jo em quedo amb la part optimista, que els joves són els que més llegiu.
6: Doncs sí.
0: Però només un 26% ho feu en català. Si heu d'agafar un llibre que us aneu a comprar pel vostre gust, és a dir, perquè voleu vosaltres, ho feu en català, en castellà, en anglès, en un altre idioma?
8: Castellà.
9: Jo, a mi m'és igual, mentre m'agradi el gènere literari,
7: jo sí,
8: això sí que és veritat.
7: Exacte. Jo sí, és fantàstic, com Patrick Ruffo, que és el meu escriptor preferit, i que fa, bueno, la novel·la que me'l vaig llegir en castellà, pues me la compro, però per exemple ara vam llegir Terra Baixa, que és en català.
0: T'agrada Terra Baixa?
7: M'ha encantat, mira que ho trobo molt complicada d'entendre perquè utilitzen un llenguatge molt complicat i jo com a castellano parlant pues ho trobo complicat, però em sembla una obra literària molt digna de llegir a classe
0: i
7: em dona pena haver-ho llegit tan tard. Això sí,
0: bueno, mai no és tard per llegir i recuperar textos que potser voldria haver llegit. Va, som-hi, passem una mica endavant. Tenim aquí un entrepà aquí al mig. És que l'entrepà és la cosa més sagrada que hi ha a l'hora del pati, ja ho sabeu. Va, qui vol obrir aquest entrepà i descobrir... Paula, va. Descobreix què hi ha a l'interior d'aquest entrepà, perquè potser ens porta un dilema que haurem de resoldre entre tots. Ens haurem de posar d'acord per resoldre la possible situació que ens planteja. A veure, llegeix aquest missatge, Paula.
9: Missatge secret. La Rebeca té 15 anys, arriba de Colòmbia i entra a estudiar a una classe de tercer ESO a Catalunya. Cada cop que es dirigeix al professor, aquest canvia el castellà perquè pugui entendre la lliçó.
6: Així no anem enlloc.
7: Clar,
6: és que passa
0: les
6: molt,
0: cares,
6: clar,
0: les cares molt. Que heu fet,
8: Les cares, quan les cares?
6: Què? Pobra noia.
0: Què fem?
8: No, però és que...
0: Què li diem a la Rebeca?
8: És que passa molt.
0: O què li diem
6: passa molt.
7: Passa moltíssim.
6: És que és quasi racisme.
7: Sí. No, sí, exacte. O quan, o,
6: no, perdó.
7: No, és que és veritat.
6: És com, vale, ets de fora, no et penses parlar si, català, perquè el català és baix d'aquí.
7: Exacte, o si veus al supermercat o al Mercadona, mira, ho sento per dir una marca, però si estàs en el Mercadona i veus la caixera, que tu ets... I jo, que soc castellanoparlant, que castellanoparlant, em parla en català, però si veu que darrere meu ve una persona pues, que té sud-americana o amb pell de color, canvia el castellà. Però i per què gent... canvies el castellà? És que no ho entenc.
0: No, és que això ho veu de mala educació. Canvia...
7: És un microracisme. I ho dic teixantment. O sea, sé que sé, i fins i tot hi ha vegades que ho faig, però ho trobo molt malament això de donar per suposada una llengua, una cultura i uns gustos a una persona només per l'aspecte. Que és
6: i a
7: això,
6: més
7: sisplau.
6: Ara, que tothom m'està passant
7: sisplau.
6: Arreu.
7: Exacte,
6: i que...
7: sisplau.
6: Sí.
0: Per tant, tots quatre estem d'acord que...
7: Es carregaríem el professor. Exacte.
6: S'ha de partir des de...
7: Ja ho dic jo. Es carregaríem el professor.
0: Està molt bé.
8: Sí, però és
0: doncs
8: que...
0: va.
8: Es carregaríem el professor, crec.
0: Ara sí que encarem la recta final d'aquest capítol d'Hora del Pati i ja us aviso que ara venen una de les seccions que més m'agraden perquè tindreu l'oportunitat de sentir-vos poderosos perquè ara us diré tres frases que s'han sentit en un pati de veritat i els que les han dit, la veritat és que s'han lluït i haureu de triar un d'aquests tres perquè es quedi sense pati. Castigat. Sí?
6: Va.
0: Esteu preparats?
6: Sí.
0: Va, anem al primer. El Ramon diu, soc cambrer en un bar de la Terrassa i mai canvio al castellà, ni que els clients em parlin en castellà. Vale, aquest és el Ramon. L'Anna diu, les llengües del futur són el castellà i l'anglès, no pas el català. Per tant, no cal aprendre'l. Vale, sí?
6: Com es diu aquesta?
0: Aquest és l'Anna.
6: Molt bé, Anna,
0: sí?
6: Molt bé.
7: Ja està, ja no fa falta que...
0: Anem al Didac. La gent que té un mal català valdria més que no el parlés.
7: Hòstia, hòstia.
6: Ai,
0: tenim
6: no,
0: el Ramon,
6: no,
0: si
6: no, no
9: és
6: motiva.
9: Castigaria els tres.
6: Si no és motiva, la
0: tenim
6: gent.
0: El Ramon, el cambrer, que no canvia mai de castellà. El castellà, l'Anna, que és la que diu que el català i castellà són el futur, i per tant, un català fora. I el Dida, que si no el parles bé, escolta, que et cremin gairebé. Què?
6: El pensament de l'Anna em sembla molt simple.
0: Sí,
6: una llengua és una manera de veure el món, una llengua és preciosa.
0: Hem de decidir que un es quedi sense pati,
7: És una manera de viure, una llengua.
6: Una manera de viure.
7: De pensar i de fer. Llavors, jo a l'Anna ho trobo...
0: Senteu el tic-tac, O sigui, hem de posar-nos d'acord.
6: Està batant la diversitat, l'Anna.
9: Jo castigo el Didac.
7: Jo també. Jo també.
6: El Didac,
0: perdó. Per què castigues el Didac?
9: Perquè si veus que algú no sap parlar bé el català, doncs ajuda'l, no?
0: L'has de convidar.
6: És veritat.
0: Molt bé. Noelia, tu qui castigues, a veure?
8: Buah, és que... no sé.
0: Jo sí, tenim aquí.
8: Estic d'acord amb els dos, de castigar l'Anna i el Didac, però és que és molt... a qualsevol.
7: Jo castigaria el Didac i és perquè si una persona fa l'esforç d'aprendre's el català com ara mateix tu o jo que estic parlant en català aquest podcast, li hem d'ajudar, li hem d'acompanyar i aquella persona que diu que com la parles malament, millor no parlar-ho, perdona per enrotllar-me, i és jo castigaria sense pati i amb una expulsió amb el Didac.
6: No hem de parlar un català perfecte de Vic, m'entens?
9: Clar.
6: Sí, una persona que l'està aprenent, vull dir.
0: L'Anna que deia que les llengües del futur són el català, el castellà i l'anglès, creieu que el català té futur?
7: Sí.
6: Mentre jo estigui viva,
9: sigui d'una possibilitat, sí.
7: No, sí, completament.
0: Però ho penseu convençuts, eh?
7: 100%, perquè jo crec que encara que sí que he de dir que potser es redueixi una miqueta la zona de parlants per la globalització, crec que el català té futur i serà una llengua que perdurarà pels anys. Jo crec amb força, de veritat, amb força i ho defendré, la veritat.
0: Hi ha algú que més vulgui afegir alguna cosa sobre això?
6: Jo també, és que conec la meva realitat, intento obrir, o sigui, obrir els ulls a altres realitats, però, clar, jo em moc en entorns on amics meus, així, no tothom, però el defensem i estem disposats doncs, a parlar-ho sempre, família i tal, però, clar, no ho sé, a nivell mundial no ho sé, però jo confio
0: Clar que
6: aquell
0: sí.
6: D'abans, jo mentre el defensi jo...
7: Què penses, Noelia? Com?
9: La defensora del català.
8: Doncs que jo crec que sí, perquè, per exemple, jo tinc una amiga que és de Cádiz i ella em va dir, ensenya'm català, perquè li sembla un idioma molt bonic.
0: Què necessitaries perquè el català fos més atractiu per tu? A veure, que sigui necessari.
8: Trobar un entorn on parlar-ho.
0: I tenir... Ostres, això està molt bé, tenir un entorn d'amistats...
8: És que, per exemple, a casa, no. Al karate, tampoc. Amb la meva millor amiga, tampoc, perquè... No sé, no ens ha sortit.
0: Diries mai. Que és més important l'entorn físic, el real, que el que hi ha a xarxes, a internet, o no?
8: Sí. Perquè, clar, sí, si tu... Per xat, sí, qualsevol. Perquè jo per xat hi ha persones que sí que parlo en català, però aquí en persona...
0: Jo sempre he dit que per aprendre un bon idioma t'has de fer un ligue d'aquella persona que tingui i aprens.
7: Estic d'acord.
0: Meravellós.
9: Clar, t'enamores d'aprendre català per amor.
0: Per amor. Sí, sí. Aprendre català per amor és una molt bona frase.
9: És la millor tècnica.
7: És el títol d'un. I el primer que t'ensenyes d'una llengua són els insults. O sigui, i un bon...
9: Xerrupafigues, abraçafanals...
7: Somiatruites.
0: Aquí anem una mica coixos en català, eh? S'ha de dir que en insults... Sí, però tot perquè... i que la Júlia acaba de fer una bona tirallonga...
7: Tirallonga.
0: Que li ha sortit així sol.
7: Llepafills, somiatruites... Són aquests insults...
8: Si sí, no conozco ninguno.
0: Paula, tu vols afegir alguna cosa?
9: Jo, doncs, com ha dit la Noelia, pues, jo trobo que les xarxes socials i la vida física estan en una balança igualitària.
0: Molt
9: perquè
0: bé.
9: Trobo que hauria d'estar igual.
0: Ma, està molt bé. Però, bueno, decidint qui es queda sense pati. Teníem el Ramon, l'Anna i el Didac. Esteu d'acord, eh?
9: El Didac
7: més expulsió.
0: Que si no parles del català no passa res, tio. Endavant, continua parlant-lo. Clar que sí. Sí.
9: Clar.
0: Va, doncs ara sí que hem arribat al final d'aquest capítol.
9: No.
0: I avui m'agradaria que, com sempre fem, que us quedeu amb una frase, amb un titular de tot allò que hem comentat, allò que heu après, allò que ens ha fet reflexionar especialment. Paula, comencem amb tu. Amb què et quedes?
9: Doncs jo, tot, m'ho diria tot, perquè m'ha encantat, la veritat, però...
0: Si un titular, dius, cada... m'emporto això.
9: Doncs m'emportaria... El català és una fantasia.
0: Que bonic, això. Perquè, Noelia, sí. Tu què et portes?
8: Que hauria de parlar més català.
0: Uh-huh.
8: I que, o sea, em fa una mica de vergonya, però no sé per què. O sea, no
0: doncs
8: per
0: el
8: què.
0: Parles perfecte.
8: Sí, el parles superbé.
7: Es parles molt bé.
0: De veritat, eh? T'has de sentir absolutament segura perquè et comuniques la mar de bé.
6: I és molt guai que el vulguis parlar i que el parli.
0: I tant, i tant que sí. Aaron,
7: el meu titular, el tinc claríssim, seria el català més fort que mai, i de fet aquestes forces me les ha reomplit la Noelia, al veure que s'està esforçant, jo mateix em dono les meves gràcies, encara que quedi fatal perquè m'agrada molt el català, i a la Júlia, i al Cristian, i a la Paula.
0: Que bonic.
7: La veritat.
0: Gràcies a tu també, Aaron. I tu, Júlia, amb què et quedes?
6: Jo diria dues coses, si se'm permet.
0: I tant.
6: Primer, el català pot ser gresca i xerinola. Val? Després...
0: I pingüí també.
6: I pingüí pot ser.
7: I t'estimo.
6: I xiuxueix.
7: I xiuxueix.
6: I també català a l'atac.
0: Oh, molt bé. Molt bon, molt bon final. Doncs res, moltíssimes gràcies, Aaron, Noelia, Paula... M'estic deixant... La Júlia m'estic... per la vostra sinceritat, per les vostres reflexions i pel vostre impuls a la llengua, perquè de veritat que jo m'he quedat amb la frase de que el català té futur. Jo m'he quedat
9: sí.
0: amb això
9: i
0: jo com a profe he de dir, com a profe de català he de dir que es parla cada vegada menys, però confio
7: gràcies,
0: que...
7: Gràcies per la confiança, eh?
9: Sí,
0: confio,
9: ho intentarem,
0: ho seguirem...
9: Pico pala tot.
0: Ho seguirem batallant amb moltes ganes perquè al final és la nostra llengua i les llengües representen les persones. I
9: perquè mica en mica...
0: Sempre la pica! I va, i com diem en català també, això està dat i beneït i per tant l'hora del pati s'ha acabat, tothom que va a classe i fins al proper episodi.

Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.

0: sent, Iris?
1: Sí, sí, inspectora, la sento.
0: Ens havia espantat. Està tot bé? Tot bé, Iris?
1: Sí, perdona, ja no sé què li he dit i què no. Fins ara sé que hi va haver una festa al Pla de l'Alba i que potser la Mònica hi va anar a muntar el Ferri 08.
0: Sí, fins aquí hem arribat nosaltres també. Hem investigat l'usuari del compte i a priori sembla un noi normal.
1: N'ha anat a casa seva?
0: Sí, però en Ferran Duran no és a casa i parlant amb la mare ens ha dit que l'estiu passat va treballar en un càmping i que encara hi va fer algunes hores extra.
1: Quin càmping?
0: Aquí és on es posa interessant. És el mateix càmping on treballava l'home que hem trobat mort per sobredosi. Es veu que és el germà del propietari.
1: No perdeu més temps, aneu al càmping. La Mònica ha de ser allà retinguda, tot quadra.
0: No podem treure conclusions precipitades. Potser en Ferran també ha estat segrestat juntament amb la Mònica.
2: Precipitades? Són idiotes o què els passa? Quant temps més perdran abans de rescatar la meva filla?
0: Iris, amb qui ets? Senyor Esteve, és vostè?
2: Inspectora, jo també he fet els deures. I sap què? He vist que en Ferran freqüentava fòrums d'incels. Sap què són? Grups que busquen venjança contra les dones. Encara pensa que no és greu el cas?
0: No hem dit mai que no fos greu. El que no tenim eren pistes.
2: Collons! Què més necessita per començar a buscar la meva filla? Si no la troben viva, mataré a l'Iris i el seu fill.
0: Iris, on sou? Digue'ns on sou.
1: En un soterrani a 31 minuts i 37 segons de casa de la desapareguda, a prop d'un elefant de llum.
0: Iris, vinc ara mateix a buscar-vos.
1: Matar-nos no et tornarà la teva filla, ho saps, oi?
2: No, no me la tornaràs. Però estant viva, tampoc ho faràs. Has fracassat, assumeixo.
1: Però tenim la pista del càmping, segur que és allà.
2: No, no, Iris, no. S'ha acabat. Adéu, Iris.

0: fa que no arriba l'ajuda mèdica? Iris, que em sents? Som aquí, aguanta.
1: I noto el pols, és molt suau.
0: Que s'afanyin, collons!
1: I vosaltres dos, inspeccioneu el pis de dalt.
2: El meu fill.
0: Iris?
2: El meu fill.
0: Xxt, calleu, que ens està intentant dir alguna cosa.
2: El meu fill. El meu fill.
0: Sí, sí, ho sabem. Tu no pateixis, Iris, el trobarem. Destrosseu-ho tot i no marxeu fins a trobar-lo.

0: Ara l'aixecaré, miris, agafis a mi.
1: No se m'enduguin a l'hospital. Primer han de trobar el meu fill. Sisplau.
2: M'encoro en això. Penso que si deixo d'existir, ell quedarà sol, enmig d'aquesta foscor que ens devora. No puc. No vull. El món em vol rendida, però no ho accepto. Sóc una mare que s'afanya a sobreviure, perquè l'amor encara pesa més que la por.
3: N'estàs segura, Iris?
0: Seguríssim.
3: D'acord, li deixo una emissora, la mantindré informada per aquí.
4: Agent Ruiz, quedis amb ella i els sanitaris. Protegeix-la com si fos un ministre. La resta, marxem cagant llets. Aquí, Charlie Alfa, necessito tots els dispositius disponibles al càmping La Clau Verda. Busquem una noia de 12 anys, rossa, cabells arrissats. Repeteixo, noia de 12 anys, rossa, cabells arrissats. Podria estar lligada en algun bungalow.
1: M'ajuden a encendre la ràdio.
0: I tant.
5: La perdem, necessitem una transfusió ja.

48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.

0: Tireu, home, sí que comencen potents aquests de l'Obert per Vacances, no? Quina música més fiestera, més de després de festes, fins i tot. Doncs sí, d'això es tracta, de que estem tancant festes majors. De fet, demà mateix es tanquen les festes mítiques, festes del barri de Gràcia, de Barcelona, entre moltes altres, que es tanquen, altres se n'obren, sí que és veritat, però vaja, que tenim una mica sensació de que no decaigui la festa, de que a l'estiu encara li queden un parell de setmanes, tot i que avui sí que és cert, almenys mirant per les finestres de Tarragona Ràdio, i no sé si us passa el mateix en diferents poblacions de Catalunya, que comencem a tenir ja per fi sensació de tardor per allò de que tenim el cel tapat, ennuvolat i amenaça pluja. I de fet ja ens ho han dit, que segurament serà així, potser en algunes poblacions ja està plovent. Música! Si tu estàs a Austràlia tranquil·lament i ets la CIA, que la xiqueta és d'allà, doncs, i et truca David Guetta des de França, des de París mateix, i et diu, escolta, CIA, que t'aversiono una cançó. Tu digue-li que sí, directament, si això et passa. Si David Guetta et truca i et vol versionar qualsevol cançó o qualsevol cosa, digue-li que sí, perquè és èxit assegurat. Avui hem volgut fer aquest homenatge festiu, començant música ben activa per no baixar la guàrdia, perseguim les piles posades, tot el que ens queda d'obert per vacances, i ho hem volgut fer fent també un homenatge als productors, a aquesta figura tan especial que a vegades es queda en el darrere. En el cas de David Guetta és molt visible, ell es posa al davant, fa les mescles i a més doncs les punxa, perquè té un punt no des de productor sinó de DJ, però hi ha molts productors que són d'estudi, que no surten mai a donar la cara a l'escenari, però que en canvi acaben de donar aquesta pàtina a les cançons perquè sonin tot el bé que podrien sonar. Un homenatge als productors i als DJs, que en parlàvem l'altre dia, David Guetta, i també a la baguarra que té la CIA amb aquest tema. Vinga, una mica més d'energia i entrem en matèria. Per cert, que la cançó ve a ser una cançó de resistència perquè diu que les bales et reboten i que estem fets, vaja, de titani. Som resistents, ho resistim tot. No sé si és el cas dels companys de Cardedeu. Estela Muñoz, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ho resistim tot o no, Estela? Com estem?
1: Ho resistim tot.
0: Sí, fins i tot les picades dels mosquits.
1: Sí, avui sembla que amb el temps així més tapadet i amb menys.
0: Trobes?
1: I avui estem contents.
0: No ho sé. Mira, t'he de confessar una cosa. Confessiones en directo.
1: Okay.
0: Mira, ahir a la tarda em va picar mosquit. És que aquest estiu me n'han picat poquíssims. I just ahir a la tarda me vaig descobrir una picada i dic, calla, que faré allò de la ungla. No saps què passa? Que jo em menjo les ungles, Estela.
1: Ai, no.
0: O sigui, que no ho vaig poder fer. Va fer una ràbia.
1: Vaja.
0: O sigui, que no sé si funciona, us ho he de dir.
1: Funciona, funciona.
0: Sí, és un al·licient per deixar-me les llargues. Vinga, tema mosquits a part. Quin temps teniu aquí, a Cardedeu?
1: Doncs el temps aquí és bastant nuvolat i la cosa ha baixat una mica, el que és la temperatura d'ara.
0: Que bé, molt bé.
1: Sí, sí, estem molt ben bé. Contents.
0: Molt bé, perquè mira, aquí hi ha núvols, però la temperatura jo diria que segueix igual, o almenys la sensació d'humitat encara és més forta, de xafugo. Sí, digue'm.
1: Sí.
0: Vaja, que ens faríem un banyet, no? Un banyet a la piscina, per exemple.
1: Ah, exacte, que això ens ve molt bé. Per al tema d'avui, que com mencionàvem, doncs, tracta sobre un element molt important en aquesta època, que és l'aigua, perquè, Núria, no sé quants cops hauràs escoltat aquesta frase de ara mateix em tiraria de cap a una piscina.
0: I tant.
1: Oi?
0: Esclar.
1: I és que les piscines tenen aquesta capacitat gairebé màgica de convertir una calor insuportable en un moment de felicitat. Quan entres a l'aigua i durant uns minutets sembla que el món sigui una mica millor.
0: Sí.
1: Però, és clar, perquè aquesta aigua estigui neta, transparent, en condicions de banyar-nos, algú l'ha de cuidar. Mm. I segons els gustos de cadascú, doncs potser preferim un tipus diferent de piscina. I és per això que avui us preguntem si sou més a piscina de clor, de sal o una biopiscina.
0: Val. És important això, eh? I també experiències que heu tingut a piscines.
1: Exacte.
0: O bones seu a les praxis de piscines, coses que es poden fer, que no s'han de fer, coses que us han passat...
1: Tot el que sigui relacionat amb les piscines,
0: sí,
1: correcte.
0: Sí, aquells fongs que a vegades agafem a piscines, també.
1: Sí.
0: Això passa. Molt bé. Perfecte. Doncs moltes gràcies. A les 10 recollirem els missatges que ens podeu fer arribar. Com, Estela?
1: Doncs des del nostre Instagram d'Obert per Vacances, que ja està l'enquesta activada, o des d'enviar-nos una nota d'àudio al nostre telèfon, que és el 696 16 46 65.
0: Doncs fem-ho així i, sobretot, deixeu-nos les vostres impressions, doneu-nos idees i a les 10 ho escoltem tot plegat. Moltes gràcies, Estela Muñoz, des de Cardedeu.
1: Ens veiem.
0: Ens veiem.
1: Adéu.
0: Deixem a banda CIA, David Guetta, i entrem, ara sí, en ronda d'actualitat. Encara no, l'he liat, encara no estem en

0: i farem una miqueta també de balanç de com ha anat tot plegat enguany i com és la previsió ja de cara a l'any vinent. Recordeu, parlant de multituds a Barcelona, recordeu la visita del Papa a Barcelona ara fa unes setmanes, uns mesos ja, eh? Doncs va propiciar tot un desplegament mediàtic, eh? Perquè arribessin les imatges a tot Catalunya. Com es va muntar aquell dispositiu mediàtic? Què hi havia al darrere de la difusió de la visita del Papa a Barcelona? Doncs avui coneixerem una de les persones que va ajudar a organitzar-ho. En temps de jardineria, si ja us vam proposar tenir un jardí sa i sense insectes, o almenys sense insectes nocius, i a la balcó de casa o a la terrasseta de casa, avui sabrem a més com podem fer-lo sostenible. I en temps de dog tips, en temps de gossets, sabrem per què els gossos borden, si borden més a l'estiu o no, i sobretot si els hi hem de dir que callin o els deixem fer ells mateixos. I us donarem arguments també per respondre al tema del dia. Piscines de quin tipus? Serà a través d'un reportatge que ens ha preparat les companyes de Delta, RadioDelta.cat. Vinga, va, ara sí, 9 del matí, 11 minuts, entrem en ronda d'actualitat. I obrim la ronda marxant cap a Girona, Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Mira, una notícia que no sé com qualificar-la. Detinguts dos cops en dos dies per robar perfums per valor de més de 4.200 euros, això a botigues de Girona.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona han detingut dos cops en dos dies dos homes i una dona d'entre 30 i 48 anys i amb antecedents per fets similars que van sostreure un total de 27 pots de perfum valorats en més de 4.260 euros. Les primeres detencions es van fer aquest dilluns quan els Mossos van enxampar un dels homes i la dona amb nou perfums amagats sota la roba i en paral·lel la Policia Municipal va atrapar l'altre sospitós quan intentava sortir d'una altra botiga amb 7 ampolles més.
0: Per altra banda, continuem a Girona Ciutat, que reparteix als turistes un fulletó de civisme si és que han de visitar el barri vell.
2: L'Ajuntament ha començat a distribuir aquest estiu un nou recurs informatiu perquè els visitants coneguin les normes de convivència relacionades amb la mobilitat i la recollida de residus, especialment al nucli antic. El document combina la benvinguda turística amb diverses indicacions pràctiques per fomentar un comportament cívic i respectuós durant l'estada a la ciutat. L'alcalde Lluxalelles ha assenyalat que la iniciativa pretén facilitar als turistes les eines necessàries perquè coneguin el dia a dia de la ciutat i contribueixin amb comportaments cívics.
0: I acabem de tancar les nits barroques del Portaferrada, tot plegat amb un concert de la soprano Tina Gorina.
2: Així és, la formació Europa Galante ha posat fi així a les tres nits dedicades a la música barroca que han fet el Festival de Sant Feliu de Guíxols. Ho han fet a l'església del monestir, el que ha estat la seu de la formació al llarg de les tres nits que han actuat a la capital ganxona. Amb aquest concert, el Portaferrada ha finalitzat l'edició d'aquest 2026, un any marcat per la nova empresa que ha gestionat el festival. Albert Mallol és el director artístic del festival.
3: Amb l'empresa gestora hi ha molt bona entesa, també de filosofia. Els hem explicat una mica, és un festival que per ells és una cosa diferent en aquest sentit, perquè dura molt, dos mesos, i de fet són molts espais, una ciutat a darrere. Ens hem inventat aquest any el Village Estrella Damm allà com a punt d'encontre de públic. I bé, evidentment doncs, estem animats a poder continuar treballant i fent créixer el festival, que d'alguna manera també és l'intenció doncs, que té l'empresa BEM, amb qui realment hem treballat doncs, aquests estius colze a colze per fer més gran el festival, no?
2: La 64a edició va encendre la traca final de la programació aquest dimecres al vespre amb un doble concert d'estils radicalment oposats. Al Guíxols Arena hi havia Nile Rodgers i Ben Harper, mentre que al monestir s'hi concentrava la programació més clàssica de la mostra musical.
0: Anem tancant festivals, es nota que es va tancar l'estiu, eh?
2: Sí, ja moment d'anar plegant veles.
0: Poc a poc, encara ens queden dues o tres setmanetes. Pau Villafanya, des de Girona, moltíssimes gràcies, company.
2: A reveure.
0: I marxem cap a terres barcelonines. Des de Cugat Ràdio, Tina Forés, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: A veure si canviarà aquest titular en les properes hores. Sembla que esperem una davalladeta de temperatures. Així,
4: aviam.
0: En diminutiu, davalladeta, que ja seria molt. Però mira, el primer titular es diu que la calor colpeja usuaris del transport públic a les zones d'espera que estan sense climatització.
4: Sí, l'interior de la majoria de trens, autobusos i metros sí que està climatitzat, però els usuaris es queixen que la calor a les andanes és insuportable durant l'època d'estiu. Les associacions de promoció del transport públic critiquen que les condicions climàtiques estan expulsant part dels usuaris. Ana Gómez és la portaveu de l'organització Dignitat a les Vies.
5: Molts usuaris ja estan al límit i ja s'està abandonant el tren pel vehicle privat, encara que sigui compartint-lo. Això el que genera és un cicle viciós sense transport públic fort i digne, encara

0: Ajudarem més al canvi climàtic, perquè el tren és ecologisme i és sostenibilitat. Viatjar en tren no pot continuar sent un malson i una pèrdua de salut física i mental pels usuaris.
1: Per la seva banda, el vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, Adrià Ramírez, afegeix que el transport públic s'ha d'adaptar a les noves condicions per fer front al canvi climàtic, ja que el tema de la temperatura ha passat de ser una qüestió de confort a ser-ne pràcticament una d'accessibilitat, ja que a partir de determinats llindars, col·lectius com els de la gent gran o persones amb determinades malalties no poden fer els trajectes que tenien pensats.
2: I l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha fet balanç. Ha registrat 210 incidències fins a mitjans d'agost, el 43% d'elles per homofòbia.
1: Els segueixen la transfòbia amb un 23,3%, l'LGTBI-fòbia amb un 15,2% i la lesbofòbia amb un 9%. L'àmbit més registrat continua sent a la via pública amb un 21,3%, seguit de l'àmbit laboral amb un 12,4% i de l'espai d'oci nocturn, internet i les xarxes socials, tots dos amb un 11%. Pel que fa a la tipologia discriminatòria, les agressions verbals lideren els registres amb un 20%, seguides de les mostres d'odi i exaltació amb un 19% i les agressions físiques amb un 17,6%.
2: I acabem amb una notícia més alegre, perquè ja se saben els guanyadors del concurs de carrers guarnits de la Festa Major de Gràcia.
1: Sí, se'l van portar el primer premi la plaça Rovira, amb la seva proposta Batiscafo Rovirucas, un homenatge al disc d'Antoni Afon, Batiscafo Catiuscas, del 2006. A veure si dic bé els noms, perquè és una mica complicat. En segon lloc ha quedat el carrer Mozart amb el seu guarniment L'Hivernacle Encantat, i el pòdium l'ha completat el carrer Llibertat amb el muntatge Argonaz, Aranyera i Mordor, inspirat en l'univers del Senyor dels Anells. De fet, aquesta última temàtica l'han fet conjuntament 5 comissions i s'han endut una de les mencions especials del jurat, a l'Entesa i la Coordinació, juntament amb Progrés, Tordera, Fraternitat de Dalt i Fraternitat de Baix. Les altres dues mencions especials per la temàtica han estat el reconeixement a la memòria històrica del carrer Ciutat Real, que ha recordat escriptores represaliades, i el carrer de Sant Pere Màrtir i de Jesús per la perspectiva de gènere en el seu guarniment.
2: Jo, per mi, que tots els carrers d'una manera o altra han tingut premi, no?
1: Sí, i tant. Sí.
2: I ens haurien de donar un premi, Tina, a tu concretament, per haver dit bé els noms. Molt bé.
1: Correcte.
2: Val a dir que sobre les Festes de Gràcia, que demà ja es tanquen, tindrem una entrevista molt xula a vora 3:15 a 10 del matí. Perfecte. Doncs, Tina Forès, des de Cugat, moltíssimes gràcies.
1: A tu, Núria.
2: L'actualitat a lleidatana ens segueix parlant de Crònica Negra. Connectem amb Emun. Arnau Vilà, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: I és que els Mossos investiguen les circumstàncies de dues morts produïdes ahir al Segrià. Una després de localitzar un cadàver al pantà d'Utxesa, Torres de Segre. L'altra correspondria a un home de 62 anys que va morir ahir a la tarda, al barri de Pardinyes de Lleida mateix.
3: Al pantà d'Utxesa, Torres de Segre, els treballadors de la presa van alertar ahir al migdia els vigilants municipals després de localitzar el que semblava un cos d'una persona flotant a l'aigua. Els efectius van confirmar que es tractava d'un cadàver i van avisar els Mossos d'Esquadra, que van activar diverses patrulles i la unitat subaquàtica per recuperar-lo. La policia ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort i identificar la víctima. De moment no presenta signes evidents de violència i tampoc se sap si es tracta d'un home o d'una dona. El cos està traslladat a l'Institut de Medicina Legal per practicar-li l'autòpsia. Pel que fa a Lleida, un home de 62 anys va morir ahir a la tarda a la plaça Tragó de Noguera, al barri de Pardinyes. Els serveis d'emergència van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda, tot i que els sanitaris van intentar reanimar-lo, només van poder certificar-ne la mort. Ara els Mossos d'Esquadra van descartar que es tracti d'una mort violenta i les primeres hipòtesis apunten a que l'home, presumptament toxicòman, podria haver mort per una sobredosi, i el jutjat s'ha fet càrrec del cas.
2: I estem, com dèiem, a partir d'avui mirant el cel, perquè ens han promès pluges, però de moment sí que hem de fer aquest titular, no?, que la falta de pluja de moment i les altes temperatures han obligat a retallar l'aigua per als regants del Canal d'Aragó i Catalunya. La dotació es redueix un 8,7% en un moment en què les reserves dels embassaments que abasteixen el canal estan baixant ràpidament.
3: Sí, no ens anirien malament a unes pluges aquí a Ponent, Núria, perquè, doncs, com deies, la Comunitat General del Canal d'Aragó i Catalunya ha reduït el prorrateig d'aigua per als regants fins al 0,42 litres per segon i hectàrea. La mesura afecta 104.000 hectàrees de regadiu del sistema, que s'abasteix principalment dels embassaments de Barassona, Sant Salvador i Sant Sana, que són els limítrofs entre la província de Lleida i l'Aragó. El descens arriba per l'augment de la demanda dels cultius, especialment per a les altes temperatures i la sequedat del terreny, però també per la manca de precipitacions i la reducció de les aportacions dels rius. La situació preocupa especialment a Barassona, la província d'Osca, que per aproximadament un hectòmetre cúbic d'aigua cada dia i disposa d'un marge d'unes 3 setmanes amb les reserves actuals. Tot i això, les previsions apunten a pluges importants a partir d'avui, aquest cap de setmana, a les capçaleres de l'Éssera i del Noguera Ribagorçana.
2: Doncs estarem pendents també del que passi, del que caigui del cel. Arnau Vilà, Emunt, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
2: I a Tarragona, ara sí, ja us deixem de donar la tabarra, eh? Ahir vam tancar Sant Magí, la festa major petita representa de Tarragona, amb una intensa calor, una calorassa, però un munt de persones a migdia aplegades en una plaça petitíssima, que és la plaça que anomenem aquí de les Cols, molt petita, per gaudir, això sí, d'una jornada castellera brutal. Pep Sunyer, bon dia.
4: Bon dia, Núria. Doncs sí, a màxims, eh? Les colles van anar a màxims. Gama Extra de la Jove, Nou Pisos dels Xiquets, actuacions històriques també de les colles del Serrallo i de Sant Pere i Sant Pau. Les quatre colles van assolir gairebé tots els objectius. La Jove va descarregar 2 castells de Gama Extra, 2 de Nou Enforra i Manilles i 5 de Nou Enforra, a més del 3 de Nou Enforra. Els Xiquets de Tarragona van completar el 7 de 8, el 4 de 9 amb Enforra i el 3 de 8, mentre que el 3 de 9 el van desmuntar. Sant Pere i Sant Pau va fer el 5 de 8, el 4 de 8 amb el Pilar i el 3 de 8. El Xiquet del Serrallo van optar per la clàssica de 8 amb el 4 i el 3 de 8 i el 2 de 7. De fet, serrallans, com dèiem, i barri cooperativista van signar la millor actuació del seu historial en aquesta plaça petita, que és les Cols, que també fa una mica de baixada, eh? Ara, el protagonista, l'altre, Núria, de la jornada va ser la calor, amb una temperatura màxima de 33 graus i la humitat del 60%, eh?
2: Sí, sí. Era per resistents, eh, allò d'ahir, la jornada castellera. Molt bé. Mira, i fem una ullada al territori. Si visiteu, que és molt recomanable, Cornudella de Montsant, al Priorat, esteu d'enhorabona, perquè podreu visitar l'església romànica de Santa Maria de Siurana. L'han reobert aquest estiu al públic i és, vaja, és un clàssic, és un emblema, eh?
4: A més, des de l'Arquebisbat de Tarragona volen impulsar les visites i de moment passen un 100 de persones al dia, sobretot de nacionalitat francesa i britànica, eh, que estan aquí de vacances al territori. El temple va ser construït entre els segles 12 i 13 i ara està obert després d'una petita adequació d'algun dels espais, com ara el campanar. D'aquesta manera, i us ho recomanem moltíssim, podreu pujar a la torre i observar tot l'entorn, que és espectacular, especialment en mig de boira, eh? Quan ja...
2: Sí? No,
4: amb boira baixa, que diuen, eh?
2: Ah, val.
4: Mar de boira.
2: Vinga, ve de gust quedar-me al Priorat i a més tenim excusa. El festival Terrer Priorat arriba al 10è aniversari. Es consolida així com un espai d'excel·lència cultural i enoturisme, que d'això va.
4: I per celebrar aquesta efemèride presenten una ambiciosa proposta en formats de proximitat i curadoria d'autor, un programa que arrenca el 28 d'agost, apunteu a l'agenda, l'església de Santa Maria, una altra església, de Magdalena Pradell, de la Teixeta, amb molts estimants, un espectacle, de fet, d'obertura, que proposa una immersió en la lírica dels trobadors occitans del segle XII, centrada en un personatge, en Bernat de Ventadorn. Totes les representacions es mariden amb tas de vins, no podien faltar, l'acte central del tas, el 25è aniversari de la veu a Montsant, el 29 d'agost. Un festival que acabarà el 6 de setembre a Marçà, amb una mostra de creadors, música en viu i amb una subhasta d'obres per recaptar fons.
2: Genial, un plan per acabar l'estiu perfecte, al Terrer, al Festival Terrer del Priorat. Pep Sunyer, moltíssimes gràcies. Fins ara, company.
4: Fins ara.
2: Tanquem ronda d'actualitat d'aquesta manera i entrem en la primera entrevista de la jornada.
5: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
2: Ens posem seriosos, eh, per abordar un tema que malauradament hem de tractar cada estiu i que és preocupant també encara. Els ofegaments, els casos d'ofegaments a les platges catalanes. Mireu, les últimes dades del Cos de Protecció Civil confirmen que des de l'inici de la campanya de bany, i això va ser el passat, es considera el passat 15 de juny, ja s'han registrat fins a 19 morts a les platges catalanes. 11 han tingut lloc en piscines i 5 en aigües interiors. En total són 35 víctimes mortals, eh? Si comptem això, platges, piscines i aigües interiors, 35 víctimes mortals per ofegaments, que superen les 28 que hi va haver l'any passat, i tot això a falta d'un mes encara perquè s'acabi la campanya de bany d'aquest estiu. És una situació que preocupa i per això avui en volem parlar, per una banda, amb la nostra companya de Cugat Media, la Tina Forest. Tina, bon dia. Hola,
1: bon dia, Núria.
2: Hola,
1: hola,
2: Tina,
1: em
2: bon
1: sentiu?
2: Dia. Sí, ara sí, ara sí.
1: Va,
2: ara
1: perfecte.
2: Sí. Volem això, posar aquestes xifres sobre la taula i sobretot volem saber com quines mesures s'han pres i quines s'esprendran per aguantar encara i no fer pujar més aquestes xifres en el que queda d'estiu, que encara és bastant, es pot considerar que encara és un mes. De què estàs acompanyada, Tina?
1: Doncs mira, ens acompanya la subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, que si voleu la saludem. Imma, bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
1: Hola, Imma. Doncs mira, com dèiem, és una xifra preocupant aquesta dels ofegaments, aquestes 35 víctimes mortals per ofegaments que tenim aquest estiu, que supera, de fet, el total de morts per ofegaments de l'any passat, i sembla que és una tendència a l'alça. Què ho fa, això? Per què passa?
6: Bé, aquest estiu hem de veure les dades que tenim d'aquest estiu i hem d'analitzar quines han sigut les circumstàncies. Això ho podem fer després, quan finalitza la temporada, perquè tenim més les dades per analitzar-ho. Sí que veiem, per exemple, que aquest estiu ha sigut un estiu que ho hem viscut tots amb moltíssima calor, per tant, doncs, amb un ús molt intens del que són les activitats de bany, i possiblement, doncs, estadísticament, hem tingut més incidència amb això. Sí que estem veient aquest número, com tu comentes, que 19 persones mortes a platges, per exemple, d'aquest estiu es situa en la banda alta d'aquests números. Per exemple, l'any 2025, amb la totalitat de l'estiu, van ser 20 persones, el 2024, 17, el 2023, 25. Vull dir que són aquests números que veiem que estem en aquesta situació de números alts. Hem d'anar amb compte sempre amb aquestes activitats de bany, com sempre expliquem, i si ara parlem una mica d'aquest tema, doncs també comentar que ara, de cara a aquests propers dies en què veiem que comencem a tenir una mica de mobilitat meteorològica, de tempestes, doncs encara també haurem d'anar més amb compte per aquesta situació.
1: Clar, comentaves que aquests ofegaments a les platges sempre és, crec, la tendència de que registreu aquests números més alts d'ofegaments en aquests espais. Creieu que se superarà aquesta xifra dels 20 ofegaments que hi va haver l'any passat? Teniu aquesta previsió o espereu que no se superi, que es quedi amb aquests 19?
6: Home, sempre esperem que amb precaució i amb prevenció, com es fa, doncs aquests números no incrementin, Ara, malauradament, a vegades veiem que, doncs sí, doncs que aquests números són aproximadament, doncs, sobre aquests números que hem parlat ara, 20, 25 persones anualment que poden, bueno, que malauradament, doncs, per la vida amb aquestes activitats de bany. El que demanem, sobretot, és aquesta vigilància, aquesta precaució en el bany, perquè aquest número no s'incrementi. I llavors, sobretot, molta, molta vigilància amb l'estat de les platges, amb les banderes que hi hagin, amb la senyalització, amb les indicacions que ens donin les autoritats. Si hi ha alguna zona que no està permès al bany, és per algun motiu. Si hi ha una bandera vermella, doncs és per algun motiu. A vegades, inclús motius que aparentment no els podem veure, com per exemple poden ser corrents o alguna situació d'aquestes, i semblar que la mar està bé i que realment hi ha un perill pel qual ens estan avisant, Per aquest motiu sempre diem que aquesta estratègia que es fa de vigilància, doncs s'ha d'obeir i hem d'anar amb compte de veure-la i obeir-la.
1: Clar, teniu identificades les causes principals per això de que passin aquests ofegaments a les platges? No sé si és que la gent en aquest sentit és més despreocupada ara i per això hi ha hagut aquest augment, o hi ha un excés de confiança en aquest sentit, o hi ha altres causes que s'han de tenir en compte per fer que no hi hagi aquests ofegaments en aquest cas a les platges.
6: Les causes que nosaltres veiem, que sobre les que nosaltres podem tenir aquest efecte, aquest impacte, és sobretot explicant, doncs, aquesta possibilitat de que hi hagin situacions en les que no es vol bany. I, per exemple, el que nosaltres sempre demanem és que la gent tingui aquesta cura de no banyar-se en platges que no estiguin vigilades si anem sol, per exemple. Doncs per què? Perquè sempre hi hagi algú que pugui veure'ns, que pugui veure que estem en una situació de risc i que ens pugui ajudar, anar acompanyat, perquè hi hagi algú que pugui avisar, doncs, si ens trobem malament o si tenim algun accident a la platja. Això és molt important. També, si anem amb nens petits, amb criatures, doncs vigilar molt, fer una vigilància activa, és a dir, estar vigilant-los, no estar per allà a la vora, sinó simplement sinó estar a la vora, molt a la vora, perquè si tenen algun incident, doncs els podem agafar i els puguem assistir, no? Això també és molt important, i més quan les criatures són petites, que no són autònoms, no? Amb aquestes activitats. Tot això ho hem de tenir molt en compte. Evitar també, si ens trobem malament, doncs no entrar dintre de l'aigua. Pensem que també el perfil més freqüent de persones que malauradament, doncs, perden la vida amb aquestes activitats de bany són persones de més edat i sobretot homes. Per tant, aquest perfil també el que demanem és aquesta vigilància. Si no ens trobem malament, no entrem. Si anem sols, doncs no és un moment de platja vigilada, doncs tampoc és bo fer aquestes activitats perquè no tindrem ningú que ens assisteixi. Tot això ho hem de tenir al cap en el moment en què fem aquest ús de les activitats en el bany.
1: Clar, hi hauria d'haver-hi en aquest sentit una corresponsabilitat per part de l'usuari, no? D'anar potser més en compte i de ser conscient dels perills que suposa.
6: Clar, nosaltres sempre diem que quan fas una activitat o t'exposes en alguna situació, en alguna circumstància, si tu coneixes quins són els riscos que pots tenir en aquell moment, doncs és molt important que ho coneguis, perquè tu llavors pots posar-hi alguna cosa per defensar-te davant d'aquests riscos, no? I és el que diem, una població com més informada i més formada està, doncs més capacitat té d'afrontar-se en els riscos. Doncs aquest risc que podem tenir també en una activitat de bany, perquè és un medi que no deixa de ser un medi estrany, any per nosaltres. No és el mateix que vas caminant pel carrer que et posis a dintre del mar, no? És un medi diferent en el que segurament doncs, tenim menys possibilitats d'afrontar alguna incidència que tinguem. Per aquest motiu doncs, hem de tenir aquesta vigilància quan fem aquestes activitats i pensar, per exemple, doncs, molt important, com estem nosaltres, quina capacitat física tenim, ens trobem bé, estem bé, doncs això és una circumstància. Una altra seria que no ens trobéssim bé, per exemple, si ens passés això, ja no hauríem d'entrar dintre de l'aigua. Tot això ho hem de tenir present. Veure també quines senyalitzacions hi ha. Si veiem bandera vermella, bandera groga, no és una bona situació per banyar-nos. Bandera vermella és no entris a l'aigua. Bandera groga és només estigues a la onada mullant-te els peus, però no més endintre. Val? Llavors, tot això ho hem de tenir present, perquè si apliquem tot això, és una mesura que nosaltres posem per defensar-nos d'un risc possible que tinguéssim en aquestes activitats aquàtiques.
1: Hi ha molta gent que no faci cas per això d'aquestes simbologies, de les banderes vermelles, per exemple, que comentaves ara, o d'altres indicadors que indiquin, no, aquest perill a l'hora de banyar-se?
6: Com tot, nosaltres sempre veiem que la majoria de la gent sempre obeeix les senyalitzacions, les indicacions que els donen les autoritats. El que ens fa patir més és que sigui per desconeixement. Vull dir que el que nosaltres insistim molt és perquè tothom ho conegui i sàpiga què és el que ens estan dient i per quin motiu ens estan dient. Que pot haver-hi alguna persona que no farà cas de les indicacions de forma conscient? Bueno, potser pot haver-hi algú, no? El que esperem és que no es produeixi això, que seria el bo, que tothom entengués amb quin risc es posen i que és bo per ells doncs, no posar-s'hi, Però, en general, nosaltres sempre sabem que la majoria de la gent obeeixen aquestes indicacions, les entenen i les apliquen, però que et pots trobar en algun cas d'algú pues, que no ho vulgui fer i que, sobretot per desconeixement, no ho faci. Això és el més preocupant, que és el que nosaltres insistim tant en sensibilització perquè ningú sigui perquè no tingui coneixement del que està succeint o de quines són les instruccions que hi ha.
1: Parlaves abans de la vigilància, del tema de la vigilància, sobretot en aquestes platges. No sé si s'han implementat mesures per intentar fer front a aquest auge dels ofegaments. Penso, per exemple, en reforçar el servei de socorristes o modificar-ne els horaris o fins i tot fer més campanya de sensibilització amb els usuaris.
6: Jo crec que entre totes les administracions, bàsicament l'administració local, perquè és un àmbit de competència municipal aquest d'aquesta vigilància, estan fent molts esforços en aquest àmbit i també a nivell d'altres administracions com nosaltres, per exemple, també estem ajudant molt amb tot el que és la informació i la sensibilització cap a la ciutadania. Tot això és una suma que es va fent. De totes maneres, també aquest tema està dintre del treball ja habitual que fem nosaltres amb el seguiment dels riscos i la valoració doncs, de quines poden ser les millores o quines poden ser les situacions que puguin ajudar a que tots aquests riscos siguin més coneguts i no tinguin tanta afectació cap a la població, fins i tot quines mesures preventives o quines eines poden haver-hi més. Tot això es va valorant i, com ara comentàvem, cap al final de campanya també es podrà seguir valorant, aviam, quina afectació hem tingut aquest any, quins motius hi han hagut i tot això també ens ajuda a veure i a calcular doncs, millores que poden haver-hi per evitar aquests fets fatídics com tu comentes.
2: Imma, perdona que... Oh, bon dia, intervinc.
6: Sí,
2: parlaves ara d'administracions locals, de que entenc que cada cas, cada municipi, no?, es coneix la seva geografia i els seus punts negres, per dir-ho així, però després doncs, hi ha qüestions que es poden estendre a tota la costa catalana. Mira, aquí a Tarragona vam començar malauradament la temporada, això era vora Sant Joan, amb l'ofegament de tres menors, presumptament en una zona rocosa, diguem-ho així. No? A partir d'aquí vam activar tot un protocol de sensibilització, de no saltar des de les roques, d'anar en compte justament amb aquests, bueno, amb aquests paratges, no?, en què les roques poden propiciar els corrents més forts. serien, teniu detectats de sempre, això seria un cas excepcional, això que ens va passar a nosaltres, o és un dels punts negres que veieu any rere any a la costa catalana i mira, enguany ens ha tocat a nosaltres?
6: En general, és important això que comenta. S'ha de conèixer bé quin és l'espai, quins són els riscos que hi ha. Hem de donar informació a la població d'aquests riscos que es troben i, sobretot, a vegades, fins i tot riscos d'aquest tipus, no? De que per alguna activitat doncs, pugui haver-hi, et puguis fer mal o que, per exemple, doncs, puguin haver-hi algun tema de corrents o de com és el fons marí, que a simple vista no es vegi, no? Tot això és molt important. Per això comentem que aquestes indicacions que es donin de zones que estiguin prohibides al bany, zones que no es puguin, zones on s'hagi de vigilar, és molt important que les respectem. Perquè a vegades en l'aigua, en el mar, sobretot en la costa, jo parlo en general tota la costa, no sabem exactament el que podem trobar, no? I fins i tot d'un any per un altre poden canviar els terres del mar, eh? Potser en un lloc on l'any passat no tocaves peu, doncs aquest any hi ha molta sorra i llavors doncs, a lo millor el gust es podria tirar i en un lloc on abans no donava terra, ara, per exemple, doncs, es pot tenir un accident. Per aquest motiu és per el que diem, que sempre s'ha d'anar amb molta vigilància amb les activitats que fem, no fer activitats perilloses amb un medi que ja sabem que és un medi aquàtic, que és un medi complicat, i sobretot atendre si hi ha alguna indicació, si hi ha alguna instrucció de l'autoritat, i més el que tu dius, eh? L'autoritat local, que és la que coneixen més la zona, com és, doncs totes aquelles indicacions que ens donin i tots aquells avisos que hi hagin, fer-los seguiment.
2: Entenc que això, que s'ha d'anar anant renovant, eh? Any rere any, s'ha d'anar anant xequejant, que tot estigui... I més val pecar per prudent. Clar, després està l'altre, no? Que al final...
6: Exacte.
2: S'ha de respectar la llibertat també, però pecar per prudent, en principi, no?
6: Correcte. Sempre, bueno, nosaltres des de Protecció Civil sempre demanem aquesta prudència i aquesta precaució ja és algo que portem inherent, no? Però és així, perquè moltes vegades te'n dones compte que per un segon t'has posat en un risc que si haguessis reflexionat, potser no ho haguessis fet, no? Llavors sempre diem això, no? Pensem on estem, pensem què ens pot passar i actuem en conseqüència. Per què? Doncs perquè en un minut o en un segon a vegades és una acció que després pots tenir un accident fatal o alguna cosa que et passi que te'n recolles tota la vida, no? Per aquest motiu, doncs molta vigilància i anar amb cura i tenir present aquestes recomanacions que fem, que és que insistim en el mateix, no? Que a vegades, no sé, et poden dir, escolta, sempre esteu dient aquestes recomanacions. Sí, són les que hem de tenir en el cap, són les que hem de pensar perquè és molt important aplicar-les.
2: L'última ja, per part meva, Imma, aquí arran d'aquest malaurat incident s'ha desplegat tot un sistema d'alerta i de sensibilització, però també unes eines tècniques com són és la vigilància a través de drons. Perquè, clar, hi ha punts foscos de la costa doncs, que els guàrdies, els socorristes no arriben a controlar. Llavors tenim els drons. Com aneu d'eines d'aquest tipus?
6: Això és el que comentàvem abans, que al llarg dels estius anem veient que poden haver-hi doncs, situacions o eines en les que hem d'incidir més o en les que és necessari doncs, fer algun pensament i plantejar aviam si són necessàries o què calen. I la tecnologia ens ajuda, com tu estàs dient ara, amb aspectes d'aquestes emergències o de perill, doncs cada vegada veiem que hi ha més eines, que hi ha més siguin aplicacions, siguin eines mecàniques o eines com aquestes que dius drons, doncs que poden ajudar amb aquesta vigilància, amb aquest seguiment. Tot això ho hem d'aplicar, hem d'anar evolucionant i hem d'anar veient quines són les eines necessàries, què és el que cal, quins són els punts on s'ha d'incidir més i tot això al llarg de l'any ho podem anar valorant amb grups de treball i anar doncs, veient a quins punts hem d'incidir perquè l'afectació sigui cada vegada menor cap a les persones.
1: Imma, abans d'acabar, també m'agradaria fer un petit apunt amb el tema de les piscines, perquè aquest any hi ha hagut un augment considerable respecte als ofegaments de l'any passat. S'ha passat de 4 a 11. No sé si teniu identificat què ho fa, això.
6: Bé, estem en el mateix cas que comentàvem amb les platges, també. Nosaltres anem fent aquest seguiment. Aquest any, per el que he comentat abans, estem veient com portem un any que, com bé veieu, hi ha hagut un increment molt alt de temperatures. Segur que aquest ús més freqüent d'aquestes activitats de bany ha tingut el seu efecte també, però també hem de valorar aviam com han estat els accidents, quines circumstàncies s'han produït i veure també doncs, quins són els punts en els que nosaltres podríem ajudar més. Amb aquest tema de les piscines, sobretot el que veiem és que és molt important incidir en aquesta vigilància cap als nens perquè hi ha hagut forces accidents també de nens amb l'activitat de bany i per aquest motiu doncs, el que demanem és aquesta vigilància que jo us deia abans activa, una vigilància que vulgui dir que quan hi ha nens petits tu estiguis al costat i que simplement simplement estirant el braç quasi bé arribessis a poder-los ajudar si tenen una incidència, eh? I és el que veiem. Veiem que sobretot s'ha d'apretar molt en aquest àmbit d'aquesta vigilància activa i també, doncs, amb el mateix que diem en les platges, si et trobes malament no entris a dintre de l'aigua i procura estar sempre que et banyis, doncs, acompanyat d'algú que si tinguessis alguna incidència o et trobessis malament et pogués ajudar.
1: Doncs amb aquest mes que encara queda d'aquesta campanya de bany ens quedem amb aquests consells. Imma, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a l'Obert per Vacances.
6: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
2: I moltes gràcies a la companya Tina Forés de Cugat Media per aquesta entrevista. Gràcies, Tina, fins demà.
1: A tu, Núria, que vagi bé.
2: El que fem ara és anar canviant de tema i ho fem per presentar-vos una d'aquestes peces, uns bocins de cultura, així ho anomenem, el podcast que ens arriba des de la Nova Ràdio de Reus, en què parlem de cultura popular. Avui, justament, parlem sobre les relíquies. Fragments de sant, moltes vegades són ossos, però també, sí, bàsicament són ossos perquè és el que suporta millor el temps, no? Fragments de sants que trobem repartits per pobles i ciutats, per tota la geografia catalana i que moltes vegades propicien, són l'excusa, justament, de la Festa Major. Ens ho explica des de la Nova Ràdio de Reus el David Fernández.
7: Un petit fragment d'os, un tros de roba, una arqueta de plata que surt en processó només una vegada a l'any. Durant segles, les relíquies han estat objectes de devoció, però també símbols d'identitat per a pobles i ciutats. Òria Valls és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
8: Les relíquies són aquests petits fragments de santedat, no? de devoció, que poden ser doncs, qualsevol cosa, no? Poden ser des de la llet de la Verge fins a les espines de la pròpia corona que porta el Crist. No? Són aquest vincle que ens uneix el món terrenal amb el món supraterrenal, amb el món diví. Funcionen com un pont que fan visible tot allò que és invisible. Els humans veiem que seguim necessitant aquesta materialitat i aquesta realitat tan present i tan propera a nosaltres. Quan veiem la relíquia, no veiem un simple objecte, sinó que veiem aquest fragment de santedat, aquesta pròpia presència del sant o del Crist o de la Verge que tinguem davant.
7: L'edat mitjana, tenir una relíquia era molt més que conservar un objecte religiós. Era un motiu de prestigi. Moltes viles competien per aconseguir-ne una perquè atreia pelegrins, reforçava la identitat local i convertia l'església en un centre de referència.
8: I al final també el que hem de ser conscients és que aquestes relíquies són una manera de prestigi per la vila. I ja no només interessaven el que fos la vila com a tal, sinó, clar, poder tenir a Sant Pere pròpiament per demanar-li coses o demanar-li favors o tenir una santa tan propera a tu com podria ser Santa Tecla, clar, aquest pont o aquesta distància entre el que és nosaltres i el que és la divinitat es redueix moltíssim. En moments d'inestabilitat religiosa aquestes relíquies s'han fet servir per revifar doncs, aquesta religiositat. Al final és això, no? Tenir aquest vincle tan proper el que et fa doncs, és sentir-te molt més segur i molt més protegit i molt més proper doncs, a aquesta santedat. Amb l'arribada del protestantisme es redescobreixen totes aquestes catacombes de Roma i es reparteixen relíquies a dojo per tot Catalunya, per tot Europa, i se'ls atribueixen doncs, fins i tot a vegades noms de sants ficticis, perquè evidentment no se sap si era un sant o era un altre, i aquestes relíquies s'assumeix, doncs, o aquestes restes humanes s'assumeix des del propi Vaticà com a tal que són sants sí o sí. No sempre ho són o no ho sabem.
7: Amb el pas del temps, el significat de les relíquies també ha canviat. Per a moltes persones, han deixat de ser objectes miraculosos per convertir-se en testimonis de la història.
8: El que passa amb les relíquies també és una cosa molt curiosa, que és molt semblant al que passa amb les pròpies imatgeries festives, que és que s'han convertit més en elements identitaris que no pas en elements religiosos. Molta gent, sobretot gent jove, quan són les festes majors, no veu el que és la relíquia com a tal, la processó com a tal, com un element religiós, sinó que ho veu com a part identitària de ser o de formar part d'aquesta vila. Aquí a Catalunya es conserven doncs, moltes relíquies, algunes doncs, de les més interessants, per exemple, podria ser la relíquia de Sant Fèlix, no? de Vilafranca del Penedès. La manera en la que està guardada és prou curiosa perquè està presentada amb els ossos doncs, situats de manera molt física. No? També n'és un exemple doncs, molt important el que és el braç de Santa Tecla, no? que és una de les relíquies més prestigioses de Catalunya, que arriba el 1321. Des d'Armènia tenim molta informació d'aquesta arribada, no? Sabem que va ser doncs una processó doncs molt virtuosa fins que va arribar a Tarragona. També tenim les relíquies de Sant Magí, que està doncs molt vinculat al que és l'arribada de l'aigua de la Bufaganya. La figura de Sant Narcís, de Girona, també és molt interessant. Les relíquies de Santa Eulàlia, a Barcelona, que es veneren durant les festes de Santa Eulàlia, no? Que és la copatrona de Barcelona. També, per exemple, el Sant Pere d'aquí de Reus, no? Sant Pere Apòstol. També tenim relíquies que tenen molt més pes religiós com a tal, no? Com podria ser, per exemple, el cos incorrum de Sant Bernat Calbó, que es conserva a la catedral de Vic, o les restes de Sant Ermengol, que es veneren doncs, al que és la catedral de la Seu d'Urgell.
7: Creients o no, les relíquies continuen explicant una part de la nostra història. Ens parlen de fe, d'art, de memòria i també de la necessitat humana de conservar objectes que donen sentit a una comunitat. Perquè sovint, el valor d'una relíquia no és només allò que representa, sinó les històries que ha ajudat a mantenir vives durant segles.
2: Les relíquies, imprescindible, part imprescindible de la festa, és avui el tema d'aquest Bocins de cultura popular, de fet, que ens porta el David Fernández des de la nova ràdio de Reus. Seguim endavant i marxem de festa major en festa major. I saludem des de Ràdio Ciutat de Badalona el nostre company Mateo Cachipuendo. Mateo, bon dia.
9: Bon dia.
2: Bon dia, però em sembla que no parles de les festes majors de Badalona, eh? Em sembla que ens anem a la festa major de Gràcia. I anem, marxem cap allà.
10: Doncs aquest any he vist que han ficat moltes junts. O sigui, veig que han innovat molt en ficar moltes junts pel guarnit, així que sigui més il·luminat. I altera molt amb la foscor i la llum. M'agrada molt, sí, m'agrada molt aquest any.
11: Es venido pronto, pero hemos tenido que acabar comprando un ventiladorcito. Oh,
12: sí, hace mucha calor, y más este año.
11: O sigui, està molt bé aquest any. També em van agradar molt els de l'any passat, però també la idea de que molts carrers fessin la mateixa temàtica, com que hi hagués aquesta unió, em sembla una idea molt interessant i que estic desitjant veure.
12: Y realmente son todas espectaculares las calles. Cada año diferentes, pero muy bonitas.
10: Sí, jo porto des de que tinc raó, anant, porto 12 anys venint aquí i és tradició sempre venir.
13: Aquestes són algunes de les visitants que han gaudit aquests dies dels carrers guarnits de Gràcia. La popular Festa Major de Gràcia va començar el passat 14 d'agost i ha convertit els 23 carrers i places del barri en escenaris ben diferents. Ahir vam conèixer els carrers guanyadors del tradicional concurs de guarniments i avui en parlem amb la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, amb la Lina López. Amb ella parlem dels carrers premiats, del treball veïnal que hi ha darrere d'aquesta festa i dels reptes de futur d'una de les celebracions més emblemàtiques de Barcelona.
2: A més, em sembla, Mateo, que la Lina viu una festa, unes festes de Gràcia especials enguany.
13: Exacte, aquesta és una edició molt especial per ella perquè després de 5 anys al capdavant de l'entitat viu doncs la seva última festa major.
2: Vinga, si ja el tens per aquí, la saludem.
13: Sí, està aquí amb nosaltres. Bon dia, Lina, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
14: Bon dia, gràcies per convidar-me.
13: Ahir, Lina, es va conèixer el veredicte del concurs de carrer guarnits, un dels moments més esperats de la festa major, i la plaça Rovira ha estat qui s'ha endut el primer premi d'honor, seguit del carrer Mozart i carrer de la Llibertat. Després de tots aquests mesos de feina dels veïns i les comissions, què creus que ha fet destacar enguany aquestes propostes?
14: De les propostes guanyadores, lo més important que hem de dir és que per primer cop un primer premi se l'emporta una plaça. Això no havia passat mai. És superimportant perquè tothom pensa que només es reconeixen els carrers, però està clar que no, que les places també aporten un escenari totalment diferent i poden arribar a ser guanyadors.
13: Hi ha hagut més algun carrer o algun guarniment que t'hagi sorprès especialment aquest any?
14: És que tots els guarniments són espectaculars. Jo crec que l'esforç que fan festes i festeres és infinit, no? És un treball voluntari que s'ha de reconèixer. Tothom a la seva manera, saps? És guanyador.
13: Clar.
14: Perquè dedicar el tresor més important que tenim, que és el temps, jo crec que té un valor molt important.
13: Precisament del temps és el que, del que vull parlar, perquè aquesta feina, aquest treball voluntari, es necessita moltes hores de feina darrere per guarnir un carrer, i de fet es prepara des d'un any, amb un any d'antelació, no?
14: Sí, correcte. Depèn també de cada comissió, no? I també depèn de les mans que tens a cada comissió. Si és una comissió més petitona, doncs dedica molt més temps que una que té moltes mans. En el cas de Lluís Vives, que és la meva comissió, comencem al novembre, ¿vale? Desenvolupem la idea de com treballar els materials i quins materials necessitem al gener, però sí, l'elecció del tema es comença molt més abans.
13: A més, aquest any hi ha hagut també una unió especial, ja que 5 comissions han compartit una mateixa temàtica, que és la del Senyor dels Anells, que a més ha rebut el tercer premi. Què diu això també de la capacitat dels carrers per treballar conjuntament?
14: Això és una imatge molt bonica, perquè això significa molta germanor, que hi ha comunitat entre les comissions. Tothom es pensa que són competidors natos, saps? Però la realitat és que també entre comissions tenim bones relacions, que la competència és més aviat sana.
13: No és una cosa habitual, aquestes col·laboracions, ha estat una excepció?
14: No, no passava des de fa 10 anys. El 2016, Fraternitat de Baix i Tordera van col·laborar conjuntament en un guarniment dedicat a la mar. El que passa és que mai havia passat que tants carrers coincideixen o decideixin fer la mateixa temàtica i treballar-la al seu estil.
13: No sé si ho sabies, però també, com dèiem abans, les festes de Gràcies han coincidit amb dates, també amb la Festa Major de Badalona, que va començar també el 14. Però et pregunto, sí, per què creus que necessiten les festes majors perquè les noves generacions continuïn implicant-s'hi i no es perdi aquest relleu veïnal?
14: Jo crec que hem de fer pedagogia, en el sentit de que hem de parlar que més enllà d'una festa estem parlant de cultura popular i de memòria històrica. I aleshores hem d'intentar que les noves generacions visquin això més que com una festa, com un sentiment, no? D'estimar els nostres valors, que això és molt més que disbauxa i gresca, no? Que hi ha un compromís, hi ha una responsabilitat per mantenir les tradicions.
13: Clar, aquest que això precisament és l'essència de les Festes Gràcia, que no són molt més que això, que els carrers guarnits, és aquest compromís i aquesta essència la que fa especial, no?, a la Festa Major de Gràcia.
14: Sí, és així. Si tu no... Pensa que molta gent que fa guarniment, que és feste o festera, per la situació de la Vila de Gràcia, no viu aquí a la vila. És a dir, és gent que es compromesa, que en algun moment va viure aquí al barri i que per circumstàncies de lloguer o de vida ja no hi són. Però que el compromís, no?, i el record de la seva infantesa fa que cada cop o cada any vinguin a ajudar a guarnir un carrer o una plaça.
13: I encara queda un dia més de festa, però podríem començar, Lina, a fer un balanç. Quines sensacions tens d'aquesta edició?
14: Aquesta edició ha estat molt positiva, en el sentit que no hem tingut cap incident greu. L'afluència de gent ha estat un èxit, sobretot a la zona sud de la Vila de Gràcia, que això, evidentment, sabien que podria passar, perquè, clar, el fet de fer 5 carrers la mateixa temàtica i el tipus de temàtica, era inevitable que vingués gent, i jo crec que de moment tot ha estat com havia d'estar, no? I tots aquests mesos de preparació i de dispositius de seguretat ens han ajudat a tenir una festa tranquil·la.
13: A més, enguany és especial per tu, perquè és l'última edició, després de 5 anys al capdavant de la Fundació de la Festa Major de Gràcia. Si haguessis de quedar-te amb una sola imatge, sé que és difícil potser de respondre, però si haguessis de quedar-te amb una sola imatge d'aquests 5 anys al capdavant de la Festa Major, quina seria?
14: recordo moltíssim, i això sempre el portaré a la memòria i al cor, el primer pregó. Això, la imatge aquesta de sortir al balcó i veure tothom esperant allà per començar la festa major, això és impactant, i això jo crec que és una de les imatges, o sigui, perquè mai havia viscut això, i veure això és superimpactant.
13: Doncs Lina López, presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per compartir amb nosaltres els detalls d'aquesta edició.
14: Gràcies a vosaltres.
13: Volem recordar que les Festes Major de Gràcia s'allarguen fins demà, fins divendres 21 d'agost.
2: Doncs sí, per això fem avui l'entrevista, almenys que ens quedi un dia, no?, per acabar de fer el tancament. Ja m'imagino veïns amb ulleres als ulls, amb cares cansades, però feliços, no?, després de la Festa Major. Sí,
13: totalment.
2: L'has pogut viure tu, Mateo, i has anat alguna vegada, no sé si enguany, i passes per allà o què?
13: Mira, doncs visc més o menys a prop, enguany encara no he pogut, l'any passat sí que vaig poder, però clar, és que amb aquesta xafogó que fa...
2: Ja, és que això, això és una mica el tema de moltes activitats, no només Festa Majors, moltes activitats que es fan durant l'estiu i que enguany realment estan notant un canvi d'horaris, una davallada, no?, d'assistència... Veurem si l'estiu que ve hem de parlar ja de mesures
13: igualment, extraordinàries. Igualment, com hem escoltat abans, també hi havia algun que s'ha comprat ventiladors per passar una miqueta bé.
2: I cap problema, i la festa continua.
13: Exacte.
2: Mateo Cachipuento, moltíssimes gràcies, company de Ràdio Ciutat de Badalona. Una abraçada forta.
13: Igualment.
2: Vinga, va, que en 3 minutets ens posem en el punt de les 10 del matí fent-me una breu pausa, com sempre, i a partir de les 10 més continguts. Recordeu que avui el tema del dia és piscines. De quin tipus?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El Ministeri d'Inclusió ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. L'objectiu és oferir allotjaments als migrants que actualment dormen al carrer o a la platja del Trampolín i també a la zona de l'Home Colmenar. El trasllat es fa de manera voluntària en coordinació també amb les forces de seguretat i el govern de Ceuta, que des de primera hora d'aquest matí estan desallotjant els espais ocupats. Les places formen part del dispositiu extraordinari del govern espanyol per tal de reforçar l'acollida davant l'augment de migrants que han arribat a la ciutat en les darreres setmanes. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes de violència evidents. A banda, també un altre home de 62 anys. També va aparèixer mort ahir a la tarda a la plaça de Tragó de Noguera, al barri de Pardinyes, a Lleida. Tot apunta que la persona, que suposadament era toxicomana, hagués mort per una sobredosi de drogues. Tot plegat es produeix només dos dies després de la nova localització d'un altre cadàver a la séquia del Cap, en aquest cas a Torre Farrera. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida mantenen per tercer dia consecutiu el dispositiu especial de seguretat al parc de les vies Balafi, el Clot i Pardinyes després dels aldarulls del cap de setmana passat. L'alcalde Fèlix Larros ha destacat que per segon dia consecutiu no s'hi han registrat incidents i el dilluns es valorarà com procedir.
2: L'objectiu és tornar a la normalitat i això vol dir fer un desplegament de seguretat. De moment estarem tota aquesta setmana, el dilluns valorarem com ha anat i seguirem prenent decisions i també estem prenent decisions en altres àmbits. Per exemple, l'anàlisi que farem amb la Generalitat de Catalunya sobre com procedim en situacions familiars com aquestes i on trobem adolescents que es comporten sense complir amb les normes de convivència.
1: El conflicte va començar arran de presumptes robatoris reiterats a comerciants pakistanesos per part d'un grup de joves majoritàriament menors. I Barcelona ha assolit un 70% del compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més del que estava previst a l'inici del mandat. Entre les actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que reobri el 8 de setembre, l'adaptació d'escoles al canvi climàtic, la transformació de l'antiga cooperativa Segle XX i també el futur cap Barceloneta. I pel que fa al temps, la calor comença a afluixar avui amb una baixada d'entre 2 i 4 graus respecte a ahir. El dia serà, però, força ennuvolat al matí i podria caure alguna gota, sobretot a la Costa Daurada i a la nit a la costa.
0: Notícies en xarxa.

0: Sí, l'hem arribat a cantar aquesta cançó dels Figaflowers, encara que només fos la tornada, veritat? Doncs sí, ara feia dies que no l'escoltava jo, perquè clar, això ja estem parlant, ostres, ara us diré de quin estiu, però potser ja en fa dos, si no tres, eh? Bé, una cançó que queda per sempre ja, com una de les tornades de l'estiu, i remeiables. La Marina està morena, no sabem si és moreno platja o moreno piscina, què és diferent? Això diu la veu popular. Estela Muñoz, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ah, que sí que és diferent el moreno que agafes a la platja, no? Aquest bronzejat que agafes
1: jo
0: a la platja.
1: Jo trobo que sí, que és bastant diferent.
0: Sí. Per què? Segurament per la incidència del sol, no? Com rebota el sol, no ho sé, vés a saber.
1: La veritat que això sí que no en tinc ni idea, però els nostres oients ja han començat a votar i a enviar-nos àudios. Si vols, comencem per Instagram, a veure què ens diuen.
0: Doncs sí, recordeu que avui la pregunta era al voltant de les piscines. La pregunta concreta era si preferiu piscines de clor, d'aigua de mar o biopiscines.
1: Sí,
0: però
1: correcte.
0: Més enllà d'això, obríem, no?, experiències i anècdotes de piscines. A veure què diuen.
1: També. De moment, a Instagram tenim una enquesta. Qui va guanyant és la piscina salada, seguida de la de clor, i l'últim és la biopiscina, de moment. El que sí que tenim és un àudio de l'Enric, que crec que ens explicarà una miqueta millor allò de la biopiscina, i a veure si hi ha més gent que s'anima a votar. L'escoltem.
2: Bones, obert per vacances. Tot
0: ai, que troba
2: Enric.
0: A faltar, Enric!
2: I com crec que suposareu, jo prefereixo sempre les biopiscines. El cap i a fi, bases natural de bany. Es filtren amb les plantes, mai amb mosquits, mai, ja que els capgrossos i altres insectes que estan a la base de filtratge a plantes s'ho mengen. I bé, la pell queda perfecta, més perquè no tens ni cloro ni sal, i el manteniment és pràcticament nul. I, evidentment, gràcies a això, també tens un refugi de biodiversitat a casa teva.
0: Clar, l'únic que has de compartir l'aigua amb altres bitxets, no?
1: Correcte, sí. Però com diu ell, manteniment zero i és tot ben natural.
0: No, estàs allà al costat de la granota, no?
1: Tens un ecosistema.
0: Formes part, estàs integrat.
1: Després tenim el David Auladell, que prefereix una altra opció ben vàlida. L'escoltem.
3: Jo realment prefereixo piscines d'aigua salada, però perquè el cloro em fa mal a l'orella perquè tinc tinnitus. Tot i que la majoria encara són de clor. Tot i que les millors piscines són les dels amics. No les pagues i estàs sempre acompanyat i t'ho passes bé. Per tant, piscines dels amics per anar-hi. A més, no has de fer el manteniment tu.
1: Una altra opció.
0: Molt bé. I mira, si són de clor, doncs, mira, fem el que podem, no? Posem-nos saps a les orelles i tal. O sigui, prioritzes piscines d'amics i a partir d'aquí, si són d'aigua salada, encara millor. Molt bé, bon plan.
1: Em sembla molt bona opció. Sí. Seguim amb l'àudio de la Núria Lázaro.
4: A mi m'és igual mentre hi hagi una piscina. Mentre no sigui una platja, m'és igual si és d'aigua dolça, d'aigua salada, i sobretot que estigui l'aigua freda, perquè quan l'aigua està calentúrria, insuportable.
1: Això és correcte, eh? Sí. Quan estàs allà amb un caldo,
0: Fa una mica d'angonieta. Sí, sí, perquè, clar, deixa de ser aigua estancada, per molt que la filtres.
1: Correcte,
0: i tal.
1: Sí,
0: és veritat. O sigui, ella diu, platja no, piscina per contra de platja. Vinga, també és una opció.
1: I si vols, seguim amb un àudio d'un... Crec que és el més jove, el nostre oient més jove. A veure què ens diu l'Eric.
5: M'agrada anar a la piscina perquè és d'aigua dolça i també m'agrada perquè a la platja a vegades està bruta i si la piscina està bruta li pot ser algú que reculli la merda.
0: Eric, aquesta boca. Eric, que això no es pot dir per antena.
1: Molt bé.
0: És pràctic l'Eric, eh? Allò, ell vol aigua neta. I clar, és més fàcil.
1: I no es vol encarregar del manteniment.
0: Claro, més fàcil netejar la piscina que la platja. Això és veritat. Molt bé. Escolta, l'Eric li devia passar com a molta canalla, que això és fantàstic. Recordeu, aquestes piscines per petitons, les inflables, no?
1: Sí.
0: Que xules.
1: Que... Jo en tenia, jo d'aquestes.
0: Ah, que sí? Clar.
1: N'he tingut, sí.
0: Clar, i la recorda segur molt de carinyo, no? Allò...
1: La veritat és que sí. Jo m'ho passava molt bé.
0: També van proliferar en època de confinament, eh? Si recordeu, per desgràcia, no?
1: Sí.
0: Se'n van posar d'aquestes piscines amb més o menys grans. Cadascú va fer el que va poder, però sí. Molt bé. Doncs fins i tot piscines d'aquestes petitones que es porten a la platja, perquè la canalla doncs, estiguin sota el parasol.
1: Perquè no es moguin tant, estiguin més...
0: Més controlats i fresquets.
1: Més controladets.
0: Molt bé.
1: Doncs, vols que tiri algun àudio més?
0: Vinga, si el tenim, sí, perquè després anem sempre de bòlit i no tenim massa temps, doncs aprofitem ara.
1: Escoltem el Mateu Camps.
6: Doncs jo sóc més de piscina que de platja i a part de piscina tampoc tinc massa preferència i el que més m'agrada és a la piscina de la meva parella i que ja de pas doncs, s'hi banyi els dos gossos i que ens ho passem tots bé.
0: Això sí. Oi, clar, què dir d'aquestes piscines plenes, que s'omplen de seguida? Tremendo.
1: Suposo, sí, sí, suposo que són d'aquest tipus.
0: Sí, sí, però llavors ja com que... Clar, clar, jo quan hem dit... Quan jo m'imagino en una piscina, m'imagino jo sola a la piscina. És veritat que l'estiu és impossible, això.
1: No depèn sé. De com...
0: Clar,
1: si estàs és comunitària.
0: Si estàs en una pública, ja és tremendo. Sí, sí. I després, clar, si vas a casa...
1: Tot.
0: Clar, si vas a casa d'algun amic i munta una festa, doncs també quasi que no tens espai per banyar-te, però bé. Refrescadets
1: sí,
0: i ja està.
1: Però no fas el manteniment, que és una altra
0: això és molt
1: opció
0: important.
1: Molt vàlida.
0: Fa mandra fer el manteniment, suposo, no?
1: Sí, jo crec... A veure, jo no tinc piscina, eh? Mm. He de dir que jo sóc molt de tirar de l'amic o amiga de l'estiu.
0: També.
1: Que el té, i n'aprofitem molt.
0: Molt bé, però es veu que fer el manteniment és tot un art?
1: Sembla que sí.
0: Tot i
1: sí,
0: que avui
1: sí.
0: dia hi ha moltes facilitats, no? Que, sí, eines que t'ho posen fàcil perquè qualsevol persona ho pugui fer. Mira, t'ho dic perquè justament sobre com fer el manteniment d'una piscina ens arriba un reportatge de DeltaCat que ara l'escoltem. L'escoltem, a veure si t'animes, Estela, i te muntes aquí quatre totxanes i fas una basseta.
1: A veure si ho puc fer.
0: Molt bé, en tot cas tornem a connectar a veure a les 11, d'acord?
1: Perfecte, fins després.
0: Fins després, Estela Muñoz, des de Cardedeu. Doncs això, com dèiem, si voleu fer la vostra pròpia piscina, allò, construeix la teva piscina a casa, eh? Tingueu en compte que li heu de donar un manteniment. I la Diana Mar, de DeltaCat, ens explica tots els detalls.
7: Quan arriba l'estiu pugen les temperatures i per als que en tenen a casa la piscina se converteix en un espai dels més buscats. Però tenir-la a punt implica molt més que omplir-la d'aigua i banyar-s'hi. Quina mida necessitem? Cada quan l'hem de renovar? Quant de clor hi posem? Amb quina aigua l'omplim? Què fem quan arriba l'hivern? Hem buscat resposta als

0: tindre un remanent d'aigua pel que pogués passar, o per regar finques, i llavors es feien piscines molt grans i molt profundes. Hem dit la tendència, sobretot en piscines prefabricades, que són les que nosaltres treballem més habitualment, la profunditat ja va sobre un metro i mig o així. O sigui, és una piscina que no mos cobrix i que la podem aprofitar tota. Si fiquem la típica piscina d'abans de 10 metres per 5 o 8 metres per 4, que és el que se solia fer en obra, la profunditat, si no fas peu, que no toques, realment ens donem compte que hi ha mitja piscina que no s'utilitza. Al no tocar el terra, has d'estar sempre nedant i no l'utilitzes. Llavors, els fabricants de fibra, sobretot, ja s'han adaptat a vist això i han fet una piscina que pugues fer peu a tota la piscina, tota la mida de la piscina.
1: Una pregunta que pot estalviar-nos molts litres. Hem de buidar la piscina cada any?
0: No, evidentment no, i menys en el tema de l'aigua, com ha estat els últims anys. Nosaltres aconsellem que si una piscina que treballa en una cloració química, degut als residus que pot deixar el producte químic, cada 4 o 5 anys canviar l'aigua, perquè arriba un punt que l'aigua es vicia. I si és en cloració salina, se pot allargar molt més, ja que el residu de cloro, el residu de cloro és mínim, o el residu químic és mínim que es queda a l'aigua, i pots allargar-la 7, 8, 9 anys.
1: Piscina plena, aigua aparentment neta, però compte, que sigui transparent no significa necessàriament que estigui bé. Si hi ha una cosa que hauríem d'aprendre és a controlar el pH.
0: Sobretot, i molt important, que gent que té piscina fa temps i no ho mira, és el pH. El pH de l'aigua és bàsic. És necessari que mantinguéssim un pH entre 7 i 7,4 a la nostra piscina, sempre de manera permanent. Val? Perquè si ens fixem, qualsevol persona que tingui una piscina, qualsevol producte químic que pugui comprar per tirar a la piscina, bé sigui clor, bé sigui floculants, bé sigui alticides, en algun punt, a les especificacions tècniques, sempre ens diu que abans de tirar el producte, ens asseguréssim que el pH de l'aigua està entre 7 i 7,4. Tots els productes químics, quan el pH està bé, treballen com han de treballar. I després vindria el tema de les hores de filtració. Són molt importants. Hi ha una teoria que diu que a l'estiu hauríem de filtrar la meitat de les hores de la temperatura que està l'aigua en una cloració salina, però ara mateix de les temperatures que estem tenint de piscines en 30-31 graus, 10, 11, 12 hores, s'hauria de filtrar. També hi ha punts importants com la quantitat de banyistes que es banyen, l'ús que s'hi dona, si es banyen crios, és important. Quan se'ns banya la canalla, pues sempre s'aputa més, entren, surten. Llavors, la filtració i el pH és el més important per mantenir una aigua en condicions.
1: Les hores necessàries poden variar segons la temperatura de l'aigua, el sistema de tractament i l'ús que fem de la piscina. I amb la calor intensa de l'estiu, la filtració guanya encara més importància. I arribem a un dels errors més habituals. Veiem l'aigua tèrbola o alguna cosa que no ens agrada i pensem, hi poso més clor i problema solucionat. Doncs no.
0: Correcte, és un error. El clor és perillós, no deixa de ser perillós. Una quantitat de clor excessiva a l'aigua pues, pot produir irritacions, picors, cremades a la pell. Llavors és important mantindre el nivell del cloro dins d'uns punts. Hi ha molts mitjos a nivell domèstic que es poden fer servir, o sigui, no cal tindre un equip de dosificació especial i un equip d'anàlisi molt, molt complex, no? Simplement tenim unes tires, unes pastilletes, unes gotetes, uns equips són molt econòmics que podem anar controlant la quantitat de clor. Hi ha clients que tenen tendència a acompanyar-ho de clor granulat, ràpids, perquè ho han fet sempre i tal, a vegades ens porten aigua i analitzem aquí, el clor triplica la quantitat màxima permesa, d'alguna manera. I és un error molt comú, eh? Qualsevol problema que té la piscina, sempre la primera solució és pujar el clor, i a vegades és contraproduent totalment.
1: Parla de mida, aigua, pH, clor, filtració, neteja i hivernatge. I abans d'acomiadar Enric Martí, li hem posat un últim repte. Resumir-ho tot en només 3 consells.
0: Una seria controlar el pH, 2, ajustar les hores de filtració, i 3, important, és utilitzar la dutxa abans de banyar-vos.
1: 3 gestos senzills que resumeixen bona part del que hem après, controlar, prevenir i mantenir. Perquè tenir una piscina en bones condicions no significa necessàriament dedicar-hi més temps, gastar més productes o consumir més aigua. Moltes vegades significa simplement saber què necessita i actuar abans que apareguin els problemes. I després sí, a disfrutar-la.

0: un reportatge que il·lustra el tema del dia, quin tipus de piscines preferim, i que ens porta la Diana Mar des de Deltacat. Per cert, que sembla que aquest estiu potser no tan intensament com l'estiu passat, però continua, per desgràcia, allò del repte marró. Sí, sabeu a què em refereixo, no? Pel que fa a piscines, doncs ahir mateix en teníem un cas aquí a Tarragona, piscines que van haver de ser tancades en un parc temàtic, doncs prou conegut aquí a la zona pel tema del repte marró. No sigueu guarros, sisplau, i deixeu-nos banyar en pau. Queda feta l'advertència. Vinga, va, que seguim endavant amb qüestions també més agradables que aquesta. Recordeu fa uns mesos la visita del Papa a Barcelona? Doncs ens hem colat en les interioritats, que va suposar tot allò. De fet, qui s'hi ha colat és el nostre company Manel Ferrer. Posem sintonia i anem a connectar amb ell. Això que us dèiem, que fa pocs mesos el Papa va visitar Barcelona, concretament va visitar també la Sagrada Família, i això va requerir d'un important desplegament tècnic a tots els nivells, però també mediàtic, perquè la idea era que milions de persones ho poguessin seguir en directe per les diferents televisions, amb imatges. Volem saber com va ser aquell dispositiu, almenys pel que fa a la part més mediàtica, més de difusió. En volem més detalls, i em sembla que el Manel coneix algú que va estar implicat en tot aquest dispositiu i ens ho pot explicar en primera persona. Manel, bon dia!
1: Bon dia, Núria. Doncs avui ens acompanya en Jordi Gaya i va ser un dels coordinadors o responsables del desplegament tècnic audiovisual de la visita del Papa a Barcelona. I avui nosaltres volem saber també doncs, com es va viure aquell esdeveniment. Jordi, com estàs? Benvingut.
2: Hola, bon dia.
1: Explica'ns una mica, parlàvem de tot aquest desplegament, jo diria, de l'esdeveniment de l'any, segurament, aquesta visita del Papa i concretament a la Sagrada Família. Què hi vas fer, tu?
2: Doncs actualment, per part de Focus, jo m'encarrego de la coordinació tècnica dels actes que hi ha a la Basílica, de misses, de presentacions, de concerts, d'exposicions, etc. I llavors ens va arribar aquest encàrrec perquè sabíem que hi hauria la visita del Papa Lleó, i llavors ens van demanar, bueno, ens tocava portar la Sagrada Família, però després ens van afegir, aviam si ens en podíem encarregar també de la parròquia de Sant Agustí, i després també ens van cridar per donar un cop de mà a la catedral i de portar també l'arribada del pare a Montserrat.
1: Per tu, Jordi, com és aquell moment en el qual els teus caps o l'empresa per la que treballes et diuen vindrà el Papa i nosaltres ens encarregarem de tota aquesta logística? No sé si al principi potser va espantar una mica l'encàrrec aquest o com el vas encaixar.
2: O encaixes com un repte, no, il·lusió, i sabíem que seria una cosa gran, un gran esdeveniment a nivell de Catalunya, i no sabíem, bueno, sí que teníem una idea, però a nivell internacional gairebé. Però respecte, però il·lusió.
1: Perquè ens fem una mica la idea també de la magnitud interna de tot plegat. Com va ser? Explica'ns una mica o fes-nos una radiografia de tot aquest muntatge que es va fer, que hi va implicar aquesta visita del Papa tècnicament.
2: Doncs la visita va ser bastant complexa. Ja tenia fet tota una ruta. I nosaltres ens encarregàvem dels jocs que ens havien d'encarregar. Tot i així, hi ha tot un desplegament complex i generalment a tots els espais on va venir havíem de col·laborar amb una resta d'equips i havíem de tenir una comunicació bastant fluida perquè tot això sortís endavant.
1: Suposo que l'equip que estava treballant es va multiplicar, no? Hi havia moltíssima gent dedicada a aquesta feina, no? Perquè havia de sortir tot mil·limètricament i a la primera, clar, perquè era en directe gran part de tot el desplegament.
2: Clar, tu pensa que a la catedral estàvem nosaltres, que portàvem la part de llums, la part de tèrimes, la part de connexió a internet, teníem els companys de TV3 fent tota la realització, teníem l'empresa que sonoritza la catedral. A la parròquia de Sant Agustí vam haver de treballar també amb un altre gran grup, com són els de BTV. I a la Sagrada Família, aquí ja era... va ser el màxim, perquè ens va tocar treballar amb companys de Televisió Espanyola que s'encarregaven de part de l'interior, companys de TV3 que s'encarregaven de l'exterior, i gent de sol, empresa Bosse, bueno, tota una direcció tècnica, tota una direcció de broadcast, hi havia molts elements implicats.
1: Clar, també estem parlant de BTV, TV3, Televisió Espanyola, clar, també amb equips molt grans, per tant era una coordinació no només d'un grupet de persones, sinó de diferents cadenes, i suposo que cadascú també, doncs amb les seves particularitats, no?, perquè el producte que feien era totalment diferent. Suposo que això es va treballar durant moltes setmanes prèvies abans del gran dia, no? Com va ser la prèvia al gran dia?
2: La prèvia, nosaltres vam posar-nos a treballar uns 2 mesos abans. però per exemple, perquè es fa una idea, hi havia dos parts, una que és l'interior de la basílica i l'altra és l'exterior, amb tot l'espectacle final que van fer per part de les produccions de l'Igor. Nosaltres ens encarregàvem més de la part de dins. De tot i això, el que implica és comunicació i un desplegament tècnic considerable.
1: Uh-huh. Amb tot això, en aquests dos mesos previs i en el dia, quina era la cosa que tècnicament més no us feia patir, però si us preocupava que sortís especialment? És a dir, quina és la cosa que teniu com en el centre de la mirada i dir això ha de ser perfecte i ha de sortir bé?
2: Clar, jo parlo de la meva part, que era la part interna del temple. Vam fer treballar el temple perquè ens entenguem a un 200%, és a dir, l'última visita del papa havia sigut feia uns 10 anys perquè a l'últim no va poder venir. Llavors, què estem parlant? Que hi ha un desplegament tècnic i molt més complex que fa 10 anys. Sí. I la infraestructura de la Sagrada Família va treballar un 200%. Uh-huh. Vam sortir gratament contents, per sort, però sí que vam arribar a portar al límit el que és tota la infraestructura del temple.
1: Clar, i com es fa tot això? Perquè parlem d'aquesta infraestructura d'aquest temple que, vaja, tots el coneixem perfectament, però també amb algunes modificacions, perquè al final la Sagrada Família d'alguna manera s'estava tornant a estrenar, no? S'estava tornant a inaugurar. Com va ser posar en marxa de nou aquesta Sagrada Família per fer-la treballar en aquest dia, doncs, ja tan mític i tan important?
2: Diguem que es va treballar tot per aquest dia. Mai s'havia arribat a fer treballar. O sigui, estem parlant de multiplicar les càmeres, tant les de fora com les de dins, seguretat, logística, manteniment... Va ser tot el sistema en si. Mai havia treballat com va treballar aquell dia.
1: Per un dia com aquest, hi ha marge a la improvisació o a la part més artística d'aquell moment, o tot ja compta amb un guió molt estipulat que és molt difícil poder-se sortir d'allò?
2: Generalment, tu, amb una producció, tu tens un plan A i un plan B. Aquell dia teníem el plan A, el B, el C i el D. Si estàvem preparats per qualsevol cosa que pogués passar, que corris, d'això pot passar, doncs què passaria? Què faríem si això passés?
1: Si això passés.
2: Estava tot molt ben pensat, molt ben treballat, i ja et dic, ja es portava una feina de mesos, en el cas de l'Igor, per exemple, que va fer l'espectacle de fora, i jo va estar treballant-hi un any i mig.
1: Déu-n'hi-do. Amb tot el que ens explicaves, aquests A, pla B, C, sense entrar en detalls, però us veu haver de sortir molt de la ruta o es va poder seguir bastant el camí que teníeu marcat des d'un principi? No ho sé, perquè al final també suposo que en tema de tempos tot podia variar, no? Estic pensant, per exemple, en el temps que triguen d'anar d'una banda a l'altra. Es va poder més o menys seguir el pla estipulat o veu haver de desviar-vos una mica en algun moment?
2: Vam seguir el pla estipulat. Sí que, com et dic, teníem activat una resta de plans. En algun cas molt concret, podria ser que ens vam tenir que passar el bé, però quasi tot es va fer pensant en el plan A, que és el que estava pensat i el que es va dur a terme.
1: Que bé. Jordi, amb quin rècord et quedes de tota aquesta experiència? No sé si hi ha algun moment que diguis, això me'n recordaré sempre pel que va passar o per com ho vam viure o per com vam solucionar tal cosa.
2: Clar, jo, el moment que sí que recordo, que recordaré tota la vida, va ser quan va haver-hi l'explosió de petards, que va ser colofó de l'espectacle, perquè ja deixes anar tota l'atenció de tots aquests mesos treballats, de totes aquestes setmanes, d'aquella última setmana que gairebé vivíem a dins del temple. Però el record principal és haver pogut treballar amb aquests equips tècnics i humans que comentava, que són els que van fer possible el que vau veure.
1: Ara després, amb aquesta perspectiva d'aquestes setmanes que han passat o d'aquests mesos que han passat, si t'ho oferissin, t'hi tornaries a embarcar en aquesta experiència?
2: Sense dubtar-ho.
1: Sí, eh? I de l'experiència viscuda, hi haurien coses que es podrien millorar o creus que seria bastant similar a l'experiència que ja heu viscut?
2: És que va sortir molt bé.
1: Va sortir molt bé.
2: Estem molt contents del resultat. Ja et dic, és gran part per l'esforç de tantes persones que estaven involucrades des del mateix equip de la Sagrada Família. La idea era una, es va dur a terme, llavors si tornés a venir podries plantejaria una altra idea totalment diferent per no repetir-la.
1: Tu tens moltíssima experiència, has treballat en moltíssims projectes, però aquest seria un dels potser més totxos, més grans, o dels que han tingut doncs, una repercussió potser més gran, o hi ha algun que s'hi assembla?
2: Sens dubte aquest s'endú la palma.
1: Sí. Com has viscut també la repercussió que va tenir l'esdeveniment un cop ha passat o en els dies següents? No sé si vas voler tornar a veure l'espectacle un altre cop, vas veure el vídeo, vas veure la repercussió a mitjans de comunicació. Com va ser el post després de l'acte?
2: Clar, pensa que jo no vaig veure la part de fora perquè estàvem pendents de la part de dins, que també va tenir la seva unió, la seva comunió amb la part de fora. El primer dia no ho vaig veure, l'endemà el vaig voler veure i més que res per les notícies, com es va tractar l'espectacle de Barcelona comparant amb altres ciutats que hi havia passat. I aquí és quan et dones compte una mica del valor del que s'ha fet.
1: Clar, i la visió externa del que es va veure, de les impressions que vas poder recollir potser del teu entorn, de les teves amistats, de la família o de gent del sector, s'assemblava al que vosaltres veu crear? És a dir, el que es va entendre externament és el que realment era la intenció inicial vostra?
2: No, perquè d'alguna manera no teníem exactament tota la informació de tot el que passava. Ja et dic, que cada equip s'encarregava de la seva part, i llavors quan veus el total, quan veus el global, doncs molt contents, molt contents.
1: Doncs Jordi, moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres també aquesta estona i per explicar-nos també aquesta fita que d'alguna manera col·loca el Maresme i Premià de Mar, en el teu cas també, doncs per ser veí del nostre poble en el mapa. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Manel. A tu també, des de Premià Mèdia. Quina afanyada organitzar tot això i, vaja, quina responsabilitat també, participar d'aquest esdeveniment a nivell internacional i que surti tot bé, però bé, com ens deia, la planificació és important, ens ho deia el Jordi, no? La planificació és crucial i ja es tenia el pla B, el pla C, el que pot fallar, tot pensadíssim. Gràcies, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Seguim avançant en continguts. Ara marxem cap a Altafulla. Tenim, ja us vam dir que tindríem doble ració de jardineria aquesta setmana i ens fa com a il·lusió, perquè mira, ja hem muntat un jardinet en un raconet que tenim a casa. Tothom, bé, tothom no, però moltes persones, poden tenir, encara que sigui una mini terrassa, sí, un pati interior, algun raconet per posar-hi un hortet o alguna planta. Doncs això ja ho tenim resolt. Dimarts el que vam fer va ser, bé, que no se'ls els mengessin els bitxos, per entendre'ns, intentar matar tota cuca que viu per al nostre hort, però sí, doncs, discernir quins són els insectes bons dels dolents i minimitzar la seva incidència. I avui volem encara anar un pas més enllà i saber com podem fer que el nostre jardinet sigui sostenible, sigui a més agradable i beneficiós per al medi ambient. I això ens ho explica el company Eduard Virgili des d'Altafulla.
3: Cada vegada sentim més a parlar de sostenibilitat. Consumir menys, reciclar més, estalviar aigua... Però podem aplicar tot això al nostre jardí o al nostre balcó? Benvinguts, un episodi més a fer jardineria per vacances. Els propers minuts intentarem posar resposta a aquesta i altres preguntes, acompanyats, com sempre, del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
4: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
3: Joan Maria, quan parlem d'un jardí sostenible, a què estem fent referència exactament?
5: Estem fent referències a plantes que no ens requereixin ni molta aigua ni propietats especials que haguem d'estar molt al damunt. Llavors, són plantes que gairebé viuen soles i ens ajuden a mantenir aquest substrat, aquesta terra bé, en jardins que a vegades inclús fixen el terra i d'alguna forma ens permeten tenir un espai que amb molt poca aigua, agradable, productiu i, a més, que ens ajudi a mantenir tot aquest terra.
3: Vaja, que es tracta de fer les coses amb sentit comú, però realment es pot tenir un jardí bonic gastant menys aigua?
5: I tant, i tant, i tant. De fet, cada cop és més així i cada cop intentem tenir plantes en què no hagis de regar. I això ens passa gràcies a molts motius. Primer, el tipus de terra que posem, seguint terres que siguin molt més resistents, que absorbeixen molt més la humitat i ens permet tenir aquesta aigua molt més temps, i plantes que estan acostumades a climes i a zones on no reben aigua. És a dir, el Mediterrani són climes secs i les nostres plantes són plantes que ens aguanten molt bé la sequera, però a més hi ha altres llocs o països i zones del nostre món que tenen clima mediterrani, com Austràlia, Nova Zelanda, part de Califòrnia, i ens permet tenir plantes d'aquelles zones que també són molt més resistents, i anem també a plantes encara molt més, de zones molt més seques, i a vegades amb floracions com les trerítgies, l'ave del paraíso, els agapanthus, la planta agapanthus africanos, tenim plantes d'all, plantes que ens tombèlgies.
3: Si a totes aquestes plantes hi sumem les aromàtiques, les crasses, els cactus, les palmàcies, vol dir que ens hem d'imaginar els jardins del futur amb aquestes espècies?
5: Plantes de present. Actualment és les plantes que estan plantant en rotondes, en parcs, en molts espais públics, i cada cop ho estem portant més aquí. Mira, abans era molt típic, quan es feia un jardí públic, posar-hi primer tot el rec. I ara, en canvi, es fan molts jardins públics sense rec.
3: I quins petits gestos ens poden ajudar a estalviar aigua?
5: Primer de tot, si són per terres o són testos i jardineres, la part més important és la part que més s'evapora. Llavors, la part de dalt, a intentar cobrir-la. Cobrir-la es pot cobrir de moltíssimes maneres. Es pot cobrir amb grava, amb pedres decoratives. Es pot cobrir amb escorça, escorça de pi, aquests trossos de troncs. També es ven escorça de pi molt triturada, que és un mulchim que es posa, que és com un branquillons petits. Inclús, Eduard, aquesta cosa tan senzilla que passa al nostre bosc, que és amb fulla. És a dir, el nostre bosc tenim pinassa, que el que fa és mantenir la humitat de baix i ens ajuda una mica a no sortir herbes. Doncs si tenim una zona amb pins o tenim una zona que tenim molta fulla, no passa res perquè la fulla quedi allà. Ens pot agradar més o menys, però també seria una manera de mantenir la humitat i fer que aquesta aigua no es perdi.
3: Cal tenir en compte que a casa també podem fer compostatge. És a dir, les fulles seques o les restes de poda també poden tenir una segona vida. I això ens ajudarà a preservar la humitat de la terra.
5: Si ens fixem al nostre bosc, la natura és molt sàvia i el que fa és deixar les fulles de damunt. Aquestes fulles fa que no surti la humitat i a mesura que s'hi van aplicant fulles noves de damunt, aquestes altres fulles van cada cop més a baix i es van compostant, es van transformant en terra i torna a ser adob que la planta aprofita. És fantàstic si això es passa. Si això tenim un espai en què podem anar deixant fulla i aquesta fulla doncs, és una fulla més pesada o una fulla que no s'endú el vent o simplement agafem les fulles i les barregem a la part superficial de la terra, és fantàstic, perquè aquesta vol dir que el lloc que la planta ha tret de la terra no s'empobreix perquè la hi tornem una altra vegada.
3: Va, que ens plantem. Mai més ben dit, a la recta final del podcast. I per tant, com és habitual, toca desmuntar un mite. És veritat que per tenir un jardí sostenible cal gastar molts diners?
5: Al contrari, plantes que siguin adaptades al clima mediterrani, plantes xeròfites, que vol dir plantes de zero rec, acostumen a ser plantes més econòmiques i, evidentment, plantes que ens donarà molt menys manteniment.
3: I acabem amb el consell pràctic per fer jardineria per vacances.
5: Quan comprem una planta, seria ideal que ens informéssim de si és una planta que ens aguanta bé el clima mediterrani, si és de clima sec, si és adaptada fora al sol, i si no, doncs intentem agafar plantes de fulles petites, que veiem que no són plantes, que són plantes sense líquid a dins moltes vegades, que inclús es cruixents com les nostres autòctones, de tal manera que seran plantes que ens permetrà que tinguem jardins sense haver-les de regar, a part del moment d'adaptació, que és un cop plantades, doncs està pot ser unes setmanetes més al damunt d'elles, però després ens permetrà tenir un jardí que no li dediquem aigua, que no haguem d'estar damunt d'elles, i d'alguna forma sigui un jardí que ens permeti que sense aigua ens pugui mantenir i seguir creixent.
3: Aquest cop hem comprovat que un jardí sostenible no és un jardí amb menys vida. Ben al contrari, és un jardí més intel·ligent, més eficient i més preparat per al nostre clima. Al proper episodi parlarem d'un altre dels grans beneficis de tenir plantes a casa. Sabíeu que també poden ajudar-nos a combatre la calor de l'estiu? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
0: És que tots són avantatges, això de les plantes. El que passa és que, clar, pateixes si al final veus que es van empensint, eh? Però per això fem aquest espai de jardineria, perquè amb pocs consells i molt assenyats puguem mantenir això, algun raconet en planta i ja els més agosarats algun jardinet ben xulo. Doncs vinga, esperem ara sí el proper lliurament d'aquest podcast de jardineria, que arribarà, si no recordo malament, dimarts vinent, perquè aquesta setmana hem tingut doble ració i per això m'he destrotat una mica, però crec que és dimarts, que fem jardineria des d'Altafulla. Seguim endavant amb altres continguts. I si és important cuidar les plantes, és important també cuidar els animalons. Ens hi hem dedicat tot l'estiu, de fet s'hi han dedicat els companys de Calella, no els animalons en general, sinó a cuidar els gossets. Mireu, per tots aquells que ara ja s'acaba l'estiu i us esteu plantejant, no?, a la temporada, doncs, poder tenir un gos a casa, saps allò que us demanen els nens, que diuen, podríem tenir un gosset? Sí, però quan s'acabi l'estiu, perquè ara hem de marxar de vacances, hem de fer altres coses, de cara a la tardor ens ho mirem. Doncs us expliquem què heu de tenir en compte a l'hora de tenir un gos a casa. I també parlem sobre una altra qüestió que els gossos fan, perquè és que és la seva manera de comunicar-se. Bordar. Sí? Segur que us ve al cap, eh? Aquell gos petitet que té una manera de bordar molt forta, o aquell gos gran que borda de manera, doncs, allò, molt, molt divertida, o perquè borden els gossos a vegades i no ho podeu controlar, i els hi heu de dir que parin o no parin. Doncs bé, tot això jo no m'enrotllo més, ho saben molt bé a Calella, i per això ens porten cada setmana aquest espai que anomenem Dog Tips.
6: Què en penseu del tema de bordar? Per què creieu que els gossos borden? Creieu que pot ser una cosa de paciència o d'educació o simplement de confiança? També podria ser un tema de la por. Tot això i més ho podeu trobar en el següent capítol.
7: Dog Tips.
8: Un espai amb consells pels nostres peluts.
9: Es poden bordar tant mascles, femelles, es poden bordar tots. El que no sempre la bordada significa agressió, no?
10: Gerard Estabanell, educador caní.
9: També pot ser per excitació, perquè es volen acostar una a l'altra, perquè tenen ganes de jugar. No és que ens trobem de cop i volta, que un dia tot va normal i de cop i volta un dia... Uau, uau, uau, uau, borda. No, és un procés, no? Ens va el gos fent senyals, ens van adient a nosaltres que alguna cosa els incomoda, nosaltres no ho veiem i de cop i volta un dia, pam, tinc aquest problema, el gos no ho feia i ara ho està fent. Mentida. Fa temps que el gos t'està avisant, el que no ho ha sigut detecta temps.
11: Bueno, depèn del caràcter del gos.
10: Quico Baltrons, instructor caní.
11: Del tipus de sociabilitat que se li hagi fet, del tipus d'educació que se li hagi donat. Depèn molt de... Hi ha molts factors. També el factor genètic, a vegades, perquè hi ha gossos que genèticament són molt perucs, tenen moltes pors, altres que, al revés, que són molt dominants.
9: Home, és una cosa que s'hauria de treballar, perquè al final estem parlant de que el gos té algun problema de conducta i el qual fa que el gos tingui aquesta... es comporti d'aquesta manera. El que hem d'identificar és el gos perquè borda, vale? Igual que ens borda els gossos, perquè ens borda les persones, i és el mateix. O sigui, aquí hi ha una cosa darrere. Què és? Perquè vol que em toqui? És perquè té por a les persones?
11: A mi el que m'agrada fer és que els gossos, com van pel carrer, que siguin, diguéssim, civilitzats, que no molesten a ningú, inclús ni els altres gossos, ni coloms, ni gats. I llavors, quan arriben a l'espai lúdic, llavors, val, que facin el que vulguin, sempre i quan estiguin controlats.
9: I també el gran problema que ens trobem és la humanització que es fan els gossos. Per què? Per carències nostres o perquè ens fa molta pena aquell gosset que és cachorrito i el mimem? I això després pot causar problemes de conducta en el futur.
6: Penseu que tothom és apte per tenir animals a casa? En concret, penseu que tothom pot tenir un gos a casa seva? Creieu que va lligat a una raça concreta, a una edat concreta? Què en penseu?
12: No tothom és capaç o no tothom en sap prou de fer coses.
10: Josep Estanyol, veterinari.
12: De fer una truita, de fer el llit, de fer qualsevol cosa. Doncs tenir un animal de companyia no només té la part de saber fer, sinó que també té la part emocional, té la part de tracte, té la part de si tinc temps.
11: L'ideal, el que seria és que la gent, abans d'adquirir un gos, s'assessorés per un professional del comportament caní. I llavors, el que jo faria, en aquest cas, és dir-li a veure com te vius, quin tipus de vida tens, a veure si ets, físicament estàs bé, per al gos que s'adapti amb ell. I a vegades el dolent és que estan de moda, perquè la gent mira per YouTube, depèn quins gossos, després es porten uns fiascos bestials.
12: Moltes vegades ho diem, això. Aquesta persona, aquest gos, és que li va de perles. Aquesta persona, aquest gos, és que no el pot ni portar, no el pot ni aguantar. No... Clar, depèn de cada persona. S'hauria de mirar una mica abans.
6: Creieu que va més amb les necessitats que té cada persona, segons la rutina que segueix diàriament o la feina que pugui tenir, o poden viure a tot arreu? A una casa, a un pis...
11: Bueno, l'espai tampoc és tan... Mentre estiguis per ell, un gos prefereix tenir estar amb tu, encara que sigui un apartament, però encara que tinguis a lo millor 3 hectàrees de terreny, serà més feliç estant amb tu. Si estàs per ell, dediques temps i les seves necessitats cobertes, pots tenir-lo tranquil·lament. una clienta que em trucava que volia un gos. Cada vegada que jo li deia una raça, deia no, no, aquest no perquè l'he tingut, aquest no que també l'he tingut, aquest no que l'he tingut. Al final li dic, bueno, doncs el millor gos que tu podies tenir és un de peluig, perquè aquest segurament ni bordaria, ni es pixaria i ni deixaria caure cabell. I llavors almenys hi ha gent que no tenia que tenir gos.
7: Dog Tips,
8: un espai amb consells pels nostres peluts.
0: Consells molt pràctics i van directes al gra, aquests companys de Calella que es porten el Dog Tips cada setmana, cada dijous. Vinga, va, que anem tancant programa. Ho fem amb l'agenda d'activitats dels propers dies.

0: Saludem la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, bon dia. Abans d'entrar en l'agenda amb els tres actes que tu ens has destacat, mira, jo te'n destaco un dels moltíssims més que hi ha. Passa que avui em faltava un apunt musical i ens els posen a veure si us sonen.

0: Són els Lax & Busto, amb aquesta cançó tan clàssica, tan típica, Lax & Busto renovats, no?, i reviscuts, que fan 40 anys enguany i que ho celebren fent concerts per tot Catalunya. Els tindreu avui mateix, avui a Puigcerdà, doncs això, avui a Puigcerdà, dins del festival, el Summer Fest, que jo diria que la Lídia en alguna agenda ja ens ha parlat d'algun acte. Doncs mira, m'ha fet gràcia veure que els de Vendrell, els Lax & Busto, estaran a Puigcerdà avui, Lídia, i dir, va, posem musiqueta a l'agenda. Com estàs?
1: Jo molt bé.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, doncs vinga, a partir d'aquí, això és la proposta musical que us faig jo, que escombro cap a casa, que els Lax & Busto són d'aquí del Vendrell, però Lídia, què més ens proposes? Ui, snorkel?
1: Snorkel, snorkel, sí senyor.
0: Això és nou, Això se'n va del que és habitual.
1: Doncs a Terres de l'Ebre, avui a la platja de Capellans de l'Ampolla, tenim una activitat ideal per gaudir de la mar i de la natura. I és que ara d'aquí una estoneta, a 3:15 més o menys, ara a 12:15, hi ha una jornada d'esnorkel guiat a càrrec d'oceanògrafes marines. Són dues horetes i tu hi vas i ja tens tot el material, el neoprè, tot, per explorar el fons marí tan xulo que hi ha aquí a Terres de l'Ebre. I ja sabem que hi ha molta natura marina que s'ha d'aprofitar per vindre a veure.
0: Doncs és un plan d'agenda ben diferent. I mira, de matí, que normalment fem activitats, parlem d'activitats que tenen lloc al vespre a la nit, no? Doncs en aquest cas, al matí, snorkel. M'agrada,
1: sí,
0: m'agrada.
1: Sí, sí.
0: Però si ens n'anem una miqueta més cap al vespre i al castell de Calonge...
1: Doncs tenim el que és el concert de la Tona Gafarot.
2: Cada dia està més estrany.
1: Doncs bé, el recinte del Castell de Calonge acull el seu concert. La Tona Gafarot és la fundadora del grup Anxovetes i la gironina doncs, portarà al castell cançons dels tres seus últims discos, que són Dol i etc. I això sí, ho fa dintre del cicle Festiueig, que és la proposta com de tardeig prèvia als espectacles principals del que és el festival estiu d'allà de Calonge i Sant Antoni, que hi ha concerts bastant grossos, però han decidit doncs, fer aquesta proposta una mica més tranquil·la i hem pogut parlar amb el Francesc Sánchez Carqués, que és el director artístic del festival, perquè ens expliqués una miqueta el perquè, no?, d'aquest festiueig.
3: Són 7 concerts de més petit format que s'afegeixen al 7 de l'escenari gran amb la voluntat de donar a conèixer o promocionar intèrprets que ben aviat esperem presentar en el cartell del festiu. Una mena de germà petit que volem veure créixer ben acompanyat. Els concerts d'una hora de durada en els jardins del Castell de Calonge tenen l'acompanyament d'una zona gastronòmica.
1: Una miqueta semblant a el que hi havia del Festival de Sons del Món, sí, que ja vam parlar fa uns dies, que hi havia els concerts grossos i després hi havia com... Perdó, al revés. Primer hi ha concerts més tranquils, ja no et dic la dislèxia. Primer uns concerts més tranquils d'artistes més de territori i després els concerts grossos.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bona proposta. El Castell de Calonge, en aquest cas, el Festiueig. Val. I ara cap a la Vall de Cardosa per parlar de bruixes.
1: Doncs sí, el Pallars Sobirà, a la Vall de Cardós, més concretament la Ribera de Cardós, celebra la mitiquíssima Fira Embruixat, que és la Fira de Bruixes i Encantades, d'avui dia 20 i fins al dissabte 22. I el municipi tindrà parades d'artesania, food trucks, tallers infantils, inflables i propostes gastronòmiques. I perquè no ens volíem deixar res de la programació, sí, us la descric tota sencereta.
0: Vinga, va.
1: Vinga, va. Demà dijous tenim el campionat de bitlles, un contacontes no apte per nens petits, perquè té sorpresa al final, tals de ratafia.
0: Ah.
1: Escolta, jo no m'hi poso, però ha semblat una proposta curiosa, que sí, contacontes més ratafia.
0: Molt bé.
1: Pot acabar molt bé o molt malament?
0: Molt bé. Val a dir que tot això és a la Vall de Cardós, eh? Estem parlant de Lleida, sí? Pallars Sobirà, pel que veig. Val.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I una sessió d'observació d'estrelles vinculada a la mitologia. Ja va una mica en consonància.
0: Clar.
1: Després també tenim una visita guiada a l'església de Santa Maria, d'allà de Ribera de Cardós, i els concerts de la Gemma Brier i en Josep Travé. Però el que ve fort, fort, fort és el dissabte,
0: sí,
1: que és el tradicional Ball de Bruixes, i la gent es vesteix i forma part d'aquesta ambientació de la localitat. I també una cosa que ja també hem parlat, però en aquest cas a la vall d'avui, que és la pujada de torxes, que és aquestes trossos com de fusta barra resina, sí, que baixen des de les muntanyes enceses i formen com part de la celebració. Doncs aquí, a Ribera de Cardós, també tenim aquesta pujada de torxes. I després tenim correfoc, com no pot ser. A veure, vull dir, és el de sempre, tot aquí, el foc, l'aigua, és el nostre. I doncs no podia faltar un correfoc en aquesta fira de bruixes i encantades.
0: Que xulo, que locos que estan al Pirineu lleidatà. Molt bé. I com celebren l'estiu d'aquesta manera tan especial. Moltes vegades parlem de platges, no? I estem com molt ficats en la platja i ens oblidem això, que a la muntanya passen coses molt interessants. Molt xulo serà.
1: I segur que així també és fresquet.
0: Sí, també. Compte amb les torxes. L'altra recomanació, però suposo que ja tenen en compte. Molt bé, a la vall de Cardós, com dèiem, al Pirineu, lleidatà. Doncs, Lídia, moltíssimes gràcies per aquesta agenda avui relaxada i tranquil·la. Per fi hem tingut una mica de temps per poder parlar tranquil·lament, que sempre anem a... No?
1: De bòlit. Anem de bòlit.
0: Sí, no pot ser. Avui l'agenda, de veritat, amb temps per apuntar i tot. Gràcies, Lídia, i fins demà.
1: Fins demà, adéu.
0: Demà l'agenda ja us ho dic que arribarà més acarregada encara, perquè clar, a mesura que s'acosta el cap de setmana la cosa s'intensifica, tot i que jo diria que el cap de setmana fort ja l'hem passat, que era el del dia 15, però bé, encara ens queda estiu per davant. Ara sí, a falta d'uns 11 minutets per les 11, anem tancant i ho fem amb música i amb doble, una altra connexió, vaja, amb Cardedeu.

0: Charango, presente Charango. També a l'Obert per Vacances, però ja per tancar el programa d'avui, abans de marxar, Estela Muñoz, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia de nou.
0: Bon dia. Escolta, vull l'activitat, a les nostres xarxes. La gent té ganes d'opinar sobre les piscines.
1: I tant. En tenim diferents àudios. Si vols, comencem amb el Guerau.
0: Vinga.
2: Hola. Hola, doncs Guerau. Jo, la veritat, que no sóc gaire expert en aquest tipus de piscines. La veritat, jo haig de dir que jo sóc fan de la platja.
0: Com allà.
2: Però, no sé, crec que només m'he banyat com en piscines normals. Però, no sé, una piscina salada crec que ha estat tope de guapo, no? En veritat, estàs allà flotando, tal, no? Ha de molar bastant. I el de les biopiscines, no ho sé, ho he vist a Instagram. Però, no sé, en plan, home, mola, no? El verdecito i tal, però a mi em faria una mica de repelús perquè em fan com repelús una mica els bitxitos i tot, i que hi hagin animalitos allà mentre em banyo. Però, no sé, saps que mola molt, també? Ara. Les piscines de riu, també, no? Blanc, molen bastant. Podrien ficar una aquí al Congost de Granollers. Ja està, no sé, però sempre tinc platja.
0: Platja,
1: sembla que
0: platja.
1: La piscina no li va gaire.
0: No, i el Grau, és un tio relaxat, jo crec.
1: Sí.
0: Molt tranquil, molt relaxat, ens agrada. Molta vibra d'estiu, que dic jo. Perfecte. Val.
1: Val, doncs continuem amb en Marc Quintó del Prat.
0: Sí.
3: Hola, doncs d'aquestes tres opcions de piscina, a mi la que més m'agrada és la d'aigua dolça, perquè és la que des de petits hem viscut, hem estat tota la vida, que no porti clor en excés, i contra més gran sigui la piscina, millor, per poder-la gaudir fantàsticament bé durant l'estiu.
0: Molt bé.
1: Això sí, que sigui gran la piscina és ideal.
0: És ideal, clar. Que no porti massa clor, això clar, ja no. Saps aquelles piscines, ara ja no passa tant, però que ja notes l'olor de clor només arribar.
1: Ostres,
0: i que
1: sí.
0: Després, no, al final de l'estiu, et banyes dos o tres vegades i et queda el banyador que tot descolorit. No t'ha passat això?
1: Sí, sí, m'ha passat, i de banyadors a dir que adéu.
0: O sigui, adéu, sí.
1: Per l'any que ve ens hem de comprar un altre.
0: Sí, això passa. Compte amb el clor. Molt bé. I alguna altra aportació?
1: Sí, la Neus Bou, l'escoltem.
4: Hola, doncs jo em conformaria bàsicament en tenir piscina, ja de qualsevol tipus, ja em donaria el mateix. Però sí que és veritat que piscina d'aigua salada està bé perquè no et fa tan malbé el cabell, al final sures i, bueno, al final és més natural, no? Sembla com més natural i no té tant de químic. Així que trobo que si pogués escollir i tenir aquesta opció, doncs seria aquesta.
0: Bé.
1: Jo sóc com la Neus, si podries... O sigui, jo cap piscina, sí. Em aniria bé qualsevol.
0: Qualsevol, t'és igual.
1: Sí.
0: Jo també, però m'acredo amb això de l'aigua salada. És veritat, fa la sensació de que no hagi de portar tanta porqueria i fa la sensació com d'aigües termals. No que els spas i tot això d'aigües termals...
1: Sembla com més curatiu, no? Sembla. Si vols, també puc mirar per Insta, a veure com van l'enquesta.
0: Sí.
1: L'enquesta que tenim al nostre Instagram d'Obert per Vacances, recordem que tenim tres opcions, que és la de clor, salada o biopiscina, i de moment, bueno, sembla que tenim guanyador, que és la piscina salada.
0: Molt bé.
1: Amb un 55% de vots.
0: I la que perd segurament és la bio, no?
1: Sí. La bio sembla que no ha agradat gaire. És veritat que jo aquest any m'ha sortit bastant per Instagram el que és la biopiscina, perquè no en sabia jo d'aquest tema.
0: Sí.
1: I sí que trobo que és una excel·lent opció si tens espai, si és això, no? Si vols tenir aquest ecosistema, com el Guerau, si no t'importen els bitxos. Mm. Llavors, clar, això depèn una mica de la persona, suposo.
0: Però jo crec que encara hi ha molt de desconeixement de com funciona.
1: Pot ser.
0: Costa també,
1: pot
0: perquè...
1: Pot ser que sigui una mica nou.
0: Clar, l'altra, la de clor, l'has d'anar mantenint, mirant el pH i tot això, però la biopiscina, la bio també has de fer-li una ullada, no? De que els ecosistemes es regulin o no.
1: Perquè ens ha dit l'Enric, com estan els bitxitos, que és com que el manteniment no l'has de fer. Però...
0: Ja, però tu imagina't que llavors comencen a proliferar els bitxitos, aquests que es mengen altres... Ja. I acabes tenint alguna plaga de... No ho sé. Jo me l'imagino més la biopiscina tipus Caldero, saps aquelles olles enormes de l'Obèlix?
1: Sí.
0: Aquells putxeros enormes de caldo, jo m'ho imagino una mica així.
1: Sí.
0: I m'estic imaginant l'Enric a dintre... Allò, fent el xup-xup. No, fora la imatge. Fora.
1: Ai.
0: En fi, després també hi ha aquell clàssic que és que vas a la platja i lletja, però sense dutxar-te ni res, plup, et poses a la piscina, que llavors queda tota la sorra.
1: Ostres, clar, això
0: no pot ser.
1: Ens hem de dutxar.
0: Ens hem de dutxar abans d'entrar a les piscines.
1: Correcte.
0: Molt bé. Doncs res, ja l'hem fet petar una miqueta, ens falta saber, això sí, tanquem demà piscines, quin tema obrim per demà?
1: Doncs parlarem demà, o sigui, deixem una mica de banda l'aigua, però la calor la mantenim. Vinga. I ens posem més en focus en els peludets de la casa, en les vostres mascotes, que amb aquestes altes temperatures segur que no ho estan portant gens bé. I per això ens agradaria conèixer doncs, consells o experiències per ajudar-nos tots plegats a gaudir de l'estiu i que ells no ho passin tant.
0: Molt bé, m'agrada això, pobrets. Consells perquè els animalons que tenim a casa puguin suportar la calor.
1: Correcte.
0: Sí, molt bé.
1: Tot i com tipus, sempre, sí. Com sempre, ens ho poden deixar per missatge per Instagram, a Obert per Vacances, o enviant-nos una nota de veu al telèfon 696-16-46-65.
0: Doncs demà recollim aquests consells, val a dir que serveixen tant per gossos, per gats, per conills, per canaris...
1: Consells
0: per
1: tot, de tota
0: que,
1: mena.
0: Tots els bitxos que tingueu a casa, a veure com us ho feu perquè puguin suportar una miqueta més la calor, que realment fa patir, eh? Fa patir, molt. Especialment els que són peluts,
1: molt,
0: no?
1: Molt.
0: Sí. Molt bé. Doncs tu tens algun bitxo, Estela?
1: Doncs mira, no tinc cap. Vull dir, jo mascotes no em deixen tenir.
0: Però no pot ser, perquè has de... O sigui, el tema del dia l'has de fer vivenciar, l'has de viure. D'avui a demà, d'avui a demà has d'aconseguir un animal.
1: El que tenim són molts gatets per aquí. Per Radiotologia de Cardedeu tenim una colònia de gats.
0: Ah, sí? Ai, que guai. Sí, sí. Que bé. Ah, doncs mira, demà ens els presentes. Perfecte.
1: Ja te'l presentaré.
0: Molt bé. Gràcies, Estela. Una abraçada.
1: A tu.
0: Gràcies.
1: Adéu. Gràcies.
0: Avui tranquil·lament parlant amb els companys de Cardedeu, amb l'Estela Muñoz, i tancant ara ja sí, quan falten 3 minutets i mitja per arribar a les 11, tanquem programa L'Obert d'avui. Que acabeu de passar bon dijous. Demà és divendres. Les portes del cap de setmana ens hi tornem a posar a les 9.

0: Rock.
1: Museu particular. Capítol 8. Les roses.
2: I de la sang del drac en sortí un roser.
3: Rebeu aquesta rosa com a símbol d'amor, de vida i d'esperança.
4: De bon grat, accepto el vostre present.
5: Ei, Àlex.
6: Ei, Anna, com estàs?
5: Bé, i tu?
6: Vols que parlem de la flor més bonica que hi ha al món?
5: I tant que sí.
6: Saps quin és?
5: Suposo que la rosa.
6: Efectivament, la rosa.
1: Museu particular.
6: Saps que existeixen en l'actualitat més de 150 espècies de roses i milers de variants.
5: Wow.
6: Però abans de començar, no? Hem de fer una miqueta d'història. No? I sabem que en el planeta Terra tenim roses des de fa 33, entre 33 i 23 milions d'anys. Tenim els fòssils més antics de roses, que de fet va ser una noia, la Charlotte Hill, qui els va descobrir a mitjans del segle XIX, a Florissant, a Colorado. I això ens parla, no?, d'aquesta trajectòria més que notable d'aquesta flor. Però per què creus que la rosa es diu rosa? D'on sorgeix?
5: Em sona com el llatí rosa, rosa i roses.
6: Sí, quan comences a declinar, no? És de lo primer que, no?, que t'encarreguen.
5: Sí.
6: Però no. O sigui, ve del llatí, té a veure amb el llatí, però una miqueta més amb el grec primer.
5: Vale.
6: Abans de...